0: trobo que no hi ha tant la necessitat, no? Vull dir, fins i tot igual que les persones que han d'anar obligatòriament a l'oficina en lloc de fer teletreball quan tenen feines que la podrien estar fent des d'un altre lloc i que a vegades hi ha aquests vicis, no, de l'empresari de dir no, no, ara vaig a tenir aquí el control total dels meus treballadors i només per un tema de jerarquies doncs vaig a obligar que vagin a l'oficina o vaig a obligar-los a tenir horaris rotatius, el que dèiem, que per què no pots tenir-los exactament igual cada dia? Segur que hi ha una manera d'organitzar-ho que pugui funcionar per tothom i per conciliar. Doncs no, a vegades hi ha com aquest orgull i aquesta tossuderia de voler obligar la gent a tenir condicions que no tenen cap mena de sentit.
1: Mm-hmm. Què volies ser de petita, tu, per cert?
0: Mira, jo volia ser escriptora, perquè tenia una gran obsessió amb Harry Potter i tal.
1: Vas dir, vull ser la J.K. Rowling sense ser la J.K. Rowling.
0: Exacte, sí, després vaig adonar-me que en realitat no volia ser tant la J.K. Rowling.
1: No volíem ser ella.
0: Però després de seguida vaig voler ser periodista i dedicar-me a alguna cosa que tingués a veure amb la comunicació i al final també mestra, que és el que sóc. O sigui que sí, trobo que no vaig tenir cap moment així d'imaginació boja de dir, ai, vull ser cambrera, vull ser botiguera. Però sí que tenia un joc d'estiu que la meva mare n'estava fins al monyo, vale, que era muntar una paradeta al menjador, perquè m'agradava molt aquesta cosa imaginativa de pensar que venia gent a veure'm, no? I sí, això que dèiem abans, a parlar amb mi, i que jo la tengués i jo vendre-li coses i poder despatxar-los.
1: Sí.
0: I clar, en realitat a casa meva només hi havia els meus pares i els meus germans, vull dir que també n'estaven fins al barret ja de venir a comprar-me tiquets d'una fira imaginària que jo venia perquè jo pogués jugar al meu joc. Però
1: com l'haurà prou ja. Escolta, abans de dir-te adéu, tens mascotes?
0: Sí, tinc un gat.
1: Tens un gat. I quan marxes i ets fora de casa, amb qui es queda el gat?
0: Amb la meva mare.
1: Molt bé, és la teva cangur, sí, de gat, podríem dir. És que no sé si sabies que hi ha tot de... Bé, sí que ho deus saber, que hi ha residències i hi ha cases pensades per deixar les mascotes.
0: Sí, sí.
1: És veritat que està més pensat, crec, pels gossos, perquè és veritat que el gat pot viure a casa. No vull dir que el deixem sol, perquè això és delicte. De fet, ara es pot denunciar, si tu saps que hi ha una mascota més de 3 dies soles a casa, això es pot denunciar. Però és veritat que el gat, si el ve algú a cuidar a casa, cap problema.
0: Clar, clar, clar.
1: El gos no pots fer el mateix, el gos no. Sí que l'has de deixar en algun lloc. Doncs ara ens endinsem en aquest món. Però tu, Laura, et diem adéu.
0: Molt
1: gràcies
0: bé per
1: participar aquest estiu a l'Aquí Catalunya.
0: A vosaltres per comptar amb mi, m'agrada
1: molt. I tota
0: molt.
1: La sort del món.
0: Igualment.
1: Seguim parlant, que vagi molt bé, Laura.

0: Perquè ara que és època de vacances que ja s'acaben, aquests dies ens hem fixat en un fenomen que sembla que cada cop va més a l'alça. Us ho expliquem primer, de fet, amb una dada, que és que segons l'IDESCAT, en els últims anys, hi ha hagut la meitat d'inscripcions al cens de nadons que d'animals de companyia. Per exemple, el 2024 van néixer 53.000 nadons per les més de 100.000 inscripcions de mascotes que hi va haver. I arran de l'auge de les mascotes també s'han de buscar, doncs, opcions per quan hem de marxar de casa. I clar, hi ha guarderies per nens, i també s'estan popularitzant les dels gossos. Però no només això, també hi ha hotels, residències, fins i tot resorts per gossos. Hem estat mirant per internet i hem vist autèntiques bestieses, amb el bon sentit de la paraula, d'instal·lacions destinades a gossos. Piscines, suites, tobogans, música per animals, en tots els detallets que us pugueu imaginar. Per això avui el que hem volgut és preguntar i conèixer les experiències d'aquells que fan ús d'aquests espais.
1: A casa nosaltres també tenim una mascota, tenim una preciosa braco de Weimar, la nostra estimada Greta, i lògicament nosaltres fem servir habitualment serveis de residència canina, entre altres coses perquè, bé, en ocasions quan hem de viatjar, doncs els llocs on anem no és apte per gossos, o bé perquè nosaltres, per la raó que sigui, considerem que la Greta en aquest cas és millor que es quedi una residència, que no pas que ens acompanyi. Aleshores, bé, la fem servir habitualment, són llocs de confiança, són llocs on ja coneixen la Greta, la cuiden molt bé com si estigués a casa, lògicament ha de ser un lloc espaiós, perquè estem parlant d'una raça, el braco de Weimar, que és un animal que, bueno, necessita molta activitat, i aleshores, doncs, esclar, fugim d'espais tancats i llocs amb gàbies, i tenim un espai on sempre tenim la certesa de que la Greta es pot bellugar amb llibertat i té força terreny per córrer i jugar. En fi,
0: que sí, aquest que heu escoltat, segurament alguns oients de l'Aquí Catalunya l'han reconegut, és en Ramon Vallès, el pilot, també col·laborador del programa. Ara estava buscant brac de Weimar. És aquest gos gris de pèl fi, és gros, eh? És d'aquests alts. Guapíssim, d'altra banda. Fènix, tu tens mascotes o
2: jo
0: què?
2: Jo tinc un Golden Retriever.
0: Tu tens un Golden Retriever?
2: Retriever.
0: Olala.
2: Olala.
0: I on el deixes, el Golden Retriever?
2: Home, a casa.
0: A casa. No, no pot anar, no pot anar a residència.
2: Com que porto un dia de ràdio, veuràs tu la que li ha aquí, eh?
0: Podries... Llavors no, si la de liar no. Però atenció a això, perquè hi ha qui els porta fins i tot a un resort.
3: Nosaltres deixem el gos, que es diu Gel, a un hotel. Bueno, més aviat és un resort. I està allà a prop de Granollers. Llavors, aquest hotel per gossos té una capacitat com per uns 70-80 gossos i els separen per grups. I, a més, a l'estiu obren un parc aquàtic o una mena de parc aquàtic que tenen, amb tobogans, colxonetes, de tot. És una passada. Llavors el deixem quan això, anem la família de viatge, o vaig jo de viatge i no tinc amb qui deixar-lo, però no s'hi sol quedar més de 4-5 dies. Llavors això, el gos s'ho passa genial. L'únic problema és que quan torna, sempre torna molt afònic i després no sap bordar, perquè es passa tots els dies bordant, perquè a més està sobreestimulat, però bueno, al final sempre és una manera de socialitzar amb altres gossos i a nosaltres ens agrada molt.
0: De lo bé que s'ho passa, torna afònic el gos. Podem saludar a aquesta hora els propietaris de Can Gené, que és aquest un resort per gossos amb tot tipus de comoditats. Tenen, de fet, fins i tot habitacions individuals per aquests animals. I puc saludar ara amb Federic Cano, fundador de Can Gené. Què tal? Molt bon dia, Federic.
4: Hola, bon dia, digue'm.
0: Teniu un espai enorme. A quants gossos podeu acollir?
4: Doncs sobre uns 90 gossos podem acollir.
0: Déu-n'hi-do, 90 gossos. I quants treballadors sou per 90 gossos?
4: Doncs som 9 treballadors.
0: Val. En què consisteix el seu dia a dia?
4: El dia a dia del gos? Bé, cada gos disposa, com bé has dit abans, d'una estança individual que és per dormir i menjar, bàsicament, perquè estigui aïllat dels altres i tranquil, doncs, tant al vespre com a les hores de menjar. I després disposem d'uns 8 parcs diferents perquè puguin passejar, amplis i córrer, i puguin socialitzar amb altres gossos que igual el dia a dia seu no li permet, per les causes que siguin, i aquí té l'oportunitat d'estar amb altres gossos que els hi va molt bé pel seu caràcter.
0: Clar. És un hotel, gairebé un resort, com deien, però què diferencia aquest espai d'una residència de gossos o una guarderia?
4: Bé, depèn dels serveis que donguis. Nosaltres tenim això, ja et dic, gàbies, o sigui, bocs individuals, tenim sistema de música, a l'hivern hi ha calefacció, disposen d'amplis patis per passejar, tenen la possibilitat d'accedir, que està aquí al costat, al parc aquàtic, en fi, tenen moltes maneres de distreure's durant el dia.
0: Déu-n'hi-do. Quins serveis més oferiu, així, curiosos, que potser se'ns escapin?
4: Bueno, tenim servei de perruqueria.
0: Ah, mira, que bé.
4: Sí, hi ha aquí el dia després d'estar aquí una estada, se'l volen dur a casa, doncs, net i polit, i amb el cabell net, tallat, si convé.
0: Clar.
4: Després tenim també un servei de recollida a domicili pel client que no té cotxe o no vol venir, i li anem a recollir i li tornem.
0: Però i si es porten malament els gossos entre ells, què feu?
4: Aviam, el tema del passeig és un tema delicat. Vull dir, no podem tenir cap tipus de ralla ni res. Sempre, abans d'ajuntar un gos amb un altre, ens assegurem el 100% de que no hi haurà cap problema. La majoria de gossos que venen és gos familiar, acostumat a estar amb altres gossos i no tenim problemes. De totes maneres, si ve algun gos que pel seu caràcter no pot estar amb altres, doncs passeja en un pati ell sol i aquí s'acaba el problema.
2: Hola, bon dia, sóc el Fènix, sóc un col·laborador aquí, bastant estrella del programa, podríem dir. A mi, jo tinc una pregunta per vostè. Hi ha sexe en els hotels? Entre
4: animals? Ai, perdona, no tinc
2: res. Sí, dic que si hi ha sexe en els hotels aquests, en els resorts, perquè les persones humanes, si anem acompanyats a un hotel, pues, intentem, no? Si es pot, sempre
0: pot
2: que pugui.
0: Passar, sí.
2: I amb permís, sempre, i amb educació, pot passar que aquella nit es posi més tonta de lo normal. I la meva pregunta és, s'han donat cas de que poses dos gossos a dintre d'una habitació perquè dius, mira, es porten bé, i de cop i volta es porten massa bé? I te'ls trobes allà enganxats?
4: No estan. Primera, que els gossos sempre estan en llocs individuals.
2: Ah, vale. O sigui, poden masturbar només.
4: I només s'ajunten amb altres el tema del passeig. Vale. En el cas aquest que dius que l'amistat vagi una mica més enllà, tampoc és tan fàcil, eh? Vull dir,
2: no?
4: Primer, la gossa ha d'estar amb cel, que és una cosa molt evidenta i que es veu a simple vista. Segona, que la gossa no accepta companyia només que en uns determinats dies durant el cel. Vull dir que és impossible que tinguem accidents d'aquest tipus.
0: I anava a preguntar, hi ha cada cop més gent? Teniu més clients? Si viu, no sé quan vau obrir, però vull dir que en el temps que porteu oberts heu anat veient que tingueu més èxit?
4: Sí, la clientela ha anat augmentant. Per això que deies, hi ha molta gent, sobretot molta parella jove que no té fills ni té gos.
0: Clar.
4: Nosaltres fa 34 anys que estem oberts. I sí, amb el temps hem anat tenint més clientela. De fet, cada estiu tenim gent en llista d'espera perquè no podem atendre tothom que ens truca.
0: Déu-n'hi-do.
2: I hi ha hagut algun llest, no?, que sempre hi ha el típic llest, que s'ha volgut quedar ell també, perquè veient els preus dels hotels de la Costa Brava, per exemple, i els preus que posen vostès, és molt més econòmic de dir, mire, pago un extra. Perquè ja no
0: seré un gos,
2: seré un gos.
0: Seré
2: durant
0: un gos.
2: 5 dies seré un gos.
4: Perdona, però et sento molt pitjor tu que la teva companya.
2: No passa res, ho torno a repetir.
4: Sí.
2: Dic que... S'han donat casos de persones que al portar el seu gos diguin, escolta'm, et pago 100 euros més i em quedo jo també amb ell, perquè veient els preus que hi ha a la Costa Brava em surt més barat quedar-me aquí.
4: No. Home, ja estem en un lloc molt maco, molt aïllat, molt tranquil, i, home, ve de gust quedar-s'hi. Els gossos, en principi, no tenen cap queixa.
0: Federic Cano, fundador de Can Gener, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya.
4: Vosaltres per trucar-me, bon dia.
0: Adéu, bon dia, adéu, adéu. I no deixem de parlar de gossos, perquè així com teníem a la Judit buscant persones que es treballen de cara al públic, el Miquel l'hem fet anar a buscar gossos, l'hem fet anar concretament a Docterra, Barcelona. És una guarderia, en aquest cas, de gossos. Miquel, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, mira, hem vingut aquí a veure una guarderia de gossos. D'entrada hem entrat, hem arribat aquí, n'hi havia 5, ens hem acostat cap a ells i hem trobat que ens saludaven.
0: Ja et saluden, que s'enfila... sí.
5: Ens saluden, ens saluden. Crec que aquest és, un... és en Romeo, em sembla que m'han dit que es deia. Bueno, però són molt simpàtics, m'han saludat molt amablement, se m'han enfilat per sobre, m'han olorat, bueno, ha sigut curiós tot plegat. Vigila, ara mateix, doncs mira, hem vingut això, a veure aquesta guarderia. A veure, tenim amb nosaltres la Laia Estrems, que és de l'equip directiu. Espera, ens apartarem d'aquí, les, d'aquí el, on tenim els gossos, perquè és que si no, no ens deixaran xerrar massa. Laia Estrems, bon dia. Com es diuen aquests gossos que tenim avui aquí, per exemple?
6: Avui tenim aquí el Benito, el Rio, l'Opal, tenim en Romeo i el Lins.
5: I avui entenc que tots aquests gossos han ser una guarderia, els han portat al matí, com funciona ben bé?
6: Avui els han portat pel matí, sí, i després, doncs, durant el dia fan les activitats que els hi toca, passegen, dinen, i a l'hora que ells tinguin que vindre a buscar a la tarda, doncs els venen a buscar les seves famílies.
5: Perquè nosaltres estem acostumats a conèixer les guarderies habituals per nens. Ben bé, com funciona una guarderia per gossos? Ens hem d'imaginar que és ben bé el mateix?
6: Realment treballem bastant igual. També venen amb motxilla pel matí, moltes vegades. O sigui que en aquest sentit treballem molt semblant. Però sí, sí que és cert que ells, doncs, durant els primers dies, doncs, fan una estància que és de prova, són 2 hores, i a partir d'aquí, doncs, venen durant el matí, entrada lliure, realment, a l'hora que els hi vingui bé, no és com al col·le, que tenen horaris més obligatoris, fan activitats o fan classes, també hi ha molta gent que els agrada dir-ho així, i a partir d'aquí tenen rutines normals, passejos, menjars, activitats una mica més guiades o més d'ensenyament, i després hi ha, doncs, la recollida i ja està.
5: Ara t'ho he de preguntar, què porten a la motxilla els gossos?
6: És curiós, eh? Normalment a la motxilla porten sempre el tàper pel dinar, el porten ja preparat, medicació en cas de que tinguin que tindre alguna mena de medicació, i hi ha molts gossos que ja venen amb el monederit o amb els 2 euros preparat per l'activitat que és de pagament del dia, doncs perquè la puguin fer, bàsicament.
5: Déu-n'hi-do. A veure, quins espais són els que podem trobar en una guarderia? Evidentment, ara estàvem parlant de tot el que són residències, resorts, que hi ha moltes piscines, això a Barcelona és complicat, però entenem que al final una guarderia també té els seus espais per als gossos. Quins són i què poden trobar les persones quan van a una guarderia?
6: A Docterra, per norma general, nosaltres el que podem trobar és zona de perruqueria, o després tenim la zona de les sales, on ells fan el joc lliure, les activitats guiades, que sempre en tenim 2 o 3, i a partir d'aquí tenim o sales d'ensinistrament més petitones, doncs per gossos una mica més grans o per fer les classes, i tot el que són els boxes perquè ells mengin, que són sales separades, òbviament, perquè si no, doncs, els gossos probablement un es menjaria el menjar de tots. Però realment és així.
5: Però la convivència és fàcil entre ells, viuen junts, llavors això també entenc que socialitzar entre els gossos, no sé si és complicat o no és complicat.
6: No és tant com sembla, sí que és veritat que les 2 hores de prova ens van molt bé, al ser gratuïtes també descartem com molta gent que ve per provar aviam què passa i podem verificar si el gos realment és apte o no és apte per estar a les nostres instal·lacions, i a partir d'aquí lògicament separem entre tipus de joc, entre també la mida que té el gos i la forma que té alguna forma de relacionar-se. Llavors, entre les diferents sales que tenim, intentem fer grups que siguin còmodes perquè socialitzin d'una forma, doncs, que sigui positiva, bàsicament. Però no, normalment, com que sempre hi ha una persona amb ells a la sala, el que fa és vigilar, controlar una mica i positivitzar el joc, realment, o el dormir, que poden fer el que vulguin.
5: Ara hem conegut en Romeo, per exemple, que en Romeo li agradava molt bordar. Entenc que al final tots són caràcters com els que tenim les persones, i això també queda reflectit en els gossos que venen a la guarderia, no?
6: Totalment, o sigui, al final cada gos té la seva forma de fer, el seu caràcter, ens adaptem moltíssim a la seva forma de jugar, a la seva forma de relacionar-se, però lògicament sempre des d'una forma correcta per als altres gossos i ja està, però sí.
5: Perquè, per exemple, jo me'n recordo, quan anava a la guarderia passava que molts nens de cop tenien el procés de dol, de que deixaven els pares enrere, que ells se n'anaven i, bueno, es quedaven sols aquí. Això passa amb els gossos? Tenen un moment, un procés de dol quan es queden aquí sols i que els deixen els seus amos?
6: Bueno, en tenim 2 tipus de gos realment. El primer, que és una mica el gos que ve aquí el primer dia o després del primer dia i li agrada, bé, juga com un boig i després no vol marxar, clava les ungles perquè no vol sortir a Docterra, i després tenim gossos que, bueno, doncs amb ansietat per separació, que els hi costa una mica més, que lògicament no és còmode del tot per ells i les famílies tampoc, no és fàcil per les famílies, però crec que aquí també és una mica feina de l'equip de treballar amb els gossos i realment, doncs, que es sentin còmodes i que vegin que la guarderia és un lloc on juguen, s'ho passen bé i després venen a la seva família a buscar-lo. O sigui que al final sí, sí que passa, però no és el més normal tampoc, eh?
5: Perquè t'he de preguntar, abans en parlàvem, eh? Aquí a Barcelona és poc habitual trobar guarderies per a gossos. Encara no és un fenomen que s'hagi estès molt, no? Per aquí sí que trobem això cap a la muntanya, el que són més hotels, residències, però guarderies com a tal encara és una tendència que no acostuma a passar gaire per aquí.
6: Guarderies de dia com a tal que ofereixin un servei com el que estem oferint nosaltres, de moment no n'hi ha gaires, encara no. Hi arribaran, estic segura, però encara no.
5: Perquè noteu que hi ha més demanda, per exemple?
6: Sí, cada vegada tenim més famílies, més gossos, i lògicament cada vegada són més les persones que compten amb un gos en el seu dia a dia.
0: Clar.
5: Digues, Laura.
0: No, no, que estava al·lucinant perquè penso, és veritat, sí, també ens ho deien a la residència, que cada cop notaven que hi havia més persones que confiaven en aquests serveis precisament per això, perquè potser molts tenen gos i no tenen fill i llavors han de buscar el lloc on poder-lo deixar per marxar. Entenc que en el cas de la guarderia ens hem d'imaginar també per això, per gent que va a treballar, o sigui, en el dia a dia, eh?
5: Sí, ens hem d'imaginar que és gent que ve aquí a treballar, que deixa el gos pel dia a dia, com quin és el perfil de les persones que venen aquí?
6: Aquí crec que tenim una mica... està bastant dividit, o sigui, tenim el caràcter bàsic i típic, que és la persona que marxa de vacances, que ens el deixa també a Docterra per quan té que marxar de vacances. Després tenim el perfil de la persona que ens el deixa durant jornades de 10 hores, 12 hores, perquè té feines, doncs, infermers, infermeres, o tot el que són, doncs, jornades més llargues. Però també per una altra part tenim molt la gent que no treballa tampoc, que potser és gent jubilada, que va al mercat i utilitza el nostre servei, el servei per hores. O sigui, no els hi va bé deixar el gos a casa durant 3 hores, ens el deixa, paga aquestes 3 hores totalment separades i després ve a buscar-lo. O sigui, realment no tenim un perfil concret, la gent es pensa que s'ha de ser ric per deixar el gos a una guarderia. No, no funciona així, està adaptat per tothom, o sigui, al final és molt fàcil que trobis o un bonus o un dia que et vagi bé per deixar el gos i està fet perquè qualsevol persona que un dia necessiti deixar el gos a la guarderia el pugui deixar realment, o sigui, el nostre projecte d'alguna forma està fet perquè tothom li solucionem un problema, si no.
0: I pregunta una cosa, Miquel, si a les vacances, la gent que està de vacances demanen als amos vídeos o inclús FaceTime trucades per veure l'animal?
5: Les persones que estan de vacances i deixen el gos aquí demanen fotos, vídeos, videotrucades amb els gossos o com va això?
6: Això és algo que crec que no els hem donat temps a demanar-ho perquè intentem sempre adelantar-nos a això. Jo com a persona que té un gos m'agrada molt que quan l'he deixat abans de tindre Docterra a prop que m'enviïn coses i sàpiga com està el meu gos. Llavors, per norma general, ho tenim ja com molt protocolitzat. Cada dia els enviem mínim 3-4 vídeos de les activitats, que crec que és algo que apareix superfàcil perquè són vídeos amb tots els seus companys. Així també la família pot veure amb quin gos li agrada jugar als jugos, els passejos i tot lo de més. Però sí, sí, òbviament les demanen.
7: Miquel, sóc el Fènix.
5: La pregunta és per mi, Oriol?
7: Sí, per tu, per tu.
5: Vale, vale,
7: sí,
5: perdona.
7: Tu has de fer de bueno, de pel·lícula amb ella. Escolta'm, posen notes a l'agenda? Per exemple, no? Si un gos li roba 2 euros a un altre, ella posa una nota a l'agenda posant avui en Romeo o en Jackie li ha robat 2 euros al Nuc, per exemple.
5: Passa que, per exemple, quan en Romeo es porta malament, li poseu una nota a l'agenda i li dieu no, els pares, és que avui s'ha portat malament, li ha robat a l'altra persona o alguna cosa així?
6: No hem arribat. Ara m'has donat una idea, de tindre agendes. No, encara no. Però sí que és veritat que parlem molt amb les famílies el dia a dia, doncs perquè sàpiguin una mica les conductes típiques que està tenint el seu gos, perquè les sàpiguin i també una mica per poder solucionar-les. Però encara no hem arribat al punt de posar notes a l'agenda.
0: Molt bé, tu.
5: Apuntat.
0: Apuntat. Doncs, Miquel Giol, gràcies. També a la Laia, de Docterra. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: Que vagi molt bé.
0: Adéu, fins ara.
6: Adéu.
0: Que és que, clar, penso, jo quan me'n vaig de vacances, jo tinc 2 gates i me les cuiden també la família, i sí que demano fotos, jo. En plan, envia'm una foto.
7: Tu.
0: Perquè ja, és que és veritat, això, quan vas de vacances, no pares de pensar en la mascota. No pares de pensar en la mascota que has deixat a casa i dius, ai, tant de bo hi fos aquí. Però
7: jo, al principi, demanava que em posessin el meu gos a la línia de telèfon.
0: Veus, el FaceTime. Arnau Font, tu tens mascotes?
8: Ah, bueno, tinc 2 ocellets.
0: Tens 2 ocellets. És veritat, tens ocells. Amb qui els deixes quan te'n vas fora?
8: Bueno, es queden a caseta.
0: Va,
8: però
0: ja tinc
8: algú...
0: Ah,
8: exacte.
0: Ja te'ls vénen a cuidar.
8: Sí, sí.
0: Va, doncs obrim la secció de l'Arnau Font. Arnau Font. i ens agradaria començar amb una notícia que vam explicar, de fet, aquí al programa, una mica pertorbadora, o si més no sorprenent, perquè hem sabut aquesta setmana que hi ha una nova pel·lícula titulada As Deep as the Grave, on apareix l'actor Val Kilmer, l'actor de Top Gun, que va morir als 65 anys, l'1 d'abril del 25. Com hi apareix? Doncs hi apareix perquè s'han generat aquestes imatges amb intel·ligència artificial. Hi ha hagut polèmica a Hollywood amb això. Què et sembla? Perquè no és el primer cas que passa. Ja hi ha diversos actors que s'han fet, alguns sense el seu consentiment explícit, ja s'han fet alguns muntatges. Com ho veus tu?
8: Clar, és un tema molt polèmic precisament per això, perquè et dona la capacitat amb la IA de ressuscitar a qualsevol personatge, qualsevol actor en real, teòricament, en una pel·lícula. Aleshores, des del meu punt de vista, si això es fa servir en una pel·lícula de ciència-ficció amb personatges inventats, encara t'ho puc arribar a comprar, entre cometes, perquè darrere els efectes especials hi ha molta indústria. Però vaja, aquí la polèmica està en que, d'acord, s'ha fet amb permís dels familiars, però clar, això marca un precedent bastant impactant.
0: I tant. I que, a més, també és negoci, això. És a dir, clar, és rendibilitzar la imatge i a partir d'aquí, doncs, seguirà qui sigui enriquint-se en base a allò. I que al final hi ha un punt que penso també com a actor, potser ens trobem, no ho sé, però potser arriba un punt que també hi ha actors que diuen, mira, escolta, saps què? Em surt més a compte signar drets d'autor, que facin servir la meva imatge, que facin pel·lícules amb mi i que jo no m'hagi de prendre cap paper ni res que em calgui.
8: Clar, però aquí deixes de ser actor.
0: Exacte, en què et converteixes?
8: Vens la teva imatge, creen un model a mia i vinga, i ja està.
0: I també és veritat que això et funcionarà perquè ara t'han conegut fent d'actor, no? És a dir, ara el problema és la gent que comença o si hi haurà actors i actrius ja fets tots amb intel·ligència artificial, que això ja hi ha pel·lícules.
8: Sí, això passarà com els influencers fets amb IA.
0: Exacte,
8: Aquests que s'han fet tan famosos a xarxes amb centenars de milers de seguidors, doncs no m'estranyaria que passés amb algun actor o amb alguna actriu generat a IA des del principi.
0: No et sembla pertorbador per això que ens puguin agradar influencers que no són persones? Perquè llavors què ens agrada exactament?
8: Teòricament el seu contingut, però clar, o la imatge que tenim d'aquesta, entre cometes, persona. És bastant pertorbador, la veritat.
0: Perquè en el fons penses que l'influencer no deixa de ser, penso, que t'agraden, perquè no només t'agrada el contingut que generen, sinó perquè d'alguna manera t'hi pots veure, no? De dir, em sento identificat amb això, o m'agradaria semblar-me això. Clar, en el moment en què saps que no existeix, crec que canvia completament la imatge de l'influencer.
8: A més, amb la IA pots crear tots els influencers que vulguis, atacar tots els nínxols possible. Aleshores, clar, el sentiment de sentir-te representat per algun influencer és que segur que n'hi haurà algun fet a IA que va directament

0: que obri ChatGPT se li obrirà en el mode estudi, que és un mode que està pensat no per donar-te les respostes, el típic, no?, de que anem a posar... Bueno,
1: els típic, deures i fes-me els deures.
0: Doncs en aquest cas, ChatGPT no et donarà la resposta així com així, sinó que tècnicament, teòricament, t'ajudarà a resoldre aquest exercici i no posar-t'ho tan fàcil.
1: Creus que és una bona mesura? Que potser hi haurà altres moderadors que també pensen el mateix, acaben al mateix lloc?
0: Sí, penso que és una bona mesura. El que passa és que te la pots saltar molt fàcilment.
1: Com sempre, no? Sempre hi ha la trampa feta, també.
0: No, és que, clar, ChatGPT el pots utilitzar sense cap compte. Aleshores, bueno, doncs obres una pestanya incògnita amb ChatGPT i,
1: ja ho tens.
0: I vinga, endavant. Però no, està molt bé que ens movem una mica en aquesta direcció.
1: Que ChatGPT, ja ho sabeu, pots entrar-hi a través d'una web, però també hi ha l'aplicació.
0: Exacte.
1: I parlant d'aplicacions, el que hem volgut fer amb l'Arnau avui és fer tot un recull, hem demanat que ens faci un recull d'aquestes aplicacions més curioses que podeu trobar actualment a les vostres botigues del vostre telèfon, perquè n'hi ha de molt, molt estrambòtiques.
0: N'hi ha de fantàstiques.
1: A veure, sisplau, comença la bateria, perquè crec que em portes de molt bones.
0: Sí, mira, la primera de totes és una que es diu Carrier Pigeon.
1: Val?
0: I és bàsicament el contrari de la missatgeria instantània del WhatsApp. Nosaltres estem acostumats a escrivir un missatge, arriba a l'instant. Doncs en aquest cas, aquesta aplicació simula que envies un missatge amb colom missatger. Aleshores, com més lluny estiguis del teu receptor, doncs més trigo llegaran a arribar aquest missatge.
1: M'encanta.
0: És fantàstic.
1: Va d'això. I a més crec que tinc entès que, clar, es pot perdre.
0: Sí.
1: Perquè els coloms, en el seu moment, podien morir en el camí.
0: Hi ha un petit percentatge de que el missatge no arribi mai. Ah, tampoc ho sabràs.
1: Quina fantasia. Una altra, va.
0: Una que es diu Focus Flight. És bàsicament un temporitzador per quan ens volem concentrar, estudiar, treballar, el que sigui, en què bàsicament aquesta aplicació simula que puges a un avió. Tu li dius, per exemple, vull estar concentrat 45 minuts i durant aquests 45 minuts tens totes les aplicacions bloquejades i simplement a través del mòbil doncs veus com si estiguessis a dins de l'avió viatjant. I fins que no apagues aquesta estona de concentració, l'aplicació no et diu a on has volat.
1: Bueno,
0: una aplicació
1: bé.
0: De concentració.
1: Però és també d'aquestes que et fas les trampes a tu mateix per no agafar el mòbil, eh?
0: Sí,
1: si estem arribant
0: però,
1: a aquests nivells,
0: exacte,
1: eh? Tu em fas servir d'aquestes.
0: Faig servir la que et comentaré a continuació, que és la de Forest, que és el mateix concepte, però en aquest cas, en comptes de viatjar en avió, plantes un bosc. Tu li dius, vull plantar...
1: Què vol dir que plantes un bosc?
0: Doncs mira, per exemple, dius, vull plantar un arbre. I et diu, aquest arbre trigarà una hora en créixer. Doncs durant aquesta hora no pots tocar el mòbil. Si el toques abans...
1: L'arbre no creix, l'arbre no surt.
0: Molt, exacte. I aquesta em va anar molt bé quan estudiava.
1: La ah, veritat. Sí?
0: No, sí?
1: Aquesta és antiga, vull dir que ja fa temps que existeix.
0: Sí, aquesta ja fa temps que existeix.
1: I quants arbres tenies tu plantats? Perquè
0: ei,
1: això,
0: entenc doncs...
1: que pots muntar com, saps, els cims? No sé si els oients ho saben, però hi ha aquests jocs típics d'aquests de construcció de ciutats.
0: Sí.
1: Que també ets molt fan, tu, d'aquest.
0: Ui, sí.
1: Com es diu, City?
0: El Cities Skylines, Esquet, meravellós.
1: Aquest. Clar, però tu amb el bosc aquest, tu tenies un mapa del bosc que havies fet un Amazones o que havies fet?
0: Al principi tenia molts arbres, però després ja vaig canviar els arbustos. Perquè no triaven tant en créixer.
1: Ah, perquè pots triar també la tipologia, clar.
0: Sí, hi ha diferents tipus de,
1: uau,
0: de planta.
1: Val. O sigui, també ho pots fer d'acord amb el teu temps de concentració.
0: Correcte.
1: Quines més, va?
0: Mira, una que es diu PooMap.
1: Vale.
0: PooMap és un mapa per marcar els llocs on has evacuat. Existeixen les aplicacions per marcar els llocs on has viatjat.
1: Sí,
0: doncs en
1: sí.
0: aquest cas, dels llocs on has anat al lavabo. També en el seu moment es va fer viral per la Gracieta i compte que té moltíssimes descàrregues. Eh?
1: Ah, sí? I pots posar ressenyes en aquests? Perquè hi ha alguns que sí que és veritat que et deixaven posar ressenyes, que també està bé això, perquè si has d'anar mai al lavabo d'algun lloc, dius, a veure què diu també la gent aquí.
0: Pots escriure notes. No, va molt bé. És col·laborativa.
1: Una altra.
0: Una altra que em sembla fantàstica, que es diu Touch Grass, literalment
1: sí.
0: Tocar herba. És bàsicament també una aplicació que et bloqueja l'ús del mòbil fins que no surts al carrer i fas una fotografia de la teva mà tocant gespa.
1: Què?
0: Fins que no fas això, no et desbloqueja el mòbil. Com per dir-te, ei, surt de casa.
1: No m'ho puc creure. Hi ha aplicacions per això.
0: Sí, utilitza la IA per detectar si realment estàs tocant la gespa
1: perquè...
0: o estàs buscant una foto a internet.
1: Clar, però si tens gespa artificial, potser sí que li pots colar aquesta.
0: Ui, em veus? Aquí ja...
1: Aquí ja no ho sabem, eh? Hauríem
0: ja...
1: de fer la prova. Va,
0: farem
1: i l'última, amb quina t'agradaria acabar?
0: El GeoGuessr. Aquest és fantàstic, és un joc que bàsicament apareixes a qualsevol punt del món mitjançant la imatgeria, les imatges de peu de carrer, com Google Street View, i has d'esbrinar doncs, en quin punt del món estàs. I aquí hi ha moltíssimes competicions, és un joc que s'ha fet molt popular i molt addictiu.
1: Que aquest és addictiu també perquè hi ha molta gent que els fa ells jugant, o sigui, es graven a ells jugant al GeoGuessr, i hi ha gent que és una màquina. De fet, una de les persones que penja vídeos com aquests és l'Ibai Llanos, precisament.
2: ¿Estamos todos de acuerdo en que eso es Murcia? ¡Un experto en árboles, coño! ¡Sos un huevo de personas! ¿Este puto árbol qué mierda es? Voy a

0: Camperús, si nadie dice lo contrario, eh?
1: Sí, esto debe ser...
2: Que a mi fa molta gràcia això, perquè hi ha gent que els surt d'una imatge, val? Mira, ens agrada, això... Això només pot ser Lima. Això només pot ser o un poble perdut de la no sé on.
3: I ho claven.
2: I ho claven. I penso, el dia que surti Terrassa, això també hi haurà l'expert que dirà, això només pot ser Terrassa, això pot ser només Catalunya.
3: Els catalans ens encanta.
2: Ho marcarem. Què penses? Potser sí, perquè és veritat que a vegades fixant-te només en com és la regió del terra. Senyals en quin idioma estan. Si hi ha algun camió que pel que sigui porta un vinil i per tant veus en quin idioma està escrit. La matrícula.
3: Les plaques del carrer també,
2: que
3: porta l'escut.
2: És una fantasia. Sí, realment no. És molt addictiu això. I és addictiu també veure això. Gent jugar-hi, que també fa molta gràcia.
3: Correcte.
2: Arnau Font, amb aquesta secció tanquem la temporada d'estiu.
3: Ha sigut un plaer.
2: Moltíssimes gràcies. Molta sort. Tens vacances aquests dies o ja comences a setembre?
3: Soc autònom. No sé què és això.
2: No coneixes les vacances.
3: No les conec.
2: Arnau Font, gràcies un cop més, de veritat, per prestar-te. Que vagi molt bé.
4: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
2: Avui no fem ni racó de pensar aquesta hora, ni tampoc el dues veritats i una mentida. De seguida ens hi posem. El que volem fer ara aquesta hora és que... A veure, és que tinc en Fènix aquí al costat, sí, que estarà ben content, passa? Perquè home, resulta que aquesta setmana als carrers de Barcelona s'estan celebrant batalles de farmejar aura.
5: Home, però això nosaltres ho vam fer l'altre dia, no?
2: Exacte,
5: també?
2: Ho vam fer dimecres. Estaràs ben content perquè home, vam ser precursors d'aquesta nova moda. Per si hi ha qui no sap molt bé de què estem parlant, és una nova tendència entre joves que consisteix en una competició per ser, atenció, els més admirats del públic. Que jutjar pel que esteu escoltant podria ser qualsevol persona animant, sí, potser, no, en un partit de futbol, eh? Aquest és el so, per això, d'una d'aquestes primeres batalles a la ciutat de Barcelona. L'escenari triat ha sigut l'Arc de Triomf. Puc saludar aquí el nostre company Àlex Calatrava. Què tal? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia, Laura.
2: El redactor que hi ha anat. Però no només l'Àlex, també tinc aquí al costat la Marina Fernández. Hola, com estàs?
7: Hola, què tal? Bon dia.
2: Presentadora del programa.
7: Com a exemple de farmejadora d'Armo.
2: Et volia preguntar, t'ha arribat a tu ja això de farmejaura? Sabies, t'has assabentat de què és?
7: Fa molt poquet, però clar, això és el carisma de tota la vida, no?
2: El carisma de tota la vida, mira, m'agrada plantejat així. Però crec que és una mica més petardo, Àlex. Sí. De què va això de farmejar ara?
6: A veure, expliquem una mica perquè ve de lluny, eh? No ve d'ara exactament que han començat les batalles, però com a tal el concepte d'aura neix a les xarxes socials. Una mica com va també haver la tendència dels Therian no fa massa, sí, també de joves que s'identificaven com animals. Això no té res a veure amb animals, que potser algun també té aura, però no té a veure amb animals. Això és fer una acció que sigui per ser admirat. Pot ser perquè demostres grans habilitats o una actitud molt carismàtica o perquè se't reconeix com un líder, perquè desprens aquest lideratge, no? Jo crec que millor si posem un exemple, permeteu-me que ho porti a lo futbolístic, però no sé si recordeu aquella celebració icònica de Leo Messi marcant al Santiago Bernabéu, que es treu la samarreta, li ensenya el seu nom, el seu dorsal, a tota la graderia del Santiago Bernabéu. Allò va ser aura. Allò va ser aura. En canvi, què seria l'antítesi de l'antiaura? No sé, caure per les escales a l'institut davant els teus companys, una acció patètica.
7: Pot ser en gràcia també això, eh?
6: Bueno, segur que algú cau amb estil, però generalment seria una acció bastant patètica, jo crec. Bueno, això seria l'antiaura, però, atenció, Laura, em sap greu, però també se li diu Laura, l'antítesi d'aura.
2: És que és molt fort que les Laures siguin fracassades ara. Ara resulta que són fracassades.
6: Bueno, fracassades no, però no teniu aquest carisma si feu això.
2: Però pot ser Laura amb aura.
6: Pot ser Laura amb aura, sí.
2: Vull pensar que puc ser, encara, encara tinc opcions.
6: De fet, dir-li Laura és una cosa totalment absurda que va sortir a les xarxes també de dir Aura o Laura, ja està, per posar-li...
2: No es volien matar una mica a pensar la cosa.
6: No eren gaire creatius.
2: Tu ja has estat en una d'aquestes competicions d'aura a l'Arc de Triomf.
6: Sí, per sort.
2: Què hi vas veure, per sort o per desgràcia?
6: Sí, a veure, és un panorama curiós, eh? Però ens hem d'imaginar, sobretot, una rotllana de desenes i desenes de persones que van allà, s'amunteguen davant dos participants que estan al centre, i el més comú, per intentar guanyar aquests tornejos d'aura, és disfressar-se de personatges d'internet o personatges de ficció i també fer acrobàcies. Això està molt ben valorat, per ser. Si algú d'aquí vol participar, si feu acrobàcies, guanyareu. També els balls virals a les xarxes socials, per qui no és gaire creatiu, el 6-7 típic, que ja va fer fins i tot el Papa Lleó 14, o simplement mostrar actitud carismàtica. La manera de mesurar qui està guanyant és aquesta. Qui rep més aplaudiments i crits és el guanyador. Tot i això, el públic, t'haig de dir que està bastant dividit entre qui li agrada i qui ho mira, però amb rebuig.
8: pot comparar això amb els anys 90, amb els skates, amb les batalles de rap, un fenomen pues, cíclic. Jo simplement crec que aquí la gent pues, pot ser lliure.
9: Hemos preguntado a unas chavalas qué es lo que estaba pasando aquí y pues nos han dicho que se ha hecho una batalla de farmear aura y yo ya había visto esto por TikTok, pero verlo en persona me ha impactado porque da mucha vergüenza, en mi opinión.
2: Clar, és que ara que ho menciona, tot això són competicions que venen a través de les xarxes. Crec que de fet són uns cartells fets amb intel·ligència artificial que anuncien aquest lloc, l'hora on es faci aquesta competició, però a l'Arc de Triomf hi ha algun organitzador que coordini tot aquest sorturneig?
6: No hi ha ningú. De fet, allò és un caos. El problema de que no hi hagi ningú organitzant-ho és que les rotllanes aquestes que s'organitzen són de manera molt espontània entre els espectadors que hi ha allà. I clar, hi ha tanta gent que acaben tancant tant la rotllana que no hi ha gaire espai tampoc pels competidors i la gent que s'hi suma a veure-ho tampoc ho pot veure.
2: Clar.
6: Perquè està tot amb tanta gent que, bé, el que escoltarem ara jo crec que és bastant representatiu. És la conversa entre dos amics. Un s'enfilava sobre les espatlles del seu amic per poder mirar-ho.
10: ¿Lo has visto, Carles?
11: ¡Sin amogado, no me lo puedo creer!
10: ¡Wow! ¿Qué ha hecho?
11: Se ha pasado, ¿eh?
10: ¡Dímelo, que no lo veo!
11: Ha hecho como una pirueta de arte marcial, bro.
10: ¡Wow! Ni la pesas too much.
6: De fet, alguns fins i tot s'enfilaven al propi Arc de Triomf o a fanals per veure aquestes batalles.
2: I clar, hem sentit els espectadors, queden els participants. No sé si has pogut parlar amb ells o quin és el perfil de competidor d'aura que ens hem d'imaginar.
6: Hem parlat amb diversos. A veure, més o menys s'acostumen a ser adolescents entre 13 i 19 anys, com els mateixos espectadors. Jo vaig parlar amb alguns, però avui us vull presentar l'Ivan. Venia del Prat de Llobregat per competir. Es va disfressar de Capità Salami, tal com feia Amador Rivas a la sèrie La que se avecina.
12: El traje que llevo lleva un prototipo en el pantalón, que es como si fuese un miembro viril, pero de goma, que son unos 20 centímetros. Entonces, eso aparenta que es mi miembro viril, pero no lo es. Entonces, he representado a Amador Rivas cuando hace el Butafumeiro, pero con eso.
6: Bueno, no sé què us semblarà aquest prototip, però bé, ell ocultava la cara darrere una màscara divertida. Això és bastant habitual també entre els competidors.
2: No sé què en penseu d'això. A mi em fa una mica de...
7: Sort que ha puntualitzat, que no era el seu de veritat. Jo no sé què passa amb l'Arc de Triomf, perquè abans mencionaves els Therians i allà també és on es van reunir els Therians. No?
6: Totalment.
2: Perquè és el triangle friki de Barcelona.
7: Perquè té aura, Arc de Triomf, no? També.
2: Té aura de friki, bueno, suposo. És allà
6: molt de friki, eh? I haig de dir una altra cosa que no he dit. Sobretot otakus, també n'hi havia bastants, eh?
2: Ah, és veritat que l'otaku, clar, deu guanyar, perquè les disfresses que es fan als otakus és espectacular.
7: La meva conclusió ells, és que el món se'n va a la merda.
2: No, però jo crec que són modes, vull dir, també... No sé si modes, però potser és l'equivalent a les tribus urbanes d'abans, no?
13: Jo crec que la moda, com diu la Marina, és que el món se'n va a la merda.
2: No
13: I jo dono gràcies de viure en un poble, i aquestes coses en el poble no passen, perquè
2: Calla,
13: la majoria
2: no,
13: de gent té
2: coses,
13: 75 anys i no m'imagino els avis allà, 6-7.
2: Pues deixeu que aprofiti, perquè aquesta hora us volem avançar un petit, us volem fer un petit tastet del que podreu escoltar aquí a Catalunya a partir de la setmana que ve, i resulta que una de les veus que podreu sentir habitualment és la d'una persona que ens fa molta il·lusió saludar, Manel Delgado. Què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: Antropòleg, que ja tenim aquí. I ja que tenim aquí, volia dir, què en penses tu, això, del que estàvem parlant ara, de farmejar aura?
14: Bueno, mira, jo no sé si sabeu, però jo, de fet, el que m'he dedicat sempre és a fer antropologia religiosa i em sembla interessant, us estic sentint, que les dues nocions clau que esteu utilitzant, que és la d'aura i la de carisma, siguin nocions directament religioses, que tenen que veure, bàsicament, amb la qualitat especial que se li atorga a certes persones, moltes vegades, literalment, per la cara. I sí, és una variable, en el fons és una variable del mateix. El que passa que és una pena, perquè és la prova de que el lideratge és una forma extrema de servilisme, perquè tot això que esteu explicant, el que fa evident és que aquesta gent que es dedica a fer el ganso per cridar l'atenció és esclava del públic que creu que igual manipula.
2: Ja. Tu creus que farmeges aura, Manel?
14: Sí, però això no depèn de mi.
2: Jo què sé. Tu què creus? Tu què creus? Que tu ho has jutjat pel que perceps. Creus que podria ser una persona que farmeges aura?
14: Sí, jo crec que sí, i és més, puc dir-te que és una cosa que em provoca una certa mala consciència, perquè evidentment no ho puc evitar. Però això ja és una cosa d'antic, eh? Que quan era jovenet, hosti, no és per dir-ho, però jo era un líder. I el que provava que era un líder és que quan de sobte en les èpoques de la clandestinitat havia de pringar algú, era jo. Home, és que és això, el líder, mira es creu, és tan tonto que es creu que bàsicament és una llum interior la que emet i que la fa fascinant, però és al revés. el líder, el tio amb aura o amb carisma, és un pringat que bàsicament no es dona compte fins quin punt depèn, el seu èxit depèn dels demés i de caure'ls bé.
7: Que amb això que està dient ara el Manel Delgado, jo ja sabeu que acostumo a emportar-m'ho tot cap al molí de la política,
2: sí.
7: Però clar, és l'essència o la clau de tot líder polític que es vulgui exitós, no? Això de farmejar aura. Això em porta aquell cartell mític de l'Artur Mas de fa uns quants anys enrere, del
2: Macias
7: amb els braços oberts, no? Allà ell va ser el súmum de farmejar aura perquè venia d'una bona època i al final s'acaba estimbant, no? Això com a exemple polític de què vol dir això de farmejar aura, portant-nos-ho a una altra banda que no sigui només això, els joves adolescents.
14: Jo puc dir una cosa?
7: I tant.
14: Que al capdavall, al vostre cas, és el mateix, eh?
7: També, clar. Sí, sí.
14: Ma, clar, ser un líder mediàtic que és... Jo tots els líders mediàtics, excepte vosaltres que conec, tots es passen tot el temps dient benvolguts oients, estimats. Clar, en el fons, de què depèn l'èxit d'una persona amb els mitjans? Pues bàsicament del mateix. De bàsicament sempre estar en condicions de dir el que els altres esperen sentir.
7: Sí, sí. Doncs escolta'm una cosa, ara és que la traba...
14: No us vull molestar, eh?
7: No. T'anava a dir que anava a acomiadar l'Àlex Calatrava perquè tanquem la carpeta ja de farmejar Aura. Moltíssimes gràcies.
6: Prou, Aura, per avui. Moltes gràcies, Laura. Que vagi bé.
7: Gràcies. I Fènix, també gràcies.
13: No, a tu, home.
7: I Manel, no t'acomiado encara perquè, precisament això, dèiem, truquem avui perquè el que volem és parlar i avançar una mica les veus que acompanyaran l'Aquí Catalunya al llarg d'aquesta temporada que comença la setmana que ve. En Manel és una d'aquestes veus. Marina, on el podrem escoltar, Manel?
2: Doncs l'escoltarem a la secció on desmuntem l'extrema dreta, que l'havem estrenat la temporada passada, que ha funcionat bé i que consideràvem que necessitàvem també un esperit no només crític amb l'extrema dreta, que és evident i que està bé anar detectant i radiografiant on ens la intenten colar i de quina manera, sinó tenir el contrapunt d'algú netament d'esquerres com és el Manel Delgado, que crec que no se li pot discutir aquest carnet, que també sigui crític amb què no s'està fent des de l'altra banda, no? Mm-hmm. Perquè sigui l'extrema dreta qui està guanyant la partida. Manel, què hi dius?
14: Home, jo no conec ningú d'extrema dreta. De fet, i d'extrema esquerra, només en conec a mi mateix, que sóc d'extrema esquerra, moderada, òbviament. Però... Clar, el tema, bàsicament, és que definim com extrema dreta i aquí li apliquem... Jo el que sé, bàsicament, és que l'extrema dreta és perversa, dolenta, abjecta, però que qui signen les ordres d'expulsió d'immigrants i qui fan les lleis que estan provocant diners de morts al mar no són racistes, són gent que adora Manu Chao i que el diumenge menja cuscús, que són antifascistes, no ho dubtin.
7: Estem tenint alguns problemes de so amb el Manel, si és una qüestió de cobertura, però bé, sí, com sigui, queda feta no, la promo, podríem dir, del que farem en aquesta secció desmuntant l'extrema dreta un any més, una secció, com deia la Marina, ha funcionat més, que també comptarà amb altres noms.
2: L'acompanyaran el David Fernández i el Joan Serra, el cap d'informatius d'aquesta casa.
7: Doncs Manel Delgado, t'escoltem la setmana que ve. Moltíssimes gràcies.
14: A vosaltres.
2: Adéu, Manel.
7: Que vagi bé. Ara són un quart de 10 del matí i deixa també que assumi una altra de les veus que també formaran part de la família de l'Aquí Catalunya aquesta temporada, una veu que, de fet, ja coneixeu els oients perquè va participar, ja era col·laboradora d'aquesta ràdio. És una veu femenina que ens fa molta il·lusió saludar, Maria Nicolau. Com estàs?
15: Bon dia!
7: Bon dia, estimada.
15: Maria!
7: Què tal? També t'incorpores aquest any a l'Aquí Catalunya.
15: Ja, però aquest any estic més morena. He passat un estiu estupendo.
7: On la podrem escoltar, la Maria Nicolau?
2: Marina. La Maria Nicolau farà tàndem amb el Carles Francino. Fixa't. Els dilluns, el racó de pensar... Està molt bé escoltar la Maria Nicolau parlant de cuina sempre, però potser ja ho tenim molt vist, això. Llavors, sí. Ens agrada també que ella pugui venir a compartir amb nosaltres les seves reflexions, el que li ha fet pensar i que ens porti cap als seus mons.
7: I tant. Maria Nicolau, has pensat molt aquest estiu?
15: Però he pensat lo just perquè ara que tingués molta energia acumulada per dedicar-la a totes les novetats i totes les coses que ens facin pensar al llarg de l'any sobre qui som, sobre per què estem aquí, sobre quines són les coses que ens fan picor a l'orella mentre pelem pebrots, no? O sigui, està molt bé poder parlar de tot, no només de les croquetes, que són molt guais les croquetes, no? Però una mica tot, una mica tot.
7: Clar. Què anava a dir? Què has fet aquest estiu? Per on l'has passat?
15: Mira, m'he amagat a la cova. A mi, jo sóc un animal... m'assemblo molt a un teixó I quan tinc una mica de temps lliure o de vacances, el que faig és marxar a les muntanyes. Me n'he anat a un balneari que semblava Battle Creek, soc tan feliç. Me n'he anat al Pirineu, a un lloc d'aquests on va la gent gran a fer retiro i a fer tractaments de les varius, però hi hem anat amb la meva filla i hem estat allà, a les aigües termals no, perquè són calentes, però fora la piscina és fresqueta, entre les muntanyes, a fer petites escapadetes amb el cotxe de 10 minuts de conduir per menjar coses extraordinàries, res al sud de França, al nord de Catalunya, digue-li com vulguis, un dia revocarem el Tractat dels Pirineus i tot estarà arreglat, i ens ho hem passat superbé, molt de relax, molt de menjar, molt de prendre notes de coses extraordinàries per explicar, i escolta, i piles carregadíssimes a tope per venir aquí a posar temes interessants sobre la taula i a parlar de tot.
2: I tant. Doncs quines ganes que ens les expliquis i poder-les escoltar i compartir amb tu, Maria. Que vagi molt bé, gràcies.
15: Vinga, vosaltres.
2: Bon cap de setmana i fins la setmana que ve.

0: Benvinguts i benvingudes a Dues Veritats i una Mentida, tot i que avui el títol del joc no li fa fortuna al que passarà. Quatre persones, tres veritats i una mentida. Quin és l'objectiu? Descobrir qui menteix. Hem reunit als estudis de Ràdio Barcelona, aquí a Catalunya, quatre editors de programes, i no només editors, de Ser Catalunya. La cosa és que aquí tenim damunt la taula, necessito que algú em pugui fer, sisplau, perquè no ho he fet.
1: Jo te'ls preparo.
0: Quatre paperets.
1: Vinga.
0: En tres hi posarem veritat. M'encanta. I ara no hi posarem mentida.
1: Ràdio Verité.
0: Se m'ha oblidat totalment. Jo sé que si normalment això ja ho tenia fet d'abans, i avui, com que és l'últim dia, m'he dispersat una miqueta. Bé, no passa res. Cadascun agafarà un i explicarà una història o anècdota que li hagi passat. Si és veritat o no, ho decideix el paperet. El que passa és que la resta no ho sabrem i el que haurem de fer és descobrir-ho, descobrir qui menteix a través de les preguntes que farem. Ja sabeu que no hi ha premi més enllà d'un besito, perquè de moment no som rics i per tant no tenim un pot de 200.000 euros, però escolta, tot arribarà. Presentem, doncs, els concursants d'avui. Natural com el suc, honesta com l'aigua clara, riallera com un sol d'estiu que es cola pel balcó de casa, és l'Anna Puigvoltes, directora del Balcó de Ser Catalunya.
2: Tres capítols que farem, un a les piràmides, perquè sí. La gent se'n va veure les tres piràmides del Caire, no? La Irene deia...
0: Ara ja fa quatre temporades que la podeu escoltar cada tarda de 7 a 9, acostant-nos les realitats des d'una mirada propera. El que potser no sabíeu d'ella és que estima els gats, que també estima estar envoltada de natura, llegir, que fa unes fotos terribles i riu quan se li encén el flash de la càmera i no se n'adona. Diu molt, te flipes.
2: Aquesta te flipes, eh?
0: I té uns atacs de riure d'aquells afònics.
2: Amb vés-te sabràs com Nostre Senyor és estat deslliurar a la Rosa, ta mare, del part d'un minyó gos i vell. Gos?
0: Avui ve a sorprendre'ns, segur, amb una seva, de les seves batalletes. Anna Puigvoltes, bon dia, com estàs?
3: Com pots tenir gravat això a l'Aura Estrada?
4: Perquè ho graves tu.
3: No, ho va gravar ella, a traïció.
0: Ai, següent concursant.

0: O potser ens el podríem trobar preparant un dels seus mítics operú.
1: Especial Renfe.
2: Comencem per Joan Garcia.
1: La puntualitat. El nostre ADN fa que apareixi poc. I si apareix, que sigui un miracle.
2: Cancelo.
1: Els anuncis de normalitat. Ens diuen que aviat funcionarà com cal, però és mentida.
0: I aquest any el podeu escoltar narrant. El Barça, el que t'hi jugues, Barça. El que potser no sabeu d'ell és que no suporta els petards, que toca molt bé el piano, que va estudiar al conservatori, que és divertidíssim i que tant pot ser Albert Bermúdez com Donald Trump.
3: El mundo is dead. All these people are going to die. I'm going to bomb this place.
0: Albert, bon dia.
4: Hola.
0: Següent concursant. Recordeu que en són 4 en total. Get off the train. 4, 5, 6, walk to the club. Don't wait for shit. Meet this boy named Martin Burgoyne. He's my best friend. He's my boy toy. Vingut des de Figueres, literalment. Literalment en tren, ha vingut.
4: Sí, sí.
0: Des del 2022, que és el rei de la cultura, els caps de setmana, en aquesta ràdio, al davant del Tot és Comèdia, parlem de Màxim Castillo.
5: Persona escorradissa, amunt i avall, amb Xatka, aborden, a més, un tema tan present com les migracions.
0: Rei de la pista els dissabtes i diumenges, porta un ballarí i un cantant a dins, és un autèntic seguidor de musicals, un gran consumidor de teatre i, el més important, ho sap transmetre als oients.
5: Cinema, documental,
4: musical. Totalment exaurit.
5: Has llegit l'entrevista d'avui de La Vanguardia?
4: Sí, i de fet hi ha una cosa que em va cridar molt l'atenció.
5: Sí.
0: Amb una mirada curiosa, personal, un punt indi molt interessant, amb Màxim tant entrevista l'Albert Serra com un grup emergent d'un poble petit català que no sabem ni situar. És generós, pulcre, molt educat, amb una molt bona vista a l'hora d'envoltar-se dels les millors veus del panorama cultural. Everybody get up and dance, que diria Madonna. Màxim, benvingut.
6: Jo també t'estimo, Laura Estrada.
0: I acabem amb la quarta convidada, ja mig presentada, però 100% presentadora.
7: Siempre en estado de espera.
0: Com un cafè a les 7 del matí, té energia per carregar el mòbil sense endollar-lo. La Marina Fernández és la vostra persona per despertar-vos cada dia per anar a treballar i no arribar sense saber què ha passat mentre dormíeu.
8: Bon dia a tothom. Són les 8 i no només són les bombes el que mata. La fúria
0: incansable, ràpida, atenta. Els seus àudios sempre comencen amb un...
9: Ei, espera, bueno, va...
0: Uf, el que potser no sabíeu és que porta una petita cantant a dins, que tot sigui dit, millor que no exploti. És la reina dels karaokes, i n'hi fet expressament el crossover definitiu, Joaquín Sabina, avui present també, i Marina Fernández cantant junts.
10: Ahí está.
9: No t'animes, Joaquín.
10: Miro hacia atrás y busco entre mí recuerdo.
0: Marina Fernández.
9: Què tal?
0: Què tal? Bon dia.
9: Bon dia.
0: Ja estem tots presentats i presentades, ara sí. Teniu els paperets que que ha preparat la Marina molt educadament. I com hem fet tot l'estiu, cadascú n'agafa un.
9: Vinga.
0: Agafeu-ne un, sisplau.
9: Agafo un,
0: Sí, ja passa-n'hi un al màxim.
5: A quins nervis.
0: Passa-n'hi, passa-n'hi. La cosa és, cadascú ha portat pensada una mica la història que us tocarà explicar, perquè la gràcia és llegiu-vos els paperets, no us els mireu entre vosaltres, per l'amor de Déu. Un cop els tenim, ara ja cadascú més o menys sap el que haurà de defensar, així que comencem. Algú vol començar a explicar la seva història? Algú us presta? Sí, no, no, sí, si no ho diré jo.
11: Comença tu, Albert. Va.
4: Vinga, va, doncs començo jo.
0: Som-hi.
4: La meva història ens porta a Mèxic. Jo estava narrant la Kings, el Mundial de la Kings League, i doncs, l'últim dia, o sigui, vam triar dos dies com per poder-nos quedar una mica més, ja que estàvem a Mèxic i portàvem 20 dies només treballant, vam dir, coi, agafem el vol de tornada dos dies més tard, i vam estar doncs, amb uns quants amics periodistes per allà fent voltes i viatjant per Ciutat de Mèxic i visitant-lo. A l'hora de tornar cap a l'aeroport, anem a buscar, demanem un Uber, que només arriba a la porta del nostre apartament, rebenta la roda i nosaltres anàvem bastant justets de temps, no direm que no. I el senyor ens va insistir que no patiu, que jo ara ho arreglo en un moment. Treu un gat de mig centímetre pensant-se que allò podria arreglar el cotxe. Intenta aixecar el gat. Comencen a passar els minuts. Comencen a passar i a passar i a passar i a passar. El senyor ens suplica que no marxem. Que no patiu, que jo us porto. Treu el gat, comença a posar el cap a sota el cotxe que pensàvem que en qualsevol moment allò passaria.
0: Acabava en tragèdia.
4: La roda rebentada li marxava perquè podia treure-la perquè estava rebentada, però la nova, no, la roda nova no la podia posar perquè el gat no era prou alt. Va posar tres llibres a sota del gat, va posar el gat, vam arribar corrent a l'aeroport, no vam perdre l'avió, però vam haver de demanar, si us plau, que ens paressin. O sigui, vam haver de trucar a l'aeroport perquè s'esperessin 10 minuts.
12: I us van esperar.
4: I ens van esperar.
0: I com vau trucar a l'aeroport? Qui va trucar a l'aeroport, tu?
4: Vam trucar... Si no, va fer-ho el Jaume, una mica.
0: Quants éreu?
4: Érem 4.
0: I tots miràveu mentre aquest home estava allà
4: traginant
0: amb els llibres i no sé quines històries, pujant al cotxe i al gat?
4: No, tots miràvem això i...
0: No podíeu ajudar-lo, eh?
4: I... No, no, és que no hi havia manera.
6: Però què feia aquest senyor d'Uber amb 3 llibres al cotxe?
4: Tenia 3 llibres al cotxe. Va treure...
6: Te'n recordes?
4: No.
6: Te'n recordes dels títols?
4: No, evidentment que no. Va treure 3 llibres qualsevols, qualsevols, i els va posar sobre... De, o sigui, va posar 3 llibres i a sobre el gat per arribar a aixecar prou el cotxe.
0: Déu-n'hi-do. La història de l'Albert Bermúdez.
4: Amb el cap a sota el cotxe. I miràvem perquè, coi, era una imatge...
0: Tu haguessis fet, haguessis fet el mateix?
4: Jo hagués trucat una altra cosa.
12: I raro que no agafessiu un altre taxi i passéssiu de tot.
4: Ens vam quedar allà per dignitat humana.
0: Clar, molt bé. Anna Puigvoltes, va, que estàs al costat.
12: Any 94. Escrim al Liceu. Jo estic treballant...
0: Jo
12: estic treballant a Onda Rambla, que està a les Rambles. I era el meu primer any d'informatius. Hi havia, el de l'Olmo havia decidit que feia butlletins en català i aleshores doncs, havíem fitxat una sèrie de gent, entre altres jo vaig passar la prova i estava allà, molt perdilla. I m'envien a cobrir-ho. Baixo corrents, sense saber massa, no teníem uns quàntums tan bons, però sí que tenia un bon aparell. Baixa la mítica Gemma Majadas fent unes cròniques extraordinàries. I jo també, a mi m'anaven donant pas. Amb tot això, jo veig com surt una pila de gent del Liceu carregant mobles, quadres, moltíssims quadres, làmpades, cortines, intentant salvar literalment els mobles. Amb tot això, s'apropa una dona tot carregada amb una bossa i li cau un petit objecte que no veig massa què és en aquell moment i li agafo i li dic ei, però hi havia molt merder, estaven a punt de donar-me pas, em vaig posar molt neguitosa, miro i com un petit canelobre, no? Amb 4 bracets d'or, va semblar que era d'or, crido no, i me'l poso a la butxaca i dic, ja el tornaré més tard. Però jo ho tenia una mica aquí, mi tesoro, ho reconec. Era un dia mític, jo aquell dia es va acabar, vaig cobrir-ho bé, em va felicitar en Sainz de Buruaga, que era el que feia aleshores l'hora 14 d'allà, diríem, i es va acabar el dia, i jo em vaig anar a casa, i és que clar, em fa poc com reconèixer-ho, jo tinc aquest objecte...
0: Encara tens?
12: La tauleta venida en un calaix, perquè sempre tinc por que vingui algú i digui, hòstia, això és del Liceu, no sé definir-vos on devia estar, però allà està.
4: Ha prescrit?
0: Sí, clar.
12: Jo crec que 94, sí, perquè són 4 anys.
0: 94,
12: per dir... És a dir, jo crec gent de Liceu ja tinc una mica de por.
0: I cabia la butxaca, has dit, eh?
12: Sí.
0: Clar, un canelobre... És molt petit,
12: és que no sé si és un... És a dir, és
0: com el Lumière, la Bella i la Bèstia, com el Lumière.
12: Sí, però un petit, mini, saps?
0: Mini Lumière.
12: Sí.
4: Tens foto?
0: Que podria ser una decoració de por ahí.
12: No hi havia mòbils. És veritat, mai he fet foto.
4: No he fet foto. Mira.
12: Mai... Home, no. I em pensava... És la primera vegada que ho explico, això.
4: Casualment no té foto.
12: I no ho mostro. Ho tinc allà, és una boleta.
6: Cada vegada que et mudaves, Anna, de pis, te l'enduies...
12: Home.
6: Per tant, l'havies d'agafar... I quan el tenies a la mà, què pensaves?
12: Sempre ho he tingut al cap, això.
0: Però mai...
12: Petita lladra, petita Nicolassa.
0: I mai no has pensat de tornar-lo al Liceu?
12: És que és massa tard, s'ha fet... Ara, clar, curiositat cap a l'Estrada. Jo vaig i ho explico.
0: És com qui té el llibre de la biblioteca que no ha tornat. És com... Ja te l'has
12: quedat. Mai he comprovat si és d'or.
0: És com el Gordi de los Lunis, dels Goonies, en el moment en què l'enganxa el dolent i comença a confessar fins a la primera xocolatina que
12: ja, és un acte de generositat.
0: Saps què em pensava? Saps què em pensava que la teva història era que t'havies posat això a la butxaca, l'havies fotut a la rentadora i se t'havies cunyat la rentadora?
12: No.
0: Fixa't que on anava jo. Fixa't que... Pues que molt bé aquesta història també.
12: Molt bé.
0: Marina Fernández, va, espera'ns la teva.
8: També una mica de el moment perdillo en què comences a treballar en aquesta professió. L'Anna se n'ha anat al 94 i me'n vaig al 2007, per tant, també fa uns quants anyets, un parell de dècades. Clar, fa molt poquet hem tingut aquí la visita del Papa, però en aquell moment qui va visitar Catalunya, Barcelona, va ser el Dalai Lama. Dalai Lama venia a Catalunya, feia anys i panys que això no passava, i va haver-hi una recepció, també. No va ser per part del president de la Generalitat, sinó del vicepresident. Vicepresident de la Generalitat, en aquell moment, el president era Montilla, la vice era Carod Rovira,
0: vale,
8: que era també el responsable d'afers religiosos.
0: Ja s'entren en detalls aquí perquè no li preguntem res, perquè diem, vale, sí. Hi havia tota aquesta
8: Estic ubicant. És curiós, perquè fent paral·lelismes, per recordar la història, jo buscava, dic, és que es va organitzar un acte al Sant Jordi, també en aquell moment, amb el líder espiritual al Sant Jordi, 10.000 persones, amb el Dalai Lama, no recordo quina... Maria del Mar Bonet, em penso que va ser l'artista que va actuar.
12: Això ha currat, si és mentida.
0: Ja,
8: però tornant a la recepció amb el Dalai Lama, Palau de Pedralbes, allà és on el va rebre Carod Rovira. Jo treballava a la xarxa de televisions locals, que ara es diu La Xarxa, però en aquell moment el que feien, i ara també, però s'ha modernitzat una mica, era distribuir contingut per les televisions locals, val? I nosaltres ens encarregàvem de fer l'informatiu. En aquell moment treballàvem en format ENG, que per qui no ho sàpiga vol dir que tu ets redactor i càmera a la vegada, i que te'n vas a cobrir una notícia tu sol amb el motxilot i la llibreteta i el llapis,
0: tot,
8: no? Per tant, a mi em tocava captar la imatge, gravar la imatge del Dalai. Nosaltres servíem una mica de mini-agència per la resta de televisions locals, no?
0: Ai.
8: Jo me'n vaig allà, 8 i pico del matí, per mi en aquell moment eren hores intempestives, 8 i pico del matí ara, no? Per prendre posició, per tenir un bon lloc, per fer a l'entrada, diguéssim, l'escalinata del Palau de Pedralbes, la teniu al cap, doncs
0: sí.
8: en el trosset de terra aquell ens posàvem tots com un exèrcit, els càmeres, jo no m'agrada definir-me com a càmera, perquè hi ha gent professional que es dedica a ser càmera, però en aquell moment érem això, nosaltres estaríem la càmera i havíem de gravar. I arribo la primera, dic, uah,
0: perfecte.
8: Millor lloc, tindré un plano increïble, no sé què, i anar assajant, no?, el moviment de càmera que faria de la recepció quan arribés al cotxe, Carod Rovira, tal.
0: Estava sol,
8: pujant les escales.
0: Estàs sola,
8: arribo, estic sola, tinc el millor lloc, i van arribant els companys, clar. Hola, què tal, bon dia, no sé què,
12: ja tal. I es posen al teu costat.
8: Ja es van posant al meu costat.
0: I tots,
8: I arriba el moment, i a Carod Rovira es prepara, arriba el cotxe del Dalai Lama, baixa del cotxe, estic, tio, està quedant aquest plano, està quedant meravellós, tiqui-tiqui, vaig gravant, el Dalai Lama li posa el mocador blanc, el Carod Rovira, aquesta imatge la podeu recuperar, el Carod Rovira amb el mocador blanc, pugen les escalinates i de cop veig que posa en la pantalleta que tu estàs gravant de la càmera,
0: sí?
8: Veig, pause. No li havia donat el rec i estava ja entrant cap a dintre.
12: Son, Marina.
8: Clar, imagina't, tenia claríssim que... Fatal.
0: Què vas fer?
8: Fatídic. Clar, angoixa absoluta, taquicàrdia, merda, què faig? Però la part bona és que era molt d'hora, és a dir, érem les 8 i pico del matí...
12: I vas dir al Dalai, pots tornar a fer-ho?
8: Hauria sigut una opció,
4: senyor,
8: però encara...
4: Senyor Dalai, perdone.
8: Encara era una marreca en aquell moment. No, el que vaig fer va ser, jo crec que a quarts d'11 ja era la redacció i l'informatiu era al migdia, a les dues. Vaig anar a buscar... En aquell moment teníem Atlas F, les dues agències que ens distribuïen imatges. Vaig dir, pilla pa aquí, coge pa aquí, mira el plano, que bonito les ha quedado. I vaig callar, no li vaig dir ningú.
0: Uau.
8: I vaig fer servir les imatges de les agències, que al final també per això ens serveix.
0: Total. I vas callar, això?
8: Vaig callar com
0: vas
8: una puta.
0: Callar?
8: Primera vegada que confesso.
5: Quin any has dit que era això, Marina?
8: 2007.
5: Val. Els mòbils ja tenien càmeres de vídeo? No sé si hagués estat una opció.
8: No sé ni si tenia.
5: Allò per sortir del pas i dir...
8: No, però és igual, perquè ja havien fet el recorregut.
12: Clar, ja no podia recuperar-ho.
8: Era només el passeig, el mini passeig.
5: No, però si te n'adones el... Clar, bueno, te'n vas adonar després.
8: No, si te n'adones, li dones el rec, que és el que vaig fer, però al final la imatge que tenia només era els dos ja d'esquenes entrant per la porta del Palau de Pedralbes.
0: També em sobta que la resta de companys càmeres no tinguessin la decència de dir, noia, el play, dona-li a gravar, rec,
12: tu no estàs mirant, no?
4: Clar, però si home, tu no estàs pendent de la càmera de l'altra.
8: Clar, tu estàs pendent del teu plano.
0: Ningú mirava, ningú et va poder ajudar, eh? Però no, és que estava sola.
8: No, perquè no vaig confessar. Només, segurament
0: ja,
8: m'han veure suor
0: freda. És veritat que, clar, és veritat que t'hi has de fixar activament, és veritat que tu estàs pendent de lo teu, perquè penso, clar, jo arribo a veure que el meu company...
8: És que no ho veus, pensa que, són, i pensa que això passa ja, en 20 segons.
12: A mi em sorprèn que jo, en aquest cas, tu dius, jo vaig callar, jo, aquest manifestament, qui em dóna imatge, sisplau, allà mateix.
8: Clar, però jo crec que ja en aquell moment, crec que en aquell moment ja vaig activar de dir, és igual, nosaltres rebem EFE, rebem Atlas, segurament...
12: Ho solucionaré.
8: De fet, jo anava pensant, dic, bueno, doncs és igual, quan arribis confessa
12: i
8: no passa res. I ja farem, és que no ho sé, perquè després sí que és veritat que tenies imatges de la roda de premsa, és que no sé si ni si van fer roda de premsa, ja, l'estrès del moment em fa que hagués oblidat tot el que va passar després, però és veritat que el moment cúspide era el moment en què el Dalai Lama baixa, li posen el vicepresident al mocador.
0: Vaja. I tot això t'ho vas perdre, ho vas veure amb els ulls, però no amb la càmera.
8: Exacte.
0: Meravellós, un 10.
8: Moment històric.
0: Màxim Castillo, el teu torn.
13: Gràcies a la ràdio he gravat un disc, he tret un llibre i he sortit en una pel·lícula.
8: Epa.
13: És a dir, que es podien girar els papers i jo podria ser un convidat del Tot és Comèdia.
0: Fixa't.
12: He gravat un disc, això em té impactadíssim.
13: He gravat un disc, he publicat un llibre i surto en una pel·lícula. Vaig a pams.
0: Sisplau.
12: Sí, sí.
0: Estem totes en xoc.
13: I per ordre cronològic. El disc, a més és que fa molta gràcia, és un single físic de vinil que continua a, perdó, contenia una nadala que vam gravar els locutors de Ràdio Girona i de Ser Empordà als principis dels 90. He estat intentant buscar exactament la data, però no l'he trobada. Crec que és el 91 o el 92.
12: I el tens?
13: El tinc a casa. A més, la portada és una foto de grup de tots els locutors i és una de les poques evidències gràfiques on es veu que tenia cabell. Un dia jo vaig tenir cabell. I, bueno, i un pelazo.
12: Una melena, Ana Puigvolta.
13: Sí, fins aquí m'arribava. Es feia molt a l'època. Eren un regal que es feia als oients. Era un disc que no recordo si a través de concursos o directament els deixàvem a l'entrada, però bé, és un single que encara corre per casa. El que passa que ara és molt difícil de reproduir perquè m'hauria de comprar un tocadiscos.
0: Però com feia? Pots cantar alguna
13: cosa? És que no me'n recordo. És que a més feia els coros. Clar, jo era un pipiolo, evidentment.
0: Que no tenies aquesta veu encara.
13: Hi havia gent com aquí l'amic Bermúdez, que tenia molt millor veu que... Hi havia locutors que tenien molt bona veu i eren els solistes.
4: Tu eres We Are The World, We Are The Children.
13: Totalment. Sí. Clar, i quan més al darrere, millor.
4: Sí.
13: A més, això ho vam gravar amb uns estudis que a l'època eren dels millors d'Europa, que és Musicland, de Avinyonet de Puigventós, que fins i tot Maria Carey va anar-hi a gravar, a remesclar, no sé si coneixeu aquesta història.
12: No.
13: Un single, sí. Estava de pas per aquí,
0: aquesta
13: pel
0: no
13: sud d'Europa.
0: Aquesta no pot ser troll, aquesta, eh? Aquesta
8: no era Lola el One for Christmas, encara no l'havia editat, no?
13: Era aquell disco que li va funcionar tan malament, que era la banda sonora d'una pel·lícula, Glitter. Era una pel·lícula que va ser un fiasco total, o sigui, que després... amb els anys, diu, és disc de culte, no? I la gent els fans de Maria Carey diuen, hòstia, quines grans cançons. Bueno, com m'estic enrotllant.
12: Subordinada
13: disco,
12: certa, aquesta.
13: Va. He publicat un llibre.
0: A veure, quin llibre és?
13: És un llibre amb les transcripcions, és a dir, amb els diàlegs, d'un programa que fèiem a Ràdio Girona a mitjans dels 2000, 2005, 2006, que es deia Entrevistadors, que consistia en converses creuades. Convidàvem a personalitats de la cultura, la política, la societat, els posàvem a dinar o a sopar en un restaurant.
0: Molt bé.
13: Jo el meu paper realment era de... jo estava allà jalant perquè realment els saludava, els presentava i ells s'hi posaven. Vale. Era absolutament lliure de guió i van sortir coses molt xules. I em recordo que la primera conversa, la que tinc més gravada, és entre en Javier Cercas i en Joaquim Nadal.
0: Ostres!
13: Allò va ser molt potent.
8: I infinit, no?
13: Clar!
8: Veia el desbarril.
13: Problema nosaltres.
8: Tota l'estima i tot el respecte.
13: Problema nosaltres, per després editar i després
12: allò.
13: Els de clar, no hi havia IAs, no hi havia programes.
4: Tierra, no,
13: o sigui, vam contractar gent per escoltar-se mentre anava escoltant com un dictat.
12: I a la portada hi ha Màxim Castillo, del llibre.
13: Sí, bueno, ja, sí, esclar, perquè era el entrevistadors de Màxim Castillo a Ràdio Girona, sí. I són fotos que ens van fer, és un collage de fotografies. És un llibre que ara mateix a eBay, bueno...
12: Volem de... clar, no podem demanar-te la foto, però la volem
8: eBay.
12: Després.
8: Jo crec que hi ha molts oients que ara mateix no saben què és això d'eBay.
13: No. Bueno, és aquesta plataforma de subhastes.
4: Es pensa que estàs dient malament el nom del
8: és
4: youtuber.
8: És l'Amazon de l'època, no?
13: Sí, bueno, és aquesta eBay, plataforma de subhastes que tu pujaves per aconseguir coses introbables en comerços i en botigues.
12: Vale, la peli, vinga.
13: Queda la peli. Sí, he dit Javier Cercas. Clar, Javier Cercas era un... vivia a Girona, com sabeu, era professor de la UDG i era un habitual de Ràdio Girona, l'entrevistàvem molt sovint, a més ens escoltava. I quan David Trueba va adaptar la
12: Soldados
13: de Salamina, que es va rodar a Girona i Rodalies, una de les escenes es va filmar al Bistró, que és el restaurant del Barri Vell, no sé si coneixeu, sí, la pujada de Sant Domènec, sí, que és dels més. Nosaltres érem uns habituals de la casa. I ens van dir que sí, volien figurar.
0: Mira.
13: Clar, a canvi ens donaven jalar. Jo jalava molt a Ràdio Girona. I aleshores se'n veu al fons de tot el restaurant, evidentment, no té ni un trist.
12: Amb pelazo, encara?
13: No, perquè, clar, era el dos... quan es va fer això? El 2006? Es va rodar el 2006, mentint, crec.
0: No era quan el disc, clar.
13: No, home, ja m'havia caigut.
9: Rodó, Soldados de Salamina.
12: No es pot fer això. Ah, sí, que això sí que és veritat.
13: Hòstia, ara no ho sé.
0: 2007 és quan ve el Dalai Lama.
9: Crec que 2003, pot ser?
13: Sí, 2003 i 2004 s'estrena. Sí. Amb Ariadna G...
12: Bueno, se't veu bé.
13: No, se'n veu allà, o sigui, has de fer l'esforç.
0: Però
13: surto a la pel·lícula. Soldados de Salamina, que es va rodar això a Girona.
9: Està bastant bé aquesta, Màxim.
13: O sigui que...
12: Ja t'entrevistarem, no?
13: Clàudia... No, la Clàudia Arcarons, que torna el cap de setmana que ve al programa.
0: Ja t'he convidat.
12: Que t'entrevisti.
13: Que m'entrevisti.
0: Una autoentrevista. Fetes ara les presentacions de totes les històries, hi ha alguns dubtes que us sorgeixin del que heu escoltat? Algú que encara us quedin preguntes pendents de dir, escolta'm, aquests detalls que m'has donat no els acabo de veure clar. Potser si ja teniu més o menys clar qui creieu que està mentint o quins estan intentant colar, aixecar la camisa, què diríeu?
4: Jo tinc un nom, sí, i és l'Anna.
0: Ui, mare. Directament
4: acusant, eh? Jo crec que estàs mentint.
0: Acusació directa.
12: Que per què, Vera? Per què, Albert?
4: Perquè...
0: L'Anna està posant nerviosa ja.
4: Ens parla d'una cosa que ha furtat, sí, sí, i no n'ha fet mai cap foto i no sé, no...
12: Però,
4: no sé.
12: Tira l'any,
4: Jo ho hagués portat, jo ho hagués portat.
0: Mira,
12: hagués portat la
4: foto.
12: Home, si porto la foto aquí, perquè no l'he fet mai
0: la foto. No, l'objecte, ell hauria portat l'objecte. La meva pregunta, Anna, per intentar...
12: No l'he tret mai de...
0: Perquè demostris que no estàs mentint, és quina roba duies? Quina era la butxaca on et vas introduir l'objecte?
12: Eren texans, jo sempre anava amb texans i samarretes negres. Era una època molt...
13: Difícil, introduir un objecte d'aquestes dimensions en una...
12: No arriba, és d'aquí a aquí.
0: Metall, i és metall, eh?
12: Jo he dit que no sé si és or, però que és color.
0: Saps que hi ha botigues que t'ho miren, això? Tu els hi vas allà i dius, m'hi tinc això.
12: Una cosa, tu creus que jo m'atreviré a treure, a fotografiar, com diu l'Albert, aquesta peça?
4: L'evidència.
12: Jo no he vist pendent d'aquesta peça.
0: Però si ho tens tancat en un calaix, quin valor té que ho tinguis?
12: És igual, és que és una amuleta. A veure què teniu guardat.
0: És una amuleta, d'acord. No
12: he dit que era una amuleta.
0: Val.
9: I pobreta, que
12: està
9: confonent ara, està confessant aquí el pecat.
0: Clar, a mi se m'ensuma... És molt inversemblant la història de l'Anna, però és veritat que qui primer assenyala per acusar... No, que qui primer assenyala per acusar és qui pot tenir el cul brut.
4: Jo perquè no callo, vull dir, no és un tema d'acusar o no acusar. És perquè han preguntat, jo soc radiofònic, tinc un horror vacui.
0: A mi el que no m'encaixa és que fóssiu quatre tios i que tots sabem com sou els homes, que teniu aquest punt testosterònic de dir, això ja t'ho soluciono
9: jo. Jo aparco l'avió.
4: Si veiessis els quatre homes,
0: que
4: si veiessis els quatre homes, i van anar Albert Bermúdez, diries, mare de Déu.
0: Es cap de vosaltres que digués, tranquilo, que entre todos levantamos el coche un poco más, no hacen falta los libros, ya te lo aguantamos un poquito y encajas la rueda.
4: Som d'aquests tipus de persona que, senyor, todo bien, sí.
13: Jo insisteixo amb els llibres. Ah, és que a mi em grinyola molt.
4: Va treure tres llibres al balcó.
13: No és l'habitual. Però no és l'habitual tenir una biblioteca en un Uber.
4: I va fotre el cap a sota del cotxe.
13: A mi en aquest relat...
4: Jo pensava, no t'ajudaré perquè em moriré jo també.
13: El que em grinyola, insisteixo, són els llibres.
0: Doncs
13: és el que em fa dubtar.
0: Companys i companyes, és l'hora de decidir. Em sap molt de greu. Ara és aquell moment en què heu de dir, ja us heu de decidir una mica de qui creieu que menteix. Quina és la vostra aposta ferma? Anna per al·lusions, va. Anna i Bermúdez per al·lusions.
12: Menteix l'Albert.
4: Menteix l'Anna. Vergonya.
0: Fixa't, un contra un. Marina i Màxim, si empateu, desempato jo, us ho dic ara.
13: Qui
0: menteix, Màxim?
13: El senyor aquest dels llibres i dalt.
0: L'Albert, no? Doncs va, jo dic l'Anna. Ens he de desempatar jo. I crec que no em crec a l'Anna Puigvoltes.
12: Ja fortíssim.
0: I aquest riure l'ha delatat.
9: Ja, és veritat, és mentida la teva història.
12: Qui no em coneixeu? És a dir, clar que he mentit. Oh, yeah.
0: Seria incapaç de quedar-se al canvi quan li tornen malament. És la que va i diu, escolta, perdona, que t'has equivocat amb el canvi.
12: És que jo hagués perseguit la dona i hagués acabat fent xocolata amb xurros a casa de la dona i potser me l'hagués regalat aleshores.
0: Exacte.
12: Perquè jo volia l'objecte.
8: És a dir, l'objecte va existir, eh?
12: No, ni va existir. Ah. Però sí, sí, que m'ha quedat sempre, dic, quin volum de coses, i vaig pensar, aquesta gent igual s'ho queda a casa.
8: Déu-n'hi-do, tu.
12: El que va passar, això sí que per mi va ser una vivència increïble, com salvaven qualsevol cosa d'allà dintre.
13: Et vaig a trencar les normes ara. Què diu aquest paper?
9: Mentida.
13: No he dit tota la veritat.
8: Ai, que no! Oh,
9: però escolta... A veure, digues la veritat ara.
8: Boicotejant el joc.
13: He dit tres coses, eh? Que havia gravat una cançó, sí, publicat un llibre i sortit en una peli. Una d'aquestes tres coses és mentida.
8: Ara ens fa el joc a nosaltres.
13: Us he mentit. Dues són certes i demostrable, però la tercera no.
12: Però, Màxim, t'acabes de... Però, a veure, forro les normes de la Laura Estrada.
8: La peli.
4: El llibre.
8: La peli.
4: El llibre.
8: La peli.
13: Poseu-vos d'acord, va.
4: El llibre.
9: Jo dic el llibre, també.
13: El llibre.
12: No, lo del coro.
13: Lo del disco.
12: Sí, el disco. Sí.
9: El coro.
13: Hòstia, no, encara és que diu una cosa.
9: Quin és?
13: Marina, la pel·lícula.
8: Va, molt bé!
12: Menteixo i no encerto.
13: No,
12: fantàstic.
13: Aneu a veure Soldados de Salamina per buscar-me.
8: M'has
13: donat
8: un besito que ha encertat l'Anna i el Màxim.
12: Molt bé, Maria, estàs preparada, eh? Estàs preparada per dilluns.
8: Exacte. Ara passa un minutet de 3:15. Gràcies a tots per acompanyar-nos en aquest
12: fantàstic joc. Fantàstic, Laura.
8: Dir-vos que aquest joc seguirà fent també, seguirà sent una secció dins la temporada. Així que, escolta, seguim aquí connectats a l'antena. I jo puc dir una cosa?
9: Sisplau, per l'amor de Déu.
8: Has guardat la casa d'una manera excelsa.
9: Sí. Gràcies. Gràcies a tothom. Gràcies, de veritat.
12: Sí, senyora.
9: M'ho passa molt bé, que això també és important amb l'equip, el superequip que tenim aquí.
8: Sisplau, ara els oients, ho sabeu, estem explicant qui són les noves veus que acompanyaran l'equip Catalunya al llarg d'aquesta temporada i podem presentar-vos-en una més. Gerard Quintana.
14: Home.
8: Què tal? Molt bon dia.
15: Molt bon dia.
8: Com estàs?
15: Doncs bé, escoltant els vostres jocs i les vostres...
8: Tens ganes de jugar? Vols que algun dia també et portem a jugar aquest joc?
15: M'agrada jugar, vull dir que sí, no m'hi posaré pas de cul, no?
8: Molt bé. Gerard Quintana, Marina, què faran Gerard Quintana? El podrem escoltar.
14: El Gerard Quintana serà un raconaire, per tant vindrà a compartir-nos les coses que l'han fet pensar darrerament, i compartirà espai amb la Charlie P, que també és un dels nous fitxatges d'aquesta temporada. A veure com funciona el tàndem, ens fa molta il·lusió. Mira, ara que sona Els teus somnis t'estan esperant, l'estem esperant en candeletes. I a més, Gerard, a mi em faria il·lusió que de tot això, que de tota aquesta temporada, em pogués sortir una cançó, per què no? De tanta reflexió.
15: Home, no ho sé, si aconseguim que hi hagi harmonia, i perquè amb la música saps que sense harmonia tot és dissonant.
8: I tant.
15: Aleshores, doncs, podem fer una cançó, i si no, podem fer un llibre o una pel·lícula, ara que parlava el Màxim de totes aquestes possibilitats, no? Uh-huh. Tot és possible. Sí, sí.
8: I aquesta és l'actitud. Exacte, aquesta és l'actitud. Has pensat molt, Gerard Quintana, aquest estiu? Perquè vindràs aquí a compartir les teves reflexions.
15: Sí, sí. Bueno, pensar és inevitable, no?
8: I
15: a més, la realitat que ens envolta ens fa pensar, perquè estan canviant constantment, i tendim a normalitzar coses que no sé, que no veig normals. Per tant, sí, pensarem i compartirem els pensaments.
8: Que bé. Gerard Quintana, ganes d'escoltar-te i de seguir-te a l'Aquí Catalunya també. Que vagi molt bé.
15: Igualment.
8: Que tinguis bon cap de setmana.
15: Escoltant.
14: Abraçada.
8: Vinga,
14: fins dimarts.
8: I tant que sí. Doncs gràcies a tots, nois. De veritat, ja ho sabeu, eh? Anna Puig, voltes al balcó, com sempre, a les tardes. Amb més
14: perdona, sí, és que tinc un missatge d'un company, excompany d'aquesta casa, que coneix bé l'Anna Puig, voltes. Em diu, l'Anna menteix, sempre explica les anècdotes 10.000 vegades i aquesta mai no l'ha explicat.
12: Qui és?
14: No, es diu el pecat, no el pecador.
12: Que fort.
8: Anna Puig, voltes, ens dius, res, què ens pots avançar molt ràpidament del balcó, que podrem escoltar aquesta temporada?
12: Ai,
8: algun nom, alguna cosa que et faci il·lusió?
12: Algun nom. Mira, que tindré una secció, us dic.
8: Vinga.
12: Ens colarem a la presó de Batràs un cop al mes.
8: Ostres!
12: Sí.
8: Que bé.
12: Els demanarem a les internes que ens expliquin històries i els hi portarem, no sé, si fan un taller de fotografia o un fotògraf, els hi portarem autors.
14: Explica'ls la teva batalleta del Canalobra.
12: Del Canalobra,
14: jo també delinquit.
4: Podria ser una de vosaltres.
8: Màxim, tu dius comèdia, què?
13: Ai, filla, doncs seguim igual.
8: Bé.
13: Seguim igual que és com sempre.
14: Això està bé, perquè vol dir que les coses funcionen, no?
13: Jo, aquelles tres sempre ho comentem de, ai, inici de temporada, novetats, canvis. Escolta'm, si les coses van bé, total, sí, és que tenim dues horetes. I amb la de creadors i amb la d'artistes que hi ha al país necessitaríem 24 per fer el programa. Per tant, seguir donant les gràcies a tota aquesta gent que ens fa feliç.
0: I tant.
13: Que fa música, pel·lícules, escriu llibres...
0: I tant.
13: Això.
0: I en Bermo ja l'hem pogut escoltar i ha debutat, també.
4: Sí,
0: escolta,
4: sí, sí.
13: Hosti, com...
12: Que bé canta els gols!
13: Com te trobes?
4: Quin còctel d'emocions, tu. Clar, jo des dels 10 anys que estic així, volent fer això. I haver-ho aconseguit ara aquest any, és que per mi el dia d'ahir és molt més important del que us podeu arribar a imaginar. Per mi, anar al Camp Nou, és que és com...
13: Però això què feies a l'habitació de col·le?
4: Sí, sí, quan anaves al col·le, a la casa jugava al FIFA. I narrava els gols
13: jo mateix.
4: I mi mare em sentia que no està bé.
0: I ara mira, si dedica...
14: L'apunto al conservatori. Ara,
4: sí, l'apunto al conservatori, a veure què passa. Ara, bueno, si
13: jo presentava discos aprofitant l'antena de la ràdio. L'antena era el meu micro. I aleshores, mentre sonava una cançó a la Ràdio Fórmula, doncs jo...
4: Li foties.
14: Llegia avui la Danai Bornat, que et feia un comentari a la foto que has publicat tu, de narrant el vídeo, que la teva primera narració d'un gol al Camp Nou, i diu, no hi ha res comparable a la primera vegada que narres un gol al Camp Nou.
4: Molt poques coses, sobretot a nivell de química cerebral. La de coses que es deuen desprendre per allà dintre mentrestant és una passada, i avui estic de ressaca emocional, que no vegis.
13: I et preocupa perdre la veu?
4: Sí, clar. Preocupa moltíssim.
12: Em va confessar que no s'ha entrenat, que no t'entrenes, no t'has entrenat a fer els gols encara, que vas fent, deixant fluir.
13: Sí, feu patir, no de vegades.
4: No sóc dels de preparar-me què diré en cada gol, no sé, m'agrada que sigui més espontani. Coi, estic
0: doncs em sembla increïble que això et surti sol i espontani. Per això penso, és que jo em repetiria, acabaria fent el mateix.
12: Jo m'ho apuntaria.
0: No sé pas què dir.
4: Home, aviam, hi haurà dies importants, unes semis de Champions o un partit contra el Madrid en què potser sí que intento preparar coses, però vaja, una de les coses que fem aquest any és que la gent pot demanar dues paraules i jo les puc colar en un gol.
14: Meravellós.
0: Home.
4: I això és una cosa que a mi em fa molta gràcia.
13: Ornitorrinc.
4: De fet, mira, ahir les primeres dues paraules les vam fer en el segon gol del Barça i les va demanar Miguel Ángel Román. I, coi, fa il·lusió, fa gràcia. Eren llibreta i bolígraf.
0: Toma. Encara prou ben lligades.
4: Sí.
12: No et vaig sentir, que va dir, agafo la llibreta, doncs mira, passo el bolígraf.
0: Fantàstic, tu. Escolteu, moltíssimes gràcies, Albert Bermúdez, Anna Puigvoltes, Marina Fernández, Màxim Castillo, gràcies.
13: Gràcies, Laura.
12: Gràcies, Màxim, que ha estat un plaer.
16: Aquí, Catalunya, amb Laura Estrada.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Ara queden 7 minutets per arribar a les 10 del matí i posar punt final a aquest Aquí Catalunya versió estiu. M'acompanyen a l'estudi doncs els membres que ho han fet possible, a l'altra banda també del vidre, la resta de l'equip que també està fent sonar avui i tots els dies aquest meravellós programa. Oriol Llopart, què ens has preparat?
18: Què tal? Bon dia. Doncs mira, us he preparat un recull, diguéssim, no? Com de millors moments, o moments més destacats, però no segons el meu criteri, bueno, també, sinó també segons el criteri dels companys i companyes. Aleshores, comencem pel criteri del Miquel.
0: Val?
18: I es pregunta, Miquel, si m'haguessis de dir un dia que dius, ostres, em quedo amb això, amb què et quedaries? D'entrada dius, tampoc n'hi ha per tant, però després ja ho veureu.
19: Tira el pany. I no ens passa per res. Doncs vaig tornar a obrir el compte, vaig tornar a obrir l'ordinador, vaig ficar-me dintre de la pàgina web, vale? I vaig fer les nòmines normal i corrents. I ja no em va sortir absolutament res.
0: Clar. Què pot ser això, Bruno? Uf.
18: Buah, és clar. És que clar, això era el moment que aquella dona l'havien estafat,
0: sí,
18: no? I el Miquel és com que li feia molta gràcia, no?, que un professional que t'està escoltant...
0: Com el Bruno Pérez Junca.
18: Exacte, et digui buah.
0: Buah.
18: I realment sí, va ser el que més... Em torna a recordar aquest buah. Buah,
0: pot quedar per la història per sempre d'aquest programa.
18: Totalment. I no sé si us heu fixat que el Miquel quan parla...
0: Sí.
18: Jo li vaig dir el primer dia que el vaig conèixer, em recordes a l'Albert Tom?
20: Jo no ho he descobert fins avui.
0: Sí,
20: és veritat que he com escoltat una connexió que va fer, li dic a l'Oriol, sí, un moment, Dic, és que és l'Albert Om.
18: Totalment. I és aquesta. La
2: nosaltres estem acostumats a conèixer les guarderies habituals per nens. Ben bé, com funciona una guarderia per gossos? Ens hem d'imaginar que és ben bé el mateix?
0: Sí que s'hi sembla molt, sí.
20: No, és que a part del to, és la manera en què fa les preguntes.
0: I tant.
20: Sí. O sigui, clavat, jo de cop estava tirant la connexió i dic, que és l'Albert Om?
18: Sí, sí.
0: És l'Albert Om?
18: Ell diu que no.
0: Doncs sí, Miquel, des d'aquí diem que sí, eh? Sí, sí, sí.
18: T'hi assembles, no passa res.
20: Avui que no et pots defensar perquè estàs a 40 de febre.
18: Sí, correcte.
20: Som 3 contra mig.
0: Exacte.
18: I aquesta connexió va ser molt interessant, la dels gossos, perquè també va aparèixer el Fènix. I diguéssim que li va reformular una pregunta que el propietari es va quedar en plan, what the fuck? Tinc una pregunta per vostè. Hi ha sexe en els hotels? Entre
21: ai, perdona, no t'entès.
18: Sí, dic que si hi ha sexe en els hotels aquests, no t'entès. Perquè les persones humanes, si anem acompanyats a un hotel, pues, intentem, no? Si es pot, sempre
0: pot
18: que pugui.
0: Passar, sí.
18: I amb permís, sempre, i amb educació, pot passar que aquella nit es posi més tonta del normal. I la meva pregunta és, s'han donat cas de que poses dos gossos a dintre d'una habitació perquè dius, mira, es porten bé i de cop i volta es porten massa bé i te'ls trobes allà enganxats?
21: No estan. Primera, que els gossos sempre estan en llocs individuals.
18: Vale, o sigui, poden masturbar només.
0: Va ser un moment molt bo, aquesta.
18: Aquest va estar molt bé.
0: Aquest espai el podeu recuperar. Tot el contingut que hem fet ho trobeu sempre, ja ho sabeu, a la web de sercatalunya.cat, perquè és veritat que aquell dia ens ho deixa tots una mica...
20: Ell diu que la pregunta el sorprèn, però... Sabeu que li han fet més una vegada, a veure, o sigui...
0: I tant.
18: Després, tu, Judit, quan d'allò... Un dia va anar a la botiga Beethoven per parlar amb el seu propietari sobre les dificultats de treballar de cara al públic. La Judit és una noia molt enèrgica, tens molta energia, cosa que està molt bé per treballar a la ràdio, i en Jaume, que era el propietari, jo crec que va quedar tan eclipsat per tanta intensitat que jo crec que li va com... va saturar, si no, escolteu.
20: Jaume, no ho sé, què és més habitual, les persones que són agradables o les que són desagraïdes? A veure, què ens pots dir? Un segon.
22: Has de dir-te que la veritat, amb aquests 50 anys, recordo poquíssimes persones desagradables.
20: Molt bé, quina sort.
22: Però jo et dic, és que ho tinc...

0: També el de... Mira, ja riu. És que
1: l'Amparo ja riu i el Tomàs també. És que això no m'ha passat, més d'una vegada.
2: Sí,
1: em passa molt sovint. Perquè no controlo.
2: Ets multiorgàsmica, està molt bé. Estàvem parlant de l'eclipsi i atenció a la Laura com va reaccionar.
3: No, no queda fregida, queda carbonitzada. Estan ben sol... No, queda fregida, queda carbonitzada. Estan ben sol...
1: Cap sentit. Realment, aquest mena d'orgasme aquí, aquest pseudo-orgasme que faig aquí, no té cap sentit.
0: Perquè estaves pensant a l'eclipsi, Laura.
1: Sí, no, però era d'angúnia, era més un... Oh, quina angúnia. O sigui, ja em surt... Oh, oh.
2: I llavors he pensat, què passa si juntem el buà?
4: Buà. Buà.
2: Més el A.
1: Ah, clar, et surt la barreja del... Et surt una cosa ben curiosa.
2: Que és el... Una mica de sexe radiofònic avui a la SER.
1: Fantàstic, tu. Fantàstic.
2: I avui no ens pot acompanyar la Laia. No sé si la tenim en línia.
1: Ah, sí?
2: Bon dia, Laia.
5: Bon dia, Oriol, em sentiu? Bon dia a tots.
1: Bon dia, Laia.
5: Com esteu?
1: Molt bé.
0: Has de quitar l'orgasme de la Laura, ara.
1: Ostres, vinga, va.
5: No em feu això, eh?
2: No, que... Te'n recordes que tu m'has dit que el moment que més destacaria seria el moment de la Laura presentant a David Bisbal com a David.
1: Ostres, sí.
2: Tenim el,
5: com a David Bisbal.
2: Exacte, sí. Tenim el tall.
1: I ara hem de canviar completament de registre. I sé que som a l'agost, i ara potser dieu què feu parlant d'això, però hem de parlar del Nadal. Del Nadal, sí. Perquè David...
6: ¿Cómo?
1: Perquè David...
6: ¿Cómo?
1: David Bisbal... David, l'estava dient en anglès. No, ja.
5: Perdona, Laura, és que... Em va fer tanta gràcia imaginar-me a un David Bisbal del multivers de Bristol cantant Boleria, Boleria amb accent britànic.
1: Que bonic, que m'ha semblat boníssim.
2: Va ser,
1: fantàstic.
2: Va ser ja
5: però escoltant-vos he pensat en tants altres moments com la Cristina Mauri,
2: també,
5: que us convida tots a recuperar-lo a la web de Ser Catalunya, perquè va ser brutal també.
1: I tant.
2: I també, ja per acabar, el moment per mi dels que més m'ha costat aguantar el riure... el DJ Pere Torrada, quan tu entrevistes aquells DJs,
1: sí,
2: que va venir a fer la seva demostració, la seva petita sessió de DJ, el podem escoltar.
7: Vinga, mans amunt, en Pere Torrada, Pere Torrada en castellà, el DJ que us farà... Hòstia,
8: perdó. No escolta res.
7: Què diu?
1: Realment, pic de la ràdio,
2: no,
1: aquest moment,
2: aquest moment ser,
1: un 10, aquesta secció.
2: Va ser espectacular.
1: Escolteu, moltíssimes gràcies a tots per oients, per escoltar-nos jo primer, però tanquem temporada d'estiu des d'aquí. Gràcies d'una banda als companys que ho han fet possible, l'Oriol Llopart, la Judit Caselles, en Miquel Giol, la Laia Massaguer, per posar-hi veu i paraules, en Tomàs Sánchez i en Pol Llergo per fer-ho sonar tan i tan bé, a l'Amparo Pérez perquè tot surti quan ha de sonar, i en Jordi Porta per donar-li vida més enllà de les ones. Gràcies també a la direcció d'aquesta casa. Ja ho sabeu, tornem dilluns a l'Aquí Catalunya amb molta més actualitat, un programa més llarg fins les 12 del migdia. Que vagi molt i molt bé.
9: Aquí Catalunya.
10: Podeu seguir en directe Aquí Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de Ser Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Alba.
2: Bona tarda.
1: Bé, crec que també t'hauria de dir ben tornada.
2: Ben tornada, m'ha fet molta il·lusió tornar a entrar per aquesta porta.
1: Perquè tu vas col·laborar amb el balcó.
2: Amb el balcó.
1: Què hi feies?
2: Doncs mira, fèiem plans de fin de, recomanàvem plans. Va ser, jo crec, que de les primeres coses que vaig fer com de ràdio. I recordo passar-m'ho molt bé. Va ser un espai que són d'aquests espais que són guais per aprendre, perquè com que hi ha molta llibertat i al final és una cosa divertida, tu també et deixes a tu mateixa anar molt i provar i experimentar, no és una cosa rígida. Llavors em va anar molt bé com per agafar seguretat també i confiança.
1: Tu recomanaves coses xics o eres a... Aneu a aquesta fira medieval,
2: no.
1: A Osona, allà a Oroquitxula.
2: Jo recordava com les jo recomanava com les coses modernes, com que una mica teníem com els rols repartits. Llavors a mi jo entenia que em tocava una mica com lo modern.
1: Els plans immersius els vas començar tu, per aquí?
2: Sí, una mica.
1: Que, escolta, Alba, moltes entrevistes que t'han fet, he llegit que sempre et pregunten per la síndrome de l'impostora, de l'impostora. Intentarem no anar per,
2: vinga,
1: per aquí.
2: Vinga, perfecte, jo crec que estic preparada.
1: És que en una d'aquestes respostes teves parlaves d'una altra síndrome que m'ha sobtat bastant, que és la síndrome de la vella reina.
2: Jo a vegades ja no sé ni les coses.
1: Què és això de la síndrome de la vella reina?
2: Què vaig dir de la síndrome de la vella reina? Ja no me'n recordo. No ho sé, me'l deuria inventar.
1: Com que et conformes, que ja estàs en un lloc molt guai, no sé.
2: Com
1: jo vaig llegir, dic...
2: Sí, sí, és que a vegades m'invento coses, o potser ho vaig escoltar per allà i en aquell moment va tenir molt de sentit per mi. Però no sé què em deuria referir exactament, però potser pot tenir a veure amb dues coses. O en mai tenir-ne prou...
1: I crec que anava per l'altra banda,
2: per l'altre costat.
1: De dir, uau, que bé que estic ara fent això...
2: Però això no em pega a mi, perquè no? Jo sóc el contrari a això. Aleshores, potser era una por que tenia, potser tenia por a desenvolupar el síndrome de la vella reina, però a la vegada sóc una persona que em moc per tot el contrari. Llavors, potser m'aniria bé una mica de vella reina per descansar i conformar-me. Potser el conformisme és una de les coses que tindria a treballar en aquesta vida. Que és una paraula molt lletja, conformisme, però si va acompanyat de viure més tranquil i disfrutar més de les coses i saber estar en calma i disfrutar el que tens, llavors
1: això
2: em semblaria
1: no
2: bé. Em costa.
1: Duent a la pràctica.
2: Estic, bueno, la vida és un camí molt llarg, però diguem-ne que és com de les coses que estic intentant treballar. Em costa, és antinatural per mi això.
1: Actualment, on tu guanyes les garrofes?
2: Sobretot a la Turra. La Turra és la meva feina principal i llavors després l'acompanyo, com la majoria de persones que ens dediquem a aquesta professió, amb altres seccions o col·laboracions. Llavors, ara mateix estic a l'Està Passant, que és el primer any, aquesta ha sigut la primera temporada que ja estic, quan he fet un registre que no havia fet mai, perquè clar, és un programa d'humor. Jo no sóc humorista, ni sóc còmica,
1: i bé, et sents
2: ni faig gràcia. Ara em sento molt còmode. Al principi va ser un repte i em va costar molt acostumar-m'hi i patia, i vaig tornar... O sigui, sí que és veritat que portava com ja temps, que ha passat tot molt ràpid, però prou temps als mitjans i m'havia sentit com molt segura en segons quins espais o quines maneres de fer quin tipus de programa, i això va ser guai perquè en realitat va ser com tornar una mica als nervis de no sé si faré una cosa, superar-me a mi mateixa, com aquestes coses horroroses, però que realment són un dels motors, no?, que ens fan créixer. Llavors, al principi, li vaig agafar va fer molta por, i jo vaig ser molt sincera amb ells, els vaig dir, suposo que sabeu que jo no sóc humorista. Una cosa és tenir gràcia natural.
1: Que això sí que en tinc.
2: Que jo crec que això sí que en tinc. L'altre és fer gràcia, que és molt diferent. Llavors jo crec que tinc gràcia, però no faig gràcia. Però ja tenen un equip de guionistes molt bons que m'ajuden amb els acudits. Llavors jo com que sé interpretar, doncs ja he pillat una mica el rotllo. Ara m'ho passo molt bé.
1: La Turra està passant.
2: La Turra està passant. A la tarda de Catalunya Ràdio també hi vaig dos cops al mes.
1: Que el gestor no s'avorreixi.
2: El gestor sobretot que no s'avorreixi. I també, per si no n'hi havia prou, vaig al Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga. Això seria com lo principal. Després típiques xerrades, coses que presentes, gales, bolets, que jo li dic bolets xulos, però bolets. Però això seria com el que faig recurrentment.
1: I tu amb quina terminologia et sents més còmode? Periodista cultural, comunicadora... Com vols que...
2: És tan horrible, això.
1: Necessitem etiquetes.
2: No, clar, vull dir, és horrible perquè encara no ho sé, aquest és el problema. Jo diria que comunicadora. I em dedico al periodisme, dic a vegades, que no periodista, perquè clar, jo la carrera no la vaig fer. He fet altres camins i relacionats amb la comunicació, però a la vegada
1: exerceixes
2: dins del món de la comunicació,
1: periodista.
2: Jo exerceixo de periodista, perquè molta gent a vegades, com que surto, no?, més de les xarxes socials, del món del podcast, del videopodcast, etcètera, no?, és com aquí, quan jo començo i ara. Molta gent ara, com amb aquestes noves etiquetes, et col·loca creadora de contingut, i és com, jo faig coses, o sigui, no sé què faig, però tampoc sóc creadora de contingut, saps? Llavors és com que no em sento cap d'aquestes coses.
1: Saps el que no ets.
2: Sé el que no sóc. Llavors, bueno, doncs pues, comunicadora, faig periodisme, que tampoc periodista, i creadora de contingut no ho sóc, vull dir, bueno, en ello.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la comunicadora que fa periodisme.
2: Perfecte.
1: L'Alba Riera.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Alba Riera amb la cançó Canta Cadernera de Xerí Marasté amb la col·laboració de la Rita Pallès i el Pol Batlle, que aquest és un tema relativament nou perquè es va publicar l'any 2024 i amb el que dius, Alba, que t'identifiques molt.
1: A veure, m'identifico molt, vull dir que és una d'aquelles cançons que... Hi ha cançons que tu escoltes i et quedes en silenci. No com que hi connectes d'una manera especial o hi entres d'una manera especial. I aquesta cançó, sento que és una cançó que a mi m'obre com molt al pit. I a més jo sóc una persona que, especialment a la primavera, a l'estiu... O sigui, en general m'agrada molt com la bellesa de les coses. Com que visc una mica amb el síndrome d'Stendhal a dins, com es diu.
0: Una mica intensa.
1: Sóc bastant intensa. Sóc bastant intensa, llavors, especialment a la primavera, a l'estiu, no? Com amb tots... Són moments als que jo disfruto molt... I com tot el que, a veure com, o sigui, tot el que veig fora em nutreix a dins, no? Com que em fa com faig un exercici com d'observació, introspecció. També sóc una persona molt ordenada, llavors m'agrada molt el sentit de les estacions, el pas del temps, un camí que marca. Llavors, bueno, aquesta cançó és com que m'ha acompanyat en moments importants, en moments d'amplitud, en moments de cantar, tot i que hi hagi la vida i el dolor tota la vegada. Aleshores, és una cançó, no sé, que és com que sempre m'arriba molt. I a més, s'assuma la casualitat de que em va escriure el Xerí Marasté un dia, diem-me que ell i la seva parella, que és una parella... Els vaig veure aquest any als Premis Enderroc i em vaig quedar amb la boca oberta pensant, són simplement perfectes, o sigui, doncs, belleses caminant juntes. I em van dir que escoltaven la Torre, m'envia un missatge molt bonic, dient que escoltaven la Torre conjuntament.
0: I això,
1: I això em va agradar molt. Llavors, bueno, no sé, tinc una connexió especial per tot això.
0: Però jo diria que tu més que Caderneres, que és el jilguero de tota la vida, tu ets més de Dofins.
1: Sí, tens tota la raó, i de fet, saps, ara et diré, on està aquí lo triqui, és que a mi els ocells em fan mania. O sigui, jo tinc bastant aberofòbia, que es diu, vale? O sigui, no m'agraden molt els ocells. Però, en aquest últim any, per processos personals, etc., m'he agafat molt a contes, narracions, coses més, bueno, sí, contes metafòrics sobre la vida que m'han funcionat i m'han anat molt bé, que tenien a veure amb els ocells, amb el vol dels ocells, etc., etc. Per això també com té tanta importància aquesta cançó. I haig de dir que m'estic reconciliant.
0: Amb el món
1: amb
0: diari.
1: El món, sí, i en concret amb els pardals, que em semblen boníssims.
0: I és que havia llegit que, o sigui, l'obsessió pels dofins era que fins i tot de petita volia ser dofinoterapeuta.
1: Delfinoterapeuta. I això podria... O sigui, és vigent, és atemporal.
0: Però això d'on ve? Que veies capítols del Flipper o què?
1: A mi m'encanten els dofins des de sempre... En plan, no sé, és que saps, hi ha coses que no saps per què t'agraden. No? O sigui, quan era petita, com ja tenia com un llibre de dofins que m'agradava molt, és veritat que m'encanta el mar, podria viure al mar. Llavors, potser de petita ja m'agradava molt el mar i vaig veure un animal, no?, marí moníssim i vaig dir, ai, m'encanta el dofins.
0: Que és superintel·ligent.
1: Que és superintel·ligent.
0: Fa voltaretes al mar,
1: fa voltaretes.
0: No?
1: Tinc samarretes, dofins i tot, encara. Llavors, sí que recordo una cosa una mica traumàtica, que la meva generació encara s'anava al zoo de Barcelona durant els aniversaris, o sigui, una cosa molt recurrent a les escoles i tal, i hi havia dofins. Llavors, hi havia l'espectacle de dofins i quan era l'aniversari d'algun nen, doncs deien el teu nom i tu tenies l'oportunitat de baixar i donar-los com menjar els dofins i com formar part de l'espectacle. Llavors jo vaig anar com a dos aniversaris de dos nenes del meu col·le i les van cridar i elles van participar. I quan va ser el meu aniversari, a mi ningú em va cridar, perquè t'havien d'apuntar els teus pares. Això jo no ho sabia, els meus pares no m'havien apuntat a que jo participés a cap espectacle. I me'n vaig anar a casa completament traumatitzada. Llavors crec que llavors encara em vaig obsessionar amb allò que no tens, em vaig obsessionar més amb els dofins.
0: Dos tasses, vinga.
1: I mira, vaig pensar en algun moment de la vida que, com que domadora de dofins em semblava que estava malament,
0: ho està,
1: perquè no se'ls pot domar.
0: I tenir-los un zoo.
1: I tenir-los un zoo encara pitjor. Vaig pensar que delfinoterapeuta era una altra manera d'apropar-me a ells.
0: No sé com està el sector de
1: delfinoterapeutes. Jo tampoc ho sé, no sé si existeix avui en dia aquesta professió.
0: I ja. Si tenen feina per tots, si es guanyen bé la vida, però bé, tu has triat el món de la comunicació.
1: Sí, però...
0: Que aquests sabem com està, no hi ha feina per tots i guanyar-se la vida... Bueno, no? Anem fent. Que, com comentàvem abans, tu ets comunicadora, però no has passat ni per comunicació audiovisual ni per periodisme, que serien una mica les dues vies per arribar fins aquí. Per on comences tu?
1: Començo a casa meva parlant amb una pedra. O sigui, sempre he tingut molt aquesta vocació de la comunicació. Ha sigut sempre el meu fort i la meva manera de... apropar-me al món i de conèixer. Era molt preguntona, m'interessava molt la vida de tothom des de petita, o sigui, com la meva cosina gran sempre ho deia, en plan, tu venies i em passaves llista de tota la gent de la meva escola, que eren cursos més grans, i com està, nom i cognom, i ella m'anava explicant la vida de cadascú. La meva mare, com sempre, deia com que se m'havia de regalar una porteria, però no de futbol, en plan, que se l'ha de posar a una porteria aquesta nena i que parli amb tothom perquè no callava. Llavors era, alhora, portava molt a dins, presentava tot el que podia al col·le, jo em postulava, hi ha un certamen, ja te'l presento jo, ja tal, molt...
0: Eres tu aquella,
1: Era jo, és que m'encantava. I no, sobretot no callava, o sigui, tots els informes que tu veuràs de la meva escola és molt bé, molt bones notes, molt dolça, molt mona, però no calla.
0: Però et fotien fora de classe o...?
1: No, perquè era molt bon estudiant.
0: Riera, va.
1: Però era com, vale, callo. I seguien raonant. Aleshores, hi havia una part com molt... Jo crec que sí que, quan es parla de vocació, jo crec que sí que la tinc. I d'altra banda va ser simplement que se'n va en el moment de la vida en el que s'ha d'escollir carrera i tota la... Jo sempre havia dit que voldria fer periodisme i que volia ser presentadora. De fet, jo de petita no és allò, astronauta, bomber, presentadora. Era molt concreta, presentadora. Actriu de Hollywood, no, presentadora. Llavors, en un moment de la vida que és el que s'ha d'escollir carrera, va coincidir amb la mort de la meva mare i això és el que em va fer... vaig caure, vull dir, vaig estar una depressió, o sigui, molt, una tristesa molt profunda. Això em va fer perdre molt la motivació durant uns anys concrets. El que et dèiem, molt bon estudiant, superexigent, superbones notes. Vaig perdre les ganes per tot. I això és el que em va fer portar a estudiar psicologia. Que jo compleixo el tòpic, que em sap supergreu pels psicòlegs, perquè aquell tòpic de la gent que estudia psicologia és la gent que necessita resoldre els seus problemes.
0: Efectivament.
1: Jo el vaig bé. I ja a la meitat de la carrera vaig acabar la carrera, perquè jo, és això, com que sóc molt estudiós, era com ja pels meus ovaris que he acabat la carrera. Però jo a la meitat de la carrera ja vaig dir, què faig aquí? Ets a reconduir el meu camí? I vaig ja començar a fer com cursos de comunicació i indústries culturals, vaig fer un postgrau, vaig fer un màster de ràdio i tele, o sigui, ja vaig adreçar-me molt al món de la comunicació. Però és que tots els amics que tenia que feien per periodisme i tal, que tenia dos molt amics, que ells que havien agafat la carrera em deien, no facis la carrera perquè perdràs el temps.
0: I els primers pinitors professionals, per on debutes?
1: A veure, vaig començar a Ràdio Primavera Sound amb una secció, al Tardeo, en el programa de l'Andrea, i d'altra banda, i paral·lelament gairebé, vaig estar a ICAT als experts i després fent seccions, tot això amb seccions, i fent seccions a l'estiu, tant al Via Lliure, a RAC1,
0: sí, on et,
1: com a
0: on
1: Catalunya
0: podies.
1: Ràdio. Bueno, és que jo estava boja, ja, perquè també t'haig de dir que sempre he tingut molt clar el que volia fer, el que se'm donava bé, amb el meu objectiu i on volia arribar. Això sí que recordo el moment aquest de despertar-me a psicologia i dir merda, he perdut el temps, entre cometes, però sí, perquè no és res del que m'hi volgués dedicar, i com començar a intentar agafar vies i fer-me veure, perquè sí que tenia com molt... Dins meu jo sabia que això a mi se'm donava bé i que havia de funcionar. Llavors tenia aquesta espècie com de innocència de la joventut, que és perfecta, perquè tu et tires a la piscina sense mirar si és fons o no, o sigui, adeu!
0: T'ho convides tu a les
1: és
0: festes.
1: És increïble, doncs això és el que jo vaig fer, i com que tinc morro, vaig... convidar-me allà on podia i tothom que em va dir que sí, doncs jo encantada. I així vaig començar.
0: Clar, i vas passar per aquí, vas passar per RAC1,
1: després vaig fer el balcó,
0: Catalunya Ràdio,
1: sí,
0: seccions...
1: Vinga.
0: I 8 TV.
1: 8, bueno... No sé si vols que parlem d'aquest tema.
0: Home, és que tot arreu he llegit que és la pitjor experiència laboral que has tingut mai, però mai he trobat, o sigui, no he trobat el per què.
1: Val, és la pitjor experiència laboral de la meva vida perquè va ser molt dura, en el sentit de que era un programa que arrencava, un programa en el que a mi no m'agradava gens ni l'enfoc ni la línia editorial del programa, ni tampoc com estava dirigit i enfocat, i a més tenia una manera de fer televisió molt antiga el programa, llavors per un costat és que jo no m'hi sentia gaire còmoda,
0: no hi creia
1: en el programa producte, sí. I d'altra banda perquè era un programa nocturn que en el que jo feia de reportera, i això vol dir que però reportera per Catalunya, i eren reportatges que no és que anessis a... No hi havia com un objectiu d'anar a descobrir una història, anar tal, que a mi això m'encanta. O sigui, no era tant el problema dels horaris, sinó que anava a vegades a no fer res. Llavors, pues, potser de tota la setmana, a banda de l'horari que jo feia de redacció, a partir d'X hores me n'havia d'anar a Solsona, a Puigcerdà, a on fos, fins a les 12 de la nit, sol amb un altre noi càmera. Estàvem pagats, no cal ni que t'expliquin, estan pagats, a fer cada nit una connexió en directe sense cap mena de sentit, que a vegades et senties una mica fins i tot un animaló. O sigui, a mi m'havien arribat a menys no sé quants graus. Enviat a Puigcerdà, totes les hores que són de cotxe, d'anada, de tornada, me'n recordo que el càmera era un xaval que acabava de començar fent pràctiques, que el cotxe que portava era el seu propi, que se'ns n'anava el cotxe per la carretera, o sigui, per les corbes.
0: Que era això no plena fa tant,
1: nit,
0: vull dir...
1: Era plena nit per fer una connexió en el que jo em ficava en un comptador baix i havia de córrer pel poble a veure en un minut quants termòmetres que marcaven menys zero trobava. Era un gos, bàsicament. Llavors, era bastant una humiliació, et diria. I a més, tenint en compte... o sigui, a mi m'encanta l'entreteniment també i ho disfruto, però les condicions laborals eren nefastes, tenint en compte doncs, tot aquest escenari.
0: Que tingui un sentit el que vas a fer.
1: Que tingui un sentit el que vaig a fer i també que... Llavors, després, tu compta les hores de tornada del poble que estiguéssim, tot això, evidentment, no estava remunerat, no es pagaven aquestes hores... I recordo aquell dia especialment el de Puigcerdà, perquè vam arribar els dos esgotats, el noi i jo, en plan, no ens hem matat de miracle, i ni tan sols ve cap missatge de ningú de l'equip de heu arribat bé a les 4 del matí. Uns mínims no hi ha de garantia. Llavors, van haver moltes coses que a mi em van impactar molt de la manera de treballar. Cosa que no vol dir que... Perquè, d'altra banda, jo sóc una persona que... molt boja de la feina, o sigui, treballo moltes hores, molt implicada, molt resistent, vull dir, no és que fos una cosa que he hagut de treballar i de que no entengui que s'ha de menjar molta merda a l'inici, perquè jo sí que penso que malauradament, tot i que també et curteix molt, s'ha de menjar merda als inicis, vull dir, això et curteix, vull dir, no anava tant per aquí, sinó per totes aquestes altres condicions que et dic. D'altra banda, és veritat que vaig aprendre molt, això és cert, perquè estava jo sola davant dels lleons i sí que em vaig desenvolupar molt fàcilment davant de la càmera i sí que recordo molt també la sensació de dir és la primera vegada que faig televisió cada dia, a mi la televisió m'agrada molt, crec que se'm dona millor que la ràdio, la càmera. Llavors sí que d'altra banda... a nivell personal va ser una bona experiència i va ser allà on em van descobrir...
0: Clar, això t'anava a dir, que hi ha un report que t'obre portes a la Manchester, no? Del Ricard Ostrell.
1: Correcte.
0: I a partir d'aquí...
1: És que tot serveix per alguna cosa, tot i que sigui una
0: merda.
1: Era el report? Tot i que sigui una merda. Ara no recordo. Feia reports cada nit, vull dir, hauria de ser algun, i alguns els penjava al meu Instagram i hauria de ser algun que hauríem...
0: I això et va...
1: veure per allà. Per això et dic, encara que siguin experiències de merda, moltes vegades saps veure-ho després, el significat que van tenir.
0: I a la Manchester comences com a col·laboradora, no? En programes com Planta Baixa o Col·lapse,
1: sí.
0: I bé, fins a arribar al dia d'avui, que ets la directora i presentadora de La Turra,
1: sí.
0: Que ara ens donaràs més detalls sobre què és això de La Turra, però com que aquí sempre celebrem que gent que pica pedra doncs hi vagin bé les coses, doncs ho celebrem amb unes magnòlies.

0: aquell llapis de memòria de la comunicadora Alba Riera també hi hem trobat Magnòlies, de la Rosalia, acompanyada de l'Escolania de Montserrat. Que, Alba, si has inclòs Magnòlies en el teu llapis de memòria, entenc que tu no formes part d'aquell sector que es va indignar moltíssim. Perquè
1: una mica indignada, sí.
0: Amb
1: però
0: la
1: no
0: Rosi,
1: moltíssim.
0: Perquè va fer cantar l'Escolania en castellà.
1: M'hauria encantat que fes cantar l'Escolania en català, però això no vol dir que jo no disfruti d'aquesta cançó i que no hagi disfrutat de Lux, perquè, a més, crec que comences a pillar que he passat un any bastant intenset emocionalment, amb cançons ben intenses, i jo soc de les persones que ha disfrutat moltíssim Lux. Perquè m'ha pillat, no?, en un moment.
0: T'ha arribat,
1: no?,
0: en un moment que t'havia d'arribar per degustar-lo.
1: Que havia arribat, tot i que jo, la Rosalía és la meva artista preferida del món mundial i també vaig connectar molt amb Motomami, etcètera, però Lux, que ha sigut un disc com més polèmic en molts sentits, jo l'he disfrutat moltíssim, moltíssim, i m'ha agradat moltíssim. Magnòlies és la cançó que fa amb l'Escolania. És una cançó que avui en dia encara escolto moltíssim. Perquè també té una cosa, a banda de que jo sóc una boja de les flors, i ja només perquè es digui Magnòlies, tu ja em tindràs allà fent clic.
0: És a dir, pots fer cantar l'Escolania en rus, que
1: exacte, amb el
0: si
1: que
0: es diu Magnòlia.
1: Però és veritat que ella ha relat el seu enterrament en aquesta cançó, i penso que és una idea com molt egocèntrica i molt narcisista, però que molts hem tingut moltes vegades. O sigui, qui no s'ha imaginat el seu enterrament.
0: Et diré una cosa, aquí molts convidats, alguns porten la cançó que volen que soni.
1: És que clar.
0: El seu enterrament.
1: Llavors, és una cosa que no, que molts ens hem imaginat moltes vegades, i què sonaria, i qui vindria, i qui ploraria més. I aquesta persona...
0: Home, tant...
1: Jo he sigut molt concreta. Jo he sigut molt concreta. Jo he entrat en molts detalls amb aquests temes.
0: Si vols
1: temes.
0: Deixar alguna cosa...
1: Llavors, em va semblar com molt maca la manera d'explicar-ho, i mira, no havia pensat ni he posat al llapis de memòria cançons del meu enterrament, però deixo dit ara, que m'has fet venir la idea, que si algun dia moro em posin Magnòlies.
0: Doncs ja està, superoriginal.
1: No?
0: La mateixa
1: ho tenim tancat,
0: que la Rosalía.
1: Ho tenim filat.
0: Quantes vegades heu intentat que la Rosalía vingui a la Turra?
1: Saps que no tantes? Perquè...
0: Ho heu intentat, pel que dius?
1: Ho hem intentat malament i torpement, és a dir, per un camí que jo crec que és molt difícil, per una espècie de por i respecte, et diria. De no, és impossible. No pot passar. No, com aquell, no, és com aquella artista preferida. També perquè sento, això quedarà molt místic i molt poètic, però bueno, potser si algun dia ho veu li fa il·lusió. Sento que sé que algun dia passarà, sé que algun dia tindré una conversa amb la Rosalía, i llavors voldrà dir que és el moment. Llavors és com... Ja vindrà, ja passarà.
0: Rosalía, si estàs sentint això, primer vine al llapis de memòria. Després ja aniràs a la Turra, però
1: bueno,
0: primer...
1: Sí, primer, em sembla bé, Cada cosa al seu moment. Cada cosa al seu moment.
0: Que ara, Alba, per si algú que ens està escoltant diu què és això de la Turra, com ho expliquem?
1: A veure, La Turra en realitat és un programa que és un videopodcast que veu molt del podcast, però que també veu molt de l'audiovisual i de lo televisiu.
0: Tornem
1: i crec
0: les
1: que
0: etiquetes
1: és un...
0: que necessitem
1: no,
0: per definir-nos.
1: No, però és veritat, perquè és una espècie de mix, no?, entre lo digital i lo televisiu. I és un programa que es basa en una tertúlia i una entrevista al voltant d'un tema en concret. I els temes giren entorn a allò més quotidià, més vital i més... relacionat amb les relacions, amb les emocions, amb els vincles, amb el nostre dia a dia, o amb temes més polítics o socials. Llavors anem combinant aquests temes. En realitat són els temes que ens preocupen i els temes que parlem, els temes que ens preocupen i que ens obsessionen.
0: Que l'etiqueta que no t'atreus amb la Turra és la que és un producte per joves.
1: Bueno, clar, és un producte per joves que escolta gent de totes les edats.
0: Està ben revertit, aquí.
1: Està ben revertit.
0: Que la idea original de la Turra va ser teva?
1: A veure, idea original, jo sempre ho dic, és una tertúlia i una entrevista, és a dir, no hem tingut una gran invenció que acostumem a sentir
0: en altres mitjans.
1: El que sí que teníem clar és que hi havia un espai, hi havia un forat per un tipus de programa com aquest, que sí que existia altres canals i en altres idiomes, que volíem que existís en català, però sobretot és això, que sí que en aquell moment hi havia un forat per aquests tipus de temes. Llavors, més que la idea, sí que vam saber veure quina era la necessitat o el buit.
0: Que parles en plural perquè comences amb l'Andrea Gómez.
1: Clar, vaig començar amb l'Andrea.
0: Però després l'Andrea vola. No?
1: L'Andrea se'n va anar cap a Nervi.
0: Al programa Nervi.
1: Sí.
0: Va fer impressió això de quedar-se sola en el timó amb el volant? Al principi
1: va fer moltíssima impressió. Perquè a més l'Andrea, bueno, ja ho he explicat moltes vegades, però a banda de ser la meva millor amiga adulta, que jo dic, és a dir, jo tinc moltes millors amigues i sóc una persona molt d'amigues, però ja com les de tota la vida, la gent que coneix el col·le, la gent que tal, com de l'etapa adulta en el que tu esculls algú ja de manera molt conscient, la persona més important per mi és i ha sigut l'Andrea. Llavors, a banda de tenir aquest pes emocional com a millor amiga, jo amb ella també, per mi ha sigut una gran inspiració, l'Andrea, en molts sentits. Jo començo també el Tardeo, quan ella té el teu programa, jo aprenc molt de la manera de fer de l'Andrea i compartim moltes inquietuds sobre la feina, pors, dubtes, ens preguntem molt, no? Vull dir, com compartim molt aquesta part. Aleshores, per mi era com... em feia molta il·lusió aprendre amb l'Andrea i de l'Andrea, no? També, i com créixer al seu costat. Llavors, al principi, era com, ai, no, ara sense ella no sabré fer, ai, quina por, però després ha resultat un repte positiu, perquè d'una altra manera jo m'hagués com quedat sota l'ala, no?, una mica, perquè a vegades també si la vida, tot i que és el que et dic, jo sí que tinc molt una tendència de... els reptes, aprendre, soc competitiva, vull dir, tot m'impulsa el creixement i fins on arribo i què puc aprendre, i com vull dir, jo ja tenia molt aquesta intenció de... Tenia clar que la Turra per mi era com el projecte, el primer projecte que em podia fer veure, no?, des d'un altre lloc, donar-me a conèixer des d'un altre lloc, no? L'Andrea venia del Tardeo, que ja havia generat un impacte molt gran, i una escola, no? Per mi era com la primera cosa que
0: feia. Era un repte,
1: sí. I jo sabia. Però... crec que d'una altra manera, segurament, no... Bueno, és que la Turra no hagués sigut la Turra.
0: Bé, bàsicament vas tenir clar que, com diu la cançó que està sonant ara mateix de fons, you gotta go my own way, no? O sigui, que tu havies de fer el teu propi camí.
1: Bueno, no em va quedar una altra, però ara ho celebro i ho abraço.
0: No, però podries haver dit, va, agafem una altra persona...
1: Ah, no. Mira, això és veritat, jo volia, al principi agafar una altra persona, però tothom del meu voltant, inclús l'Andrea i tothom, va dir, no, Alba, tu això ho pots fer sola i ho has de fer sola. I vaig dir, vale, ho faré sola, però al principi era com, no, doncs pensa en algú. Va ser la gent del meu voltant que m'han dit, no, és que estàs sobrement preparada per fer-ho sola, i va ser una bona decisió.
0: I què hi fa Haik Skill Music al teu llapis de memòria?
1: És que ara no estic escoltant-la bé, la cançó.
0: Puja una miqueta, li podem dir al Pol que ho pugi una miqueta.
1: És que m'encanta aquesta cançó, la vull escoltar bé.
0: Sí. Digues, explica'ns, què hi fa aquí? Ara està ballant, ja. Hem despertat alguna cosa amb aquesta cançó.
1: A veure, aquesta cançó...
0: Yeah. Seguim amb la intensitat,
1: És que sóc molt intensa, jo, si no trobaràs res
0: bé,
1: aquí que no sigui intens. Clar, jo al final quan vaig passar-vos les cançons als llapis de memòria vaig fer una mica una retrospectiva de la meva vida, no? Llavors jo diria que ara estem en el moment de l'adolescència, molt intens per mi també, sempre he sigut una persona molt romàntica. M'han encantat les pel·lis romàntiques, les històries d'amor... Ara estic entenent l'amor i descobrint-lo des d'un altre lloc, però clar, també m'he tregat la toxicitat a dojo...
0: Té els seus riscos.
1: Clar, té els seus riscos i els hem patit. I els hem patit i els hem viscut.
0: Ara vaig lligant caps el que ens
1: els hem viscut i els hem patit, i ara estem en un lloc també molt interessant de cara a l'amor, per això. Però a mi aquesta pel·li, evidentment, com molta gent de la meva generació, High School Musical, pues, des de lo irònic fins a lo no irònic, la vaig disfrutar i em va agradar molt. Llavors, jo estava tan obsessionada amb aquesta cançó, i com bé t'he dit, sempre m'ha agradat tant la càmera i ser el centre d'atenció, que jo obligava la meva germana mitjana, una persona en la que he martiritzat.
0: Tu ets la gran o la petita?
1: Jo sóc la gran de 3, i ella és la mitjana, a gravar-me mentre jo interpretava aquesta cançó per casa amb tota la intensitat del món. I ella, la pobra, estava allà darrere de la càmera com un moniato, esperant que la nena acabés, que parla molt de la nostra relació, també. I jo interpretava aquesta cançó, si no sé, vaig fer 20.000 vídeos, m'encantava, era com jo em feia allà tota la peli. I és una cançó que amb els anys encara escolto. Saps aquelles cançons que hi ha coses... Una olor, una cançó, et fan com... Hi ha com un accés directe, no? Com, bum, et connecten directament a emocions i sensacions.
0: És una Magdalena de Proust.
1: Exacte. Pues, és una d'aquestes cançons. Llavors la miro amb nostàlgia, amb tendresa, veig aquella Alba, i m'agrada veure les coses que queden d'ella, perquè no ha deixat de ser una intensa, però també ho miro com amb tendresa i compassió.
0: Doncs vinga, anem-hi tots.

0: Deixa'm dir una cosa, ara, és que és tan divertit el moment de la vida en el que t'inventes nòvios, perquè jo estava escoltant aquesta lletra i dic, clar, ara tu et pots imaginar moltes persones que han passat per la teva vida, però almenys en jo escoltava això, jo era una adolescent, nena, no havia tingut nòvios encara, però jo la cantava amb la mateixa intensitat com si hagués viscut ja una història d'amor i una història romàntica.
1: Però havies viscut les històries d'amor del High School Musical.
0: I clar, jo m'inventava persones, jo ho sentia fins a lo més profund quan cantava aquesta cançó. Potser m'agradava un noi de la classe o del col·le amb qui m'havia creuat i com a molt et feies aixecar la mà, i això, aquest petit contacte, era suficient per crear-te totes aquestes emocions i tota aquesta història.
1: Déu, és increïble. Meu, Alba.
0: És increïble.
1: Que aquests dos que canten, que són la Vanessa Hudgens i el Zac Efron,
0: per mi, amics.
1: Que l'Amparo m'ha dit, sobretot digues que són la Gabriela i el Troy.
0: Home,
1: jo parlo, no sé molt bé què
0: estic dient. És que són la Gabriela i el Troy. Són els que protagonistes de Hades.
1: T'agradaria fer-los a la Turra? O sigui, has pensat en fer Star System Internacional?
0: Mira, m'agradaria molt. El que passa és que al principi teníem com la premissa del català, com que volíem que tothom que passés per la Turra parlés català. Excepció, i l'excepció l'hem fet amb els de Nika, de fet, que vam fer una entrevista català-irlandès amb un traductor. Aleshores, sempre havíem seguit aquesta premissa. Sí que és veritat que si la Turra segueix, etcètera, etcètera, hi haurà un moment on sí que m'agradaria també obrir-me a altres perfils.
1: Que
0: i m'encantaria fer, bueno, la Gabriela i el Troy seria l'entrevista de la meva vida. De la meva vida, m'has donat una grandíssima idea.
1: Que l'Star System català sí que va passant, no?
0: Sí que va passant.
1: Per aquí, pel Llapis de Memòria, després a la Turra,
0: sí,
1: o abans
0: ens
1: després.
0: Ens els
1: sí,
0: compartint.
1: Els veig aquí, després els veig allà, sí. Està molt bé.
0: Està molt bé.
1: Que l'altre dia vaig veure el Farelo, l'Eduard Farelo, mm-hmm. I tinc un dubte, perquè ell estava amb tu parlant de l'Abat Guial, de la Muixca, tan alegrament quan mai n'ha volgut parlar. Això vol dir que balla i tu l'atraques, o ja sap que parlareu d'això?
0: Mira, això vol dir, jo crec que es va generar, o sigui, jo crec que la Turra és veritat que és un espai on en el sofà, la conversa i la manera que com la identitat que li hem donat a les entrevistes, és un espai íntim i on la gent se sent còmoda i segura i confiada. Llavors jo crec que sí que ara ja hi ha l'Estela, que abans no hi era, encara no l'havíem construït, però prou sòlida, de que la gent que coneix més o menys el programa sap que ve la Turra, no, també a explicar-se o a deixar-se mostrar o a deixar-se emportar, encara que sigui, d'una manera concreta. No? I això jo sí que ho noto molt envers a l'inici. Jo també és veritat que he après a fer entrevistes i he trobat la meva identitat i la meva manera d'acostar-me. No? I jo sempre ho dic, que és un joc de seducció. Una entrevista és un joc de seducció, no? Que pot ser bonic, eh? No ho dic també des del lloc, no tant des de la manipulació, no, des d'un lloc bonic. És un llenguatge, no? I és un diàleg. Llavors, jo he notat molt també com la gent ara arriba a la Turra com ja relaxada, com amb ganes d'explicar coses fins i tot, no? Això per un costat. Llavors, per altra banda, és veritat que amb les Farelo, especialment amb la Muixca i la Greta, que van venir a fer una entrevista conjunta, la Muixca va ser de les primeres fans de la Turra, molt a l'inici, quan vam començar, va ser com de les primeres persones així com conegudes, que va...
1: Sí, venia amb bones referències a l'Eduard.
0: Llavors, clar, ens hem trobat a diferents espais on he conegut a la família, per diferents motius també. Llavors, ell, jo crec que venia a un espai on se sentia còmode i hi havia com una pressi, no?, cap a la meva figura.
1: I que
0: a la meva
1: sense
0: figura.
1: Tu haver-li de dir prèviament,
0: exacte,
1: ell sabia que...
0: Exacte, que
1: si
0: era un espai, que si anava allà, un espai on, mira, no li importava parlar-ne.
1: Bé, és com si a tu et passa, vens aquí, saps que en algun moment pues, sortirà que el teu pare ha sigut el número 1 de la CUP.
0: Correcte.
1: No, vull dir, el Carles Riera.
0: Trem el tema, ja.
1: No, el tenia guardat per després, però és veritat, vull dir, que a la gent t'ho treuen. I
0: sí.
1: Que jo més que preguntar-te per això és...
0: No m'importa, eh?
1: El teu pare, número 1 de la CUP en l'època

0: estranya, perquè també hi havia molt orgull i perquè, a més, el meu pare... ell és així...
1: I fa molts anys,
0: fa molts anys que hi està ficat, i jo a la vegada també entenia que per ell, no només a nivell, no només pel que fa a la seva carrera política, sinó també per les seves conviccions, la seva història personal, el seu sentit de la moral, de la justícia, i la seva intenció vital i el seu propòsit vital, que a nosaltres ens l'ha compartit tota la vida, no? I ens n'ha fet partíceps des de molt petits, que l'hem acompanyat en la seva vida política, no? Ha format molt part de la nostra vida. Jo sé que el meu pare hagi pogut viure això, tenia tot el sentit del món, i sé que per ell ha sigut de les coses més importants de la seva vida, amb les que ell es quedarà i s'hi quedarà sempre, no? Llavors jo sabia que això... El meu pare estava en el lloc en el que havia d'estar, i això ho tenia molt clar. Però d'altra banda, tenia un patiment molt gran, i va ser un patiment tan gran que va arribar a afectar-me a nivell emocional i a nivell psicològic. Llavors, jo vaig fer com un efecte rebot. Soc hipocondríaca, tinc tendència hipocondríaca. Llavors, em vaig tornar extremadament hipocondríaca, ¿vale? Molt, molt, molt hipocondríaca. Per un costat, pensava que el meu pare podia passar qualsevol, i d'altra banda, jo com, bueno, vaig tenir com un pic molt heavy d'hipocondríaca, llavors en teràpia, que vaig començar a orinar i tota la pesca, vam acabar detectant, i té tot el sentit del món, de que també va ser una manera meva, com molt infantil, de la nena, no? de cridar l'atenció del meu pare, no? Era com, ara no... O sigui, el meu, no? Ara no, evidentment no són prioritaris, hi ha un tema molt important, que és Catalunya, ara mateix, i el procés. I jo era com la necessitat de seguir sentint que el meu pare estava allà d'alguna manera, no? Llavors, era tot el rato, no em trobo bé, ara m'ha sortit això, ara vaig anar a fer unes proves d'això, ara... com de tenir-lo pendent de mi. Imagina't lo lluny que vaig arribar.
2: Però tu a li vas manifestar això, que tu no volies que estigués allà, que et feia patir.
0: Sí, clar.
2: I a la vegada sabies que era on ell volia estar,
0: sí.
2: On...
0: Sí, sí, sí.
2: Va
0: sí.
2: Ser xungo, eh?
0: Va ser un moment molt, molt, molt fort, però del que també vam aprendre, molt. I és el que et dic, eh? També el patiment i el que jo li compartia... també sabíem, o sigui, a la vegada també li vam donar molt suport i el vam acompanyar molt des de la família, i des d'aquí també va ser molt important la figura de la seva dona, que també és la seva actual, actual dona, que ella va fer molt de contenció i em va ajudar molt a mi també, i ella, no, feia com una mica de filtre i va ajudar una mica també en aquesta situació. Però va ser un moment que això, que a nivell personal a mi em van sortir moltíssimes coses, va ser molt fort.
2: I a nivell professional també vas patir danys col·laterals d'alguna manera? Som un país petitó, vull dir, llavors...
0: Jo crec que no.
2: El típic per Twitter, dient-te no sé què...
0: Això m'és igual, això no em sembla un dany col·lateral.
2: T'ho has pillat, una vegada, sí, Twitter, amb algú del Zodíac, no? Va rebre guai.
0: Ai, bueno, això ja va ser una cosa... Però això crec que no anava gens relacionat amb el meu pare. Va ser simplement que... Va ser com la primera vegada va ser la primera secció que vaig fer planta baixa. Jo havia d'explicar com fenòmens socials i culturals cada setmana. Era molt el moment dels horòscops i, de fet, doncs vaig començar parlant dels horòscops i, bueno, clar, allà hi ha una de gent amargada que no vegis, llavors... i allà sí que vaig pillar molt. Però bueno, ja va ser entrar per la porta gran, perquè va ser, mira, això és la televisió. O sigui, va ser com la meva primera secció, ja se'm van menjar...
2: Et va fer callo?
0: Em va fer callo, D'altra banda, amb totes aquestes... Quan hi ha polèmiques entorn al meu cognom, diguem-ne, em sembla tan absurd. O sigui, tu imagina't que realment, a Catalunya, ser filla d'algú de la CUP fos un privilegi.
2: Clar, no ets Alba Pujol.
0: No ho sé, tinc els meus dubtes. Deixa'm que ho dubti. Deixa'm que ho posi en qüestió.
2: 100%.
0: Sí, i no sé ja ni si un privilegi. Simplement una porta d'accés a alguna cosa. O sigui, un privilegi... Mira,
2: a la directa.
0: Bagatge cultural o no ho sé. Digue-li, jo què sé, jo no ho sé. Ja, perquè... Ara, un accés, el que és una porta d'accés a alguna cosa, a mi em fa l'efecte que no té pinta.
2: En fi, arribats a aquest punt, que soni Britney Spears.
3: Llapis de memòria. Amb Jordi Manal.

0: Lucky de Britney Spears, sonant al llapis de memòria de la comunicadora Alba Riera, una cançó que forma part del primer disc de la Britney, que és el mític Oops, I Did It Again, publicat l'any 2000, i que, Alba, aquesta cançó té un component força curiós perquè parla d'una superestrella que aparentment ho té tot, però se sent profundament sola, que és una mica el que li ha passat a la pròpia Britney.
1: Jo és que sempre he connectat molt amb aquestes històries, amb la història de la Britney, i és molt bèstia perquè tu veus aquest videoclip i que es va gravar en el seu moment, als anys 90, jo crec, finals 90, potser 2000, i veus la seva història, i la veus a ella ja trencada. Jo, com a fan de la Britney Spears, perquè he triat aquesta cançó, que això seria com l'inici, et diria que Lucky i Baby One More Time serien les meves dues preferides. Va ser el primer... Em flipava la Britney, la música pop, etc. Però jo recordo especialment la Britney perquè va ser el primer caset que em van regalar els meus pares, i anàvem a una sessió de fotos, clar, perquè era una sessió de fotos de dins, que jo recordo quedar-me completament embaladida amb aquella sessió, en plan, uah, que increïble els looks, ella, o sigui, com obsessionar-me molt amb l'estètica de la Britney, enganxar-me completament al caset, estar moltes hores al menjador. Jo soc molt de que quan m'agafo una cançó m'agrada una cosa, les coses que m'agraden molt, llavors era d'aquelles d'escoltar fins la sacietat. Llavors a mi el moment disc i casets em funcionava, perquè abans les coses simplement l'escoltava moltes vegades, anàvem cara bé. Això a mi em funcionava moltíssim. Llavors, ho escoltava molt, encara avui en dia Britney Spears és una de les... m'encanta i és una de les meves artistes preferides, però sí que és veritat que quan fas una mica... no? Pues de retrospectiva i et quedes amb aquelles cançons que més t'agradaven, em sembla fortíssim aquest videoclip. De veritat que mira el videoclip, perquè a més tu ja li veus la cara trencada
0: tothom,
1: i tu llegeixes el futur de la Britney. És molt bèstia.
0: Que aquí estem a la teva infància, tu tens un pare sociòleg, la teva mare, la Mai,
1: sí.
0: A què es dedicava?
1: Era logopeda. I parlava en llengua de signes, perquè molts dels seus alumnes... parlava en llengua de signes, llavors ella ens ensenyava. I jo de petita això ho vaig perdre, però de petita sabia parlar en llengua de signes.
0: Que éreu tres a casa, tres germans?
1: Sí, tot i que el meu germà és 10 anys més petit que jo, o sigui, el meu germà va arribar com
0: sí,
1: més tard.
0: Dos.
1: No, sobretot la meva infància som la meva germana i jo, el meu germà encara no existia.
0: La teva germana gravant amb el
1: la
0: vídeo.
1: La meva germana gravant amb el vídeo i fent tot el que jo feia, i jo dient-li ara aquí, ara això, ara fes això, ara fes l'altre, malant-la per tot arreu, i ella darrere meu, jo dirigint.
0: Que durant l'any vivíeu a Barcelona i sí. A l'estiu marxàveu a Osona,
1: a
0: Can Toni Gros,
1: sí.
0: En una mena de tribu, comunitat...
1: Això és molt hippie, pel que després era allà. Realment era un grup eren tres parelles d'amics que van decidir agafar una casa conjuntament. Jo sempre dic que per poder ser una mica, per poder seguir sent joves una mica més, perquè al final això, tribu, comunitat, no sé què, ara se li diu de moltes maneres. Jo crec que al moment en el que ho van fer els nostres pares, no sé ni si tan sols hi havia una intenció, un relat polític darrere, sinó simplement tenien ganes de passar-s'ho bé els estius, i era una manera de que... entre tots els nens allà jugant, que ens codem els uns i els altres, i tants pares al mig, ells van passar teta, o sigui, anaven a ballar al poble, formaven part també de la festa major, estaven allà bevent una nit, fent cerveses, xerrant, o fent un cafè, o fent no sé què, era una manera...
0: Bueno, i és que us vau emportar un cantant de los Manolos.
1: Bueno, és que no, un dels cantants de los Manolos és una de les famílies, el
0: clar,
1: pare de les
0: per
1: famílies,
0: el dic, Rogeli, que us el vau emportar,
1: sí,
0: vau triar molt bé els acompanyants.
1: Clar. Llavors, érem com una família, en realitat. Llavors, més que aquesta... O sigui, crec que aquesta idea de comunitat i tal venia com integrada, però no calia ni fer-se explícita. Jo crec que era com una experiència que van triar els pares per viure la paternitat no? I per viure la criança d'una manera més divertida i més compartida.
0: I en tens bons records.
1: Bueno, és que jo crec... És el que vull fer. Haig de dir que era els caps de setmana, eh? Jo això vull puntualitzar. Caps de setmana i estiu. No durant la setmana, no és que tot ho...
0: No durant la setmana
1: llavors,
0: a Barcelona.
1: Per això, vull dir, una mica d'ordre. Això és el que jo dic. Llavors, jo vull copiar aquest mètode. Plan de vacances amb amics i els fills dels amics. Però durant la setmana cadascú casa seva amb els seus problemes i les seves gestions.
0: Que ara ho veus molt idíl·lic, però no sé si quan eres petita ho veies...
1: Quan era petita...
0: Perquè té un punt estrany, també.
1: Clar, era un punt estrany. Quan era petita hi havia un punt de vergonya, perquè no era tan habitual. Llavors, quan tu anaves a l'escola, no sé què, els nens et convidaven a la seva casa d'estiu. Ven a passar una setmana, no sé què, quin tenia i quin no, però la gent explicava les seves vacances. I nosaltres, tothom sabia, perquè d'aquestes tres famílies, una d'elles anàvem juntes a l'escola, també a classe, tant nosaltres com les germanes. Les tres famílies tenen tres fills, d'acord? ¿Vale? Aleshores hi havia un punt de vergonya, de, no, és que nosaltres compartim casa, no, la gent no ho entenia, inclús al poble, a nosaltres estiuegem, al principi la gent, què foten tres famílies de Barcelona en una casa, aquí vivint? La gent com que no, ara és molt habitual, però en aquell moment no era gens habitual. Llavors hi havia aquest punt de ser la, de ser la cosa rara, no? Diguem-ne, la fórmula, estranya, però ara és molt més, ara és molt més habitual.
0: I com anàvem dient, enmig d'aquesta adolescència, doncs vas viure una de les grans putades que a vegades et donen la vida, i és que perds a la teva mare. Amb quina edat t'enganxa això?
1: 14. Tenia 14 anys. I la meva germana, 11. 10 acabava de fer 11, i jo 13 acabava de fer 14, i el meu germà en tenia 3, 4. Sí, sí, sí.
0: En aquell moment entenc que... Bueno, és que clar... una putada gegant, perquè a més crec que va morir de càncer.
1: Sí, i va ser molt ràpid.
0: Vas poder viure el...
1: tot.
0: Aquesta baixada...
1: Va ser molt ràpid, va ser un càncer fulminant, li van diagnosticar al desembre i a l'agost estava morta. I és veritat que nosaltres al principi, per protecció, per esperança i per altres temes que no venen al cas, no se'ns va explicar als nens, als petits, que era càncer, sinó que la mama estava malalta, no? Era una cosa... I jo era la més gran... No, i era una mica cera, jo era la gran, jo era la que tenia més consciència d'això, jo veia el deteriorament de la meva mare, jo veia que les coses no anaven bé, i patia molt, i li preguntava a ella, no? I sempre vols guardar com l'esperança. Llavors, va ser com molt dolorós, perquè jo, tot i voler-me protegir, jo vaig ser molt conscient del que estava passant, i això va ser especialment dolorós.
0: I la cançó que l'Alba Riera ha inclòs en el seu llapis de memòria dedicada a la seva mare és... Si tu no estàs, de Rosana.

0: I fins aquí, perquè és que si no, no acabarem el programa, Alba. Tot teu.
1: Bueno, aquesta és una cançó que sempre m'ha recordat molt la meva mare. També els estius a Andalusia, amb uns amics també molt especials dels meus pares, amb qui també tenim, bueno, en aquest cas són dues cases, és igual, però és un moment de, on anàvem a veure la posta de sol, aplaudíem, a la meva mare li agradaven molt les postes de sol i li agradava molt el mar, i és una cosa que jo comparteixo molt amb ella i que m'hi connecta. Sempre que puc vaig al mar, però especialment als estius m'agrada molt veure les postes de sol i són els moments en els que més connecto amb ella. A més, ella va morir un 3 d'agost, llavors cada estiu és com molt especial en aquest... O sigui, cada estiu per mi és com una celebració, no?, del mar i del sol amb ella. I aquesta cançó va sonar tant en el seu enterrament com quan va fer 10 anys de la seva mort, que vam fer com una trobada amb tots els amics i familiars i vam posar aquesta cançó, que és una cançó preciosa, que parla per si sola, i que a més, a la meva mare li agradava molt especialment. Llavors, i és una cançó d'acomiad maca, però és una cançó d'acomiad i també de frustració, que és el que sentim moltes vegades.
0: És duríssima,
1: perquè és com, tots entenem el dol i entenem la mort, i, més o menys l'entenem, vull dir, al llarg del temps, quan ja passes un dol i ho vas acceptant, però la frustració, el dolor i la sensació de que t'hagués agradat que fos diferent o que t'hagués agradat seguir compartint coses amb aquesta persona, per molt que entenguis que la vida és així, no te la trobarà mai ningú. Ja sé, és així, no? I aquesta cançó és com aquesta tensió bonica i perfecta.
0: Ahir va passar pel programa l'escriptor Benjamín Prado i va deixar una d'aquestes perles, en deixa moltes, que deia que no se'n refiava de ningú que no parlés amb els seus morts.
1: Estic molt d'acord amb això.
0: Tu parles amb la teva mare?
1: Moltíssim. I li demano moltes coses i a vegades m'enfado, també.
0: Amb ella?
1: Hi ha moments que estic molt malament o que no tinc la resposta a alguna cosa i demano, digue'm alguna cosa, envia'm una senyal, no sé què fer. En plan, com... Vull dir, parlo amb molta intensitat amb la meva mare, jo. I molt sovint, sí.
0: Que imagino que aquell moment va ser bestial per tota la família, però entenc que, clar, el teu pare... va perdre la dona i a la vegada havia...
1: I es va quedar amb un percal.
0: Clar, havia tirat un carro emocional, econòmic,
1: tremendo,
0: molt bèstia.
1: Tremendo, tremendo, tremendo.
0: I tu com a germana gran,
1: clar,
0: també.
1: Clar, jo com a germana gran. Que això té a veure amb una altra cançó que t'havia posat al llapis de memòria, que és la de Por, dels Pets.
0: Doncs mira, podem anar tancant amb ella, l'anem posant de fons, i tu ens expliques
1: perquè
0: i ja acomiadem.
1: Materialitza molt això que em deies del meu pare i de la família. A casa meva al cotxe sempre s'han escoltat molt els Pets, ha sigut com el grup de la família. Aleshores, quan va morir la meva mare, que va morir un estiu, el meu pare se'ns va emportar. Ens van portar en marxa de Barcelona i de casa i tot. Llavors, a banda d'anar a Cantoni Gros, se'ns van portar amb cotxe al País Basc, on ell també hi tenia amics i així. La idea era com, bueno, cuidar-nos, protegir-nos, i era al mig de l'estiu, per tant, intentar sortir, no, de casa i de tot el que estava passant. Llavors ell va agafar el cotxe i vam fer molts quilòmetres amb cotxe, me'n recordo, moltes hores al cotxe, moltes hores al cotxe. Llavors tinc una imatge molt gravada en el que estava sonant aquesta cançó, és que m'emocionaré, i el meu pare anava davant amb el volant en el cotxe i jo anava darrere amb el meu germanet, que jo diria que encara anava amb cadireta, i la meva germana petita. I llavors recordo com que el meu pare va pujar aquesta cançó que es diu Por, precisament, i va començar-la a cantar. El meu pare és una persona d'aquelles que canta molt bé la dutxa, és a dir, saps aquelles persones que va un karaoke et sorprendria? Vull dir, és una persona que canta bé. Llavors, ell, de normal, ja cantava molt al cotxe. Llavors, jo recordo que es va posar a cantar aquesta cançó, i ara, quan arribi la tornada ho escoltareu, que diu res no m'espanta, res no m'espanta, i recordo el meu pare com amb molta intensitat cantar això. Jo vaig ser, per consciència, la que me'n vaig adonar, i jo recordo veure el meu pare cantar això, sentir de cop molta seguretat, de dir, vale, el papa ens protegirà, el papa està aquí com al volant acompanyant-nos i cantant aquesta cançó amb molta força, farà front a això, però a la vegada també mirar els meus germans, veure'm jo la gran i pensar la que ens ve a sobre.
0: Alba Riera, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. També m'ha agradat moltíssim aquesta conversa.
0: Doncs marxem amb els Pets i amb aquesta historiot. Fins demà, que ens rebobinem junts.

0: Us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia. Bon últim diumenge d'agost. I de vacances per molts de vosaltres, segurament. Com estàs, Mariona Borrull?
3: Doncs mira, amb un ànim vagament afectat.
2: Vagament.
3: Afectat, efectivament.
2: Jo crec que ho he utilitzat un parell de cops, vagament, en tota la meva vida. No és una paraula que formi part del meu llenguatge habitual.
3: Som molt de Ferragosto ara mateix.
2: Sí, ets tan llegida.
3: Gràcies. Llegidi.
2: Perdó. Mira que portem, què, 4, 5?
3: Re, endavant.
2: 5 temporades, 5 anys i encara ens costa això.
3: Perquè és finals d'agost, vull dir, ens
2: totalment.
3: Costa tot plegat existir, ens costa.
2: Bé, Mariona, avui... Una carta d'amor a Victoria Luengo.
3: I tant que sí.
2: És el que ens proposes.
3: I tant que sí. Victoria Luengo se l'ha de celebrar com sigui.
2: A partir de El ser querido. Escolta'm, quantes coses no haurà fet Mariona Borrull, coses no convencionals en un lavabo?
3: I tu me lo preguntes.
2: I jo te lo pregunto. Cada vegada és més perillós venir al Tot és comèdia, això ja ho saps.
3: Totalment, o sigui, per favor. M'ha agradat molt col·laborar en aquest programa.
2: T'ho giro, els lavabos donarien per una secció de cine i sèries?
3: Definitivament. O sigui,
2: sí o no?
3: Els lavabos donen per una secció de drama, en general. Drama.
2: Te'n recordes alguna escena de lavabo que et vingui ara al cap?
3: Sí, tant que sí. Danny Boyle amb... Com es deia la pel·lícula que va fer meu McGregor fa els anys 90? Que meu McGregor deia choose your, tria la teva vida.
2: En Dani Puntí Prats, que digue-m'ho, si no hi ha unes ordres internes que em puguis dir, està aixecant el dit, jo me la sé.
3: Trainspotting.
2: Molt bé.
3: L'escena de lavabo de Trainspotting, doncs ja està, ja el teniu.
2: Saps quin ve? A mi em ve el cap perquè la tinc molt fresca, perquè va ser una de les pel·lis que es va passar en el cicle Gandules del CCCB, que ha programat DCDFF aquest estiu, per cert.
3: Boníssim.
2: La mosca. Jeff Goldblum, quan li comencen a caure les ungles, bueno, i ell se les va traient enmig de tota aquella transformació.
3: Escolta'm, ideal pel vermut de diumenge, això, eh?
2: Ideal. Molt bé.
3: Fantàstic.
2: Lavabos. Tenim un autèntic expert en lavabos. És el guionista, escriptor i dramaturg Ramon Pardina. Ramon, com estàs? Bon dia.
4: Què tal? Molt bé, bon dia.
2: Perquè tens una teoria tan elaboradíssima sobre els lavabos privats i públics que has escrit una obra de teatre, la teva primera obra de teatre.
4: Sí, home, no és que expliqui una teoria sobre els lavabos, però sí que és veritat que és un espai que em crida molt l'atenció per tot això que dèieu, perquè és un espai on passen moltes coses a nivell íntim de la parella i també a nivell quan has de compartir lavabo públicament amb altra gent. Però és com un lloc on hi ha molts petits conflictes que sempre em fan molta gràcia.
2: Ara en parlarem, eh?
4: Sí.
2: Desaparellats, que ha tornat a l'Espai Texas de Barcelona amb els actors Esther López i Ricard Ferrer. Bon dia, Ricard. Hola, Ricard.
5: Hola.
2: Ara sí, estàs aquí.
5: Ara sí. Escolta'm. Estic escoltant-vos vagament content.
2: Jo molt, que estiguis amb nosaltres, ja saps. La teva relació amb els lavabos, quines coses, de preguntar
5: quines
2: i de parlar
5: de preguntar
2: a l'hora de l'aperitiu. Com... Sí. Però bé...
5: No, la meva relació amb els lavabos és bona, i et confessaré que era un dels meus llocs preferits. Ha anat evolucionant amb els anys,
2: però sí?
5: Un dels llocs on antigament estudiava més.
4: Ostres.
5: On estudiava més, té una mica de gràcia la cosa, però amb els anys he anat canviant d'espai, però era dels pocs llocs on em concentrava.
2: Hi ha molta gent que aprofita per llegir els lavabos. Sí, jo no he pogut mai de la vida perquè em comença a fer mal.
5: En
2: castellà diuen les posaderes, em comencen a fer mal. I piro, no sé, ja, si clar, acabo la feina en un altre lloc.
5: El grau de concentració, com que jo sóc molt dispers i em costa concentrar-me de sobte d'un espai on no hi ha masses coses i pots estar fent una cosa concreta, m'anava bé. També és veritat que després, si et passaves de concentració, costava aixecar-se o t'aixecaves coix. No desitjo ningú.
2: Sí, o amb rampa.
5: Exacte.
2: El gran dilema és un dilema més profund que el hamletià. Balda o no balda? Passem la balda o no passem la balda? S'entén que estem convivint, eh? Estem convivint amb la nostra parella, clar. Sí.
4: Sí, no, jo si
2: intimitat escollir... fins a on?
4: Clar, no? Normalment és veritat que això en el món de la parella, els lavabos, és un lloc on hi ha molta comunicació, a partir de que passes un cert temps, no?, de convivència. Sí. I ja, al final, això sí que tinc una mica la teoria, que moltes de les converses més importants de parella acaben passant al lavabo en el moment entre que una es dutxa i l'altra es renta les dents o el que sigui, no? I aleshores, en parella, jo, i en general sóc partidari de mantenir la porta sense pestell, perquè, a més, jo tinc una espècie de mania persecutòria, que tinc molta por a quedar-me tancat als lavabos.
3: Això surt,
4: o sortir a l'obra, que al final
3: no
4: s'esmenta molt vagament.
3: No de casa, evidentment, eh? Si
4: no... no, exacte. Això, sobretot, llavors, els que són en pestell, encara, perquè trobo més o menys fàcil de treure si és mig encalla, però els que són de rodeta o els que tenen una pestanyeta petita, saps, aquests que són com més... que ja hi ha una enginyeria al darrere, sí, que no saps com funciona, allò em fa pànic de quedar-me que no funcioni, quedar-me tancat.
2: Algú a la sala s'ha quedat tancat mai en un lavabo? Jo vaig estar quasi a punt, en un centre d'aquests on et fan les revisions mèdiques d'empresa.
3: Uf!
2: Supercutre el lloc. Tenia la mida d'un segell. O sigui, a més, hi havia l'afegit que era petitó. Bueno, vaig començar a tocar la porta, em va venir l'angoixa...
3: Ai, no!
2: Sí, em van treure ràpid, eh? Això també s'ha de dir...
3: Però a més és que és molt humiliant quedar-se tancat a un lavabo, vull dir... Que acaba amb tota la teva, diguem-ne, per, no sé, la persona pública, no? O sigui, de cop i volta, Màxim és el tipus que s'ha quedat tancat dins el lavabo.
2: Sí, Màxim es converteix en mínim.
4: Sí, sí, almenys... Home, jo sé que si passa això, espero almenys que quan surti et rebin amb aplaudiments o alguna cosa així, no? Jo crec que seria...
3: Com quan aterra l'avió, no?
4: Exacte.
2: No. Em vam rebre amb el putet de fer l'anàlisi d'orina, vull dir que no va ser gaire d'allò. Ricard, alguna anècdota semblant?
5: No, però jo t'he de dir que se m'han fet molt llargs aquells segons entre veure que no s'obre i s'obre, saps?
2: Allà.
5: Molt més llarg segurament del que són, però aquell moment que fas clec i veus que no, i tornes a fer clec i veus que no, i tornes a fer clec i veus que no, el quart clec potser ja s'obre, però per mi aquells tres clecs que no s'han obert, se m'han arribat a fer molt, molt llargs. De fet, em surt com una mica la força bruta i més d'un cop he tingut com por de dir, hòstia, si em cargaré la porta, saps allò de... Però bueno, fins a dia d'avui no he aixafat cap porta al lavabo, cosa que també em manté més tranquil, però només faltaria sobre sortir del bar o del lloc d'anàlisis clíniques amb el pany a la mà. No?
2: El pom a la mà.
3: Però és molt pitjor que et pillen a dins del lavabo sense el... Com es diu això? La balda?
2: La balda o el pastell.
4: Ostres, no sé què dir-te, eh? Crec que...
2: També m'ha passat. Això ens ha passat a molts,
4: sí,
2: no?
4: Sí, sí, sí. També
2: a la feina
4: passat,
2: és clubs... Sí, sí. Sisplau.
5: Què penseu de la gent que no truca abans? Perquè a mi això és una cosa que... O sigui, els lavabos públics, per entendre's igual, o dins d'un bar, on sigui, jo sempre tinc com una tendència de, ni que vegi que no hi ha la balda, truco, faig toc-toc, sí, del rotllo per assegurar-me que no hi hagi ningú, perquè vull evitar aquesta situació. Però hi ha molta gent que no ho fa. Llavors, si tu estàs dins pel que sigui, estàs despistat de posar la balda, o simplement no n'hi ha, estàs allà amb el genoll apretant a la porta perquè ningú entri, no, t'escolta, que algú no truqui i entri de cop, ho trobo com hasta una falta de respecte. Igual sóc jo, que sóc molt correcte amb els lavabos.
2: Mare meva, no havíem vingut a parlar d'una obra de teatre.
4: No, però és el que us deia, que realment...
2: Portem un quart d'hora parlant de lavabos, tu.
4: És que els lavabos donen molt de joc,
2: sí, sí,
4: a nivell dramàtic. Jo
2: total.
4: Estic convençut d'això, no? De que hi ha això, com petites històries, petits conflictes que bueno, tenen molta gràcia.
2: I déu-n'hi-do on portes tu, aquesta història, perquè imagineu-vos si el lavabo de casa fos una porta a un univers paral·lel amb versions diferents de nosaltres i les nostres parelles.
6: M'has estat infidel.
7: Com ho saps?
6: Com? No, o sigui, no tu, no tu. Ella.
7: Ah, clar, sí.
6: I a sobre, amb el David.
7: Qui ets?
6: Pots baixar el ganivet, sisplau?
7: Però si no té punxa.
6: Ah, no, si serà culpa meva que no em puguis amenaçar.
8: El lavabo de casa nostra s'ha convertit en una porta interdimensional que connecta amb un món paral·lel on tu i jo, o més ben dit, una versió alternativa de tu i jo, sí que estem casats.
7: Jo he entrat a lavabos de discoteca que fan molta més por que aquest.
6: Si hi ha d'haver comunicació entre un món i l'altre, hauria d'estar més ben senyalitzat, no?
7: Suposo que lo de Romeu i Julieta al costat nostre és una broma.
2: I Ramon Pardina, un títol alternatiu a l'obra, que es diu Desaparellats, podria haver estat Ruptura i Vinyeta.
4: Ostres.
2: Que és un nom també molt Mishima, que és un grup que després escoltarem la cançó que sí apareix a l'obra,
4: bueno,
2: que és
4: Mishima
2: fantàstic.
4: Seria Ruptura, Vinyeta, Caos. De fet, això
2: o sigui,
4: està...
2: Això sí, ho expliques, de fet, al programa demà, que n'és del trencament de la teva parella.
4: Sí, sí, exacte. No ens vam trobar cap porta interdimensional al lavabo, això puc dir que no va passar. Però sí que és veritat que una mica l'impuls, en el moment en què em trobava jo... personal, doncs sí que em va portar a escriure alguna cosa relacionada amb les relacions de parella. I bé, aleshores va sortir aquesta idea que m'agradava perquè a mi també m'agrada molt el gènere fantàstic i m'agradava molt el contrast amb les coses molt quotidianes. Aleshores, bueno, va sortir la idea aquesta de que els lavabos fossin com la porta d'entrada a un altre món paral·lel amb versions diferents dels personatges. I bé, vaig començar a jugar amb aquest plantejament, a veure què sortia, i al final va sortir aquesta obra.
2: I la vinyeta, que també apareix reproduïda en el programa demà, és una, jo no la coneixia aquesta, és fantàstica, d'en Miguel Noguera, sí. Que et gira la perspectiva.
4: Totalment, sí, és bueno, el Miguel Noguera, jo l'admiro moltíssim, i en el seu llibre, aquest és Ultra Show, té una vinyeta que és un intentant sortir al lavabo i una veu des de fora que li diu el món està ocupat, no? És al revés del que li passa al Ricard, diguéssim, que hi ha algú que intenta entrar quan està al lavabo, doncs això al revés.
2: Quin personatge, Miguel Noguera?
4: Sí.
2: Com descriure el seu univers?
4: A mi una vegada va dir que jo no existia.
2: Perdó?
4: Sí. Jo era subdirector de la Zona Franca i ell va venir a fer una entrevista i aleshores per casualitat, bueno, per coses del directe, el Joel, que està presentant en aquell moment, va esmentar, perquè li està donant ordres a través de l'orellera, va esmentar el meu nom, i llavors el Miguel Noguera es va entestar amb la idea que jo no existia, que jo no podia existir dient-me Ramon Pardina. I és una cosa que jo tinc sempre gravada i està a TV3.
2: Que jo no existeixo. Ja pels annals. En qualsevol cas, el personatge Ton, Ricard, el teu personatge a l'obra, o els teus personatges, diguem-ho així en plural, no són tan destralers com en Noguera quan vomita els seus monòlegs,
5: No.
2: És una mica més contingut. Com descriuries aquest guionista d'humor que fas a Desaparellats?
5: Doncs mira, és com el Ton que porta el pes principal, per entendre'ns, abans de conèixer l'altre Ton. I diria que, bueno, el mateix Ramon fa una mena de descripció del que creu que és un guionista, o si més no, el Ton, que és un tio una mica despistat, que té les seves manies, que viu a Gràcia, perquè a Gràcia s'hi viu molt bé, i que té una nòvia d'actriu, no? Vull dir, podríem dir que aquest és una mica el resum que ens en fa l'autor.
4: Sí, sí.
2: Us deixeu una cosa important. Sense carnet de cotxe.
4: Exacte.
5: Sense carnet de cotxe. Exacte. I tampoc parla en femení genèric.
2: què anava a dir? Algú de la sala no té carnet de cotxe?
3: Jo no tinc carnet de cotxe.
4: Ah, mira. Bueno, jo no, òbviament. Perquè...
2: Tu tampoc tens carnet de cotxe?
4: No, el personatge s'assembla misteriosament, vagament,
2: sí.
4: A mi.
2: Ah!
4: Sí, la majoria de coses que has esmentat són o eren en aquell moment veritat. Sí.
3: Aviam, la gent interessant ens han de portar. D'acord. Ah. Sempre arribem als últims i ens han de portar als llocs.
4: M'agrada aquest argument, el faré servir.
2: O necessitaves fer dels guionistes, que sempre esteu a l'ombra, no sé, herois d'una història, o...
4: No, la veritat és que, ja que... No acostumo a fer gaire, realment, quan estic altres coses, no acostumo a agafar massa de la meva... em fa com una mica de vergonya i faig... dibuixo una certa protecció amb la meva intimitat, ja. Però en aquest cas, ja que va començar d'això, d'una emoció personal, doncs vaig decidir deixar-me anar i algunes coses exagerades, però ja bastant de veritat, sí.
2: Ricard, acabem de comentar el factor clau, no?, d'aquest personatge, que és la relació amb la seva parella, amb l'Anna, que interpreta l'Esther López de la Calòrica. En quin moment, no sigui, us trobem?
5: El Ramon amb això és molt pillo perquè comença l'espectacle no linealment, saps? Llavors, clar, tu com a espectador també has de fer un esforç, bueno, i com a actor, no?, també a l'hora d'interpretar el personatge, com per col·locar-te en un lloc que no és lineal, o sigui, que després tiraràs enrere per tornar a seguir endavant, no? I crec que això també és una cosa molt xula perquè genera com un misteri inicial en l'espectacle que la gent diu, què està passant? Per què aquests dos no s'acaben d'entendre, no? I després ja, poquet a poquet, vas entrant en la història i vas entenent aquest joc entre mons i entre lavabos.
2: Un símptoma d'esquerda en una relació podria ser que la nostra cançó ja no ens emocionés o ens provoqués aquells sentiments que ens provocava al principi.
3: Au!
2: De la nostra història. I ara, movem així.
9: Tan cert. Com que tu i jo som altres. Tan cert.
10: Tan cert.
9: Com que no hi ha res més.
10: Com que no hi ha res més.
9: Tan clar.

0: Llavors, tan breu.
1: A mi passaria tot el dia, s'acabaria el programa i continuaria en bucle aquesta cançó que és bonica, és tan bonica que fa plorar.
2: És la versió dels Manel, perquè sense destripar massa l'obra, en una parella la seva cançó preferida és el seu grup preferit és Manel, en l'altra és el Mishima, i el moment en què s'ajunten els dos és aquesta cançó, que és una cançó de Mishima interpretada pels Manel.
1: El cert, clar, i breu.
2: I breu, sí, sí.
1: Doncs estan ja presentats els personatges, ja veiem que hi ha alguna cosa que grinyola en la relació i comença la fantasia. I sí. Hosti, l'Issi dona molt de joc, eh? Fa poc vam tornar a veure Cancún, que l'han repulsat aquí, que és que ja té uns anys, aquella obra. Em sembla que hi eres tu, Mariona, amb els actors.
3: Sí.
1: I que plantejava una mica el mateix, no?
2: Sí, ja m'ho han dit. Jo no l'he vist. Tinc ganes aprofitaré de veure ara que la tornen a fer, em sembla, no?
1: Em sembla que
2: ja està.
1: Vaya, bueno, però és un clàssic d'en Galceran.
4: Ramon, en un altre món, l'encara la fan.
2: Exacte.
1: Ben trobat.
2: Doncs sí, aniré a l'altre món. Doncs sí, me n'han parlat que té algun punt de connexió, però que no l'he vist.
1: Però què hagués passat si haguéssim agafat un altre camí, no?
2: Bé, jo ja et dic, a mi el que m'agradava a l'hora de posar-me a escriure l'obra era això, plantejar una mica el que deies, un escenari amb diversos elements, així una mica en desequilibri, i a partir d'aquí començar a jugar amb els personatges a veure cap on portava la història, no? Anar provant com combinacions de personatges i combinacions de món i a veure cap on em portava l'escriptura.
3: És que és molt gustós imaginar què hagués passat si, no? O sigui, una miqueta com que bello és vivir, però penso que quan som adults ens costa més tenir aquesta imaginació lliure, desbordant del res, en fem tot, però en canvi jugar amb les possibilitats es torna una cosa gustosa.
4: Jo us he de confessar que una cosa és l'ici, imaginar, i l'altra és viure-ho, eh? Perquè en aquest cas els personatges, no és habitual, però tenen la sort o la desgràcia de viure-ho. I això fa que crec que tot allò que havies imaginat, tot allò que havies projectat, tot allò que creies que podia ser millor, doncs es vagi estroncant. I això és fotut, eh? Jo crec que em quedaria més en l'ici que no pas en la possibilitat de viure-ho si és que en un altre món ho pogués viure.
1: Carai, cap xul.
2: Sí, de fet, això és una mica un dels temes de l'obra, no? Com a vegades ens imaginem mons millors amb altra gent o amb altres parelles, amb altres situacions, però perquè simplement són hipotètics i en el moment de portar-les a la pràctica, doncs, tota aquella màgia de l'inconcret desapareix, no? I això, i una mica del que parla l'obra és que el que tenim en realitat està molt bé.
1: Clar, és que posem moltes expectatives en tot, eh? I no vegis amb el tema de l'amor i
2: et deixes endur...
1: No, és que no hi ha res perfecte.
2: Exacte,
1: no?
2: Exacte. I al final realment té més sentit valorar el que tens en un món real i palpable que no imaginar 50.000 coses, no?
1: Tema dels fills, també és important aquí, eh? Pot provocar sismes.
2: És un dels moments de l'ici aquest que dèiem, no? Que si hagués passat, si en lloc de dir-te que no t'hagués dit que sí a tenir fills o... Clar, això...
1: Això com ho tenim resolt, això?
2: Ah, m'ho preguntes a mi
1: personalment?
2: No, tinc gens resolt. Per això vaig fer l'obra, segurament.
1: És una mica caguetes, Ricard, aquest ton?
4: Sí. Bueno, està bé perquè em contrast amb l'altre, que sembla molt segur, però al final, els fondos, una cosa és la carcassa i l'altra és interior. I és el bonic dels personatges, no? Que també tens poques oportunitats de representar el personatge exactament amb la mateixa carcassa, però que per dins és completament diferent. Mira, pensa, veu, parla... diferent, no? I això és també un repte que porta el text i tinça que és molt xulo de fer.
1: Venen en parella els espectadors? Bueno, no sé, la reacció dels
4: espectadors. Sí. De fet, és una de les coses que més sorprèn la reacció variopinta dels espectadors.
1: Sí.
4: I també crec que té molt a veure en el moment personal de cadascú.
1: Clar.
4: No? Això veus en el final de l'espectacle. Quan saludem, veus gent que ha vingut plegada i s'abracen més de
1: del normal, que tocaria.
4: I en canvi d'altres que estan plorant, per exemple, no? I això, a l'inici, era una cosa que ens sorprenia molt, perquè, hosti, de fet, l'obra és una comèdia, no? Sí que és veritat que va transitar per diferents llocs i al final una part de drama en totes les relacions, doncs hi és, no? Però és molt, molt bonic veure com cadascú li toca des del seu punt personal en aquell moment i com cadascú també interpreta, sobretot al final, a la seva manera, no? I crec que també és la màgia del teatre, que el directe i el moment, aquella presència, aquella vivència, no sé, aquella emoció que et surti en aquell moment, al final, doncs la puguis deixar anar gràcies al que has vist o al que t'ha arribat, crec que és una de les coses xules. I a més, també reivindicar que es pot fer a través de la comèdia, no? Que a vegades ens pensem que la comèdia és un simple divertimento i crec que la comèdia pot arribar, és un vehicle increïble per arribar molt més fons del que nosaltres mateixos ens imaginem.
1: Clar, és, està en el teu ADN, no, Ramon?
2: Sí, sí, sí. Bé, jo,
1: tu què fas? Jo faig un morf, no? En molts
2: puc,
1: formats, perquè clar, has treballat des d'en Quimàs Ferrer, el Foraster, en Buenafuente, el Polònia, però tens els còmics també, els llibres...
2: Sí, a veure...
1: La primera obra de teatre.
2: Sí, realment he fet una mica de tot, però sí que és veritat que el cos em demana fer comèdia sempre. Però és una mica el que deia el Ricard, no? Que la comèdia no vol dir que no hagis de tractar temes també sentimentals o emotius, no? I combinar-ho realment és una cosa que m'agrada molt, no? Aquest híbrid de comèdia i... No diria drama, sinó com més calidesa sentimental, per dir-ho així. És una sensació que m'agrada molt. I m'agrada que es pugui anar alternant, no?, l'emoció amb el riure, perquè trobo que és bastant, la vida és bastant així, no? No, la vida no és només una comèdia o només un drama, sinó que moltes vegades es van barrejant les coses fins i tot en el mateix moment, no? Pot ser còmic o dramàtic i en un moment determinat es torna una comèdia estranyíssima.
1: I qualsevol cosa pot ser motiu d'un gag o d'un sketch o d'una sortida?
2: Per mi sí, però això no tothom...
1: Què vas amb la llibreteta i tal? Vas,
2: bastant.
1: Tens com un radar especial?
2: Bastant, o... sí que tinc una llibreteta i vaig apuntant moltes vegades coses que em fan gràcia, que no sé a on les faré servir ni per què, però simplement hi ha moltes coses de la vida quotidiana, que moltes coses que fa la gent. Jo me'n recordo ara un dia en un restaurant que havia al costat una parella que havien de triar els plats i llavors ell li deia, no, tria tu per mi. Llavors l'altre anava dient plats i tota l'estona l'altre deia que no li agradava. Llavors jo això ho tinc apuntat, no sé quan ho faré servir, però crec que en algun moment trobaré el moment de fer servir aquesta escena perquè em va fer molta gràcia.
1: I d'aquí, de la situació que estàs vivint ara mateix aquí a la ràdio, des de que has entrat, podries generar algun guió? No
3: tu respon que vagament sí.
2: Exacte.
1: Hem fet tots els possibles per ser graciosos aquí, no?
3: I tant que sí.
1: Senyor Ferrer, expert en fragolisme, això és bufall d'ampolles per tu, dos personatges, no?
4: Sí, però no et pensis, eh? Una mica relacionat amb el que et comentava, jo crec que mai havia fet un mateix personatge... Amb caràcters diferents, per dir-ho així.
1: Ja.
4: I al final, també ho hem fet des d'un lloc bastant sutil en el sentit de no voler remarcar, saps? Anem vestits exactament igual, som la mateixa persona, no ens posem ni cap perruca, ni anem amb bastó, ni anem amb una sabata.
1: Que és el que feies a les dones sàvies, per exemple, no?
4: Exacte, per exemple. També sempre amb elements molt senzills, però en aquest cas és que no n'hi ha cap. L'únic és que sí que en un porto un ell perquè estic casat i en l'altre no. Però realment és un tema molt interessant i molt difícil, perquè al final tu saps que el fang per fer el gerro ets tu. Llavors, clar, si no te'l decoren, si ets el mateix exactament, fer veure que ets un altre gerro, hòstia, és complicat, saps què vull dir? Perquè al final són els mateixos. Llavors, clar, has de buscar d'una manera molt sutil. Això va ser un dels reptes molt xulos que també vam fer amb el Roc, no?
1: El Roc Esquius, el director.
4: Anem a trobar els personatges des d'un lloc molt autèntic, no? molt vivencial, que la gent se'ls pugui creure, però que tampoc siguin una caricatura per diferenciar l'un de l'altre, no? Sinó que es puguin creure els dos caràcters dels personatges també adients al que deia el text, no? Les pistes que ens dava donant el text a cada personatge. No, això per mi va ser una de les coses més xules i t'he de dir que m'ha passat una cosa amb els personatges, per exemple, el Tom 2, que a mi em semblava més avorrit, un punt més fred, més estàtic, és dels que gaudeixo més en escena, potser també perquè em queda més llunyà a mi com a Ricard, no? Aquestes coses que passen. I llavors, sortir i fer una altra cosa que em queda més a l'altre extrem, doncs m'agrada molt, m'ho passa molt bé.
1: Està seductor, amb el Tom 2? Ramon?
4: Sí.
1: Té un toc de... Com...
2: Sí. Sí. Jo, mira, ahir, que no vaig anar a veure l'obra, però sí estava a la sortida, i faig una cosa que m'agrada molt, que és sentir els comentaris que fa la gent quan surt de veure l'obra. Com que no em coneixen, però jo estic per allà al mig...
1: Com de la parella del restaurant, eh?
2: Exacte.
1: I què deien?
2: I llavors sí que hi havia una senyora que deia que no, que ella s'hagués quedat amb el Tom 2, amb el veterinari, que era molt millor i que li feia... que l'altre no.
4: És curiós, això.
1: No sé si jugar a les excepcions, per tancar. Sí, tu saps què són les excepcions?
3: No sé què són les... Has dit sexcepcions?
1: Sexcepcions.
3: Ostres,
1: tenir sexe i excepció. De fer unes
3: El meu cos està preparat.
1: No sé, doncs poder les normes l'hauria d'explicar aquí el pare de la criatura.
2: Bé, això és un joc que fan algunes parelles de dir amb quines persones te n'aniries al llit i no comptaria com a banyes. És com casos molt especials amb el que la teva parella transigiria que tu... perquè és algú molt especial.
3: Amb la monogàmia,
2: no? Exacte. O sigui, són aquests no o sigui, són excepcions amb les, per les quals no comptaria que si siguin banyes, sinó que ho permetries, diguéssim.
1: Uh-huh. Llavors, doncs... Qui vol començar?
3: Jo és que, perdó, no practico la monogàmia.
2: Clar, en aquest sentit...
1: Clar, no, si no té cap tipus de sentit. Clar,
2: hauries de fer-ho al revés. Amb quines persones sí que series monògama?
3: Tindria molts problemes.
1: Molts conflictes aquí,
3: molts problemes, sí.
2: No hi hauria ningú,
3: sí,
2: no?
1: Normalment, clar, penses en algú famós, no? Sí. Superbuenorro, buenorra, buenorri...
3: Jo només puc dir que Adele Haenel, no sé si recordeu,
1: qui?
3: Retrato de una mujer en llamas,
1: la peli, sí,
3: la persona rossa, des de que ha sortit del cine ha marxat deixat de fer cinema, ja no es dedica a ser actriu, és guapíssima, guapíssima, busqueu-la, acaba de publicar.
2: No la recordo.
1: Com es diu, perdó?
3: Adele Haenel. Google, sí. Ja.
1: Kim Gutiérrez, mit eròtic forever and ever. És que surt a l'obra,
2: Sí.
1: Kim Gutiérrez surt molt a l'obra.
2: Clar, jo és que diria els mateixos que diu que surten a l'obra, perquè és una de les coses que sí que vaig treure de mi. Això és una monologuista, la Sarah Silverman, la Winona Ryder...
1: Dels 90. Això és molt important,
2: exacte,
1: aquest matís.
2: Sí, perquè és un punt... Perquè, a més, aquesta discussió també va ser real amb una amiga parlant d'això, i em va preguntar això, si quina, la Winona Ryder d'ara o la d'abans? I vaig dir, no, clar, la d'abans. I va dir, clar, si això és que no acceptes l'edat que tu tens, perquè vols anar amb algú més jove, i és veritat. I va dir, ostres, és veritat.
1: Hòstia, és anar molt enllà, això, eh?
2: Sí, però bueno, és una mica el que s'explica
1: quina
2: això.
1: Quina pel·li dels 90 de Winona?
2: Ah,
1: és la teva favorita?
2: Com es deia? Clueless, com es deia? Bueno, si no, Eduardo Manos Tijeras.
3: Eduardo Manos Tijeras.
2: Sí.
1: Clueless, jo, Clueless.
3: Tot i que Eduardo Manos Tijeras ja tenia la versió de l'àvia, i per tant podries haver rebatut tota aquesta punyalada absoluta, però tot bé.
1: Ricard, al seu torn.
4: Hosti, doncs saps que jo, així actual, jo faria com un exercici de tornar al passat, però jo també hauria de ser més jove, saps? O sigui, crec que hauríem de ser els dos. A mi m'hagués encantat, però per un tema més d'història, conèixer la Marilyn Monroe.
1: Anda.
4: O sigui, de sobte, anar-me'n amb ella a viure una mica una part de la vida que va viure aquesta, entre tan turbulenta i a la vegada tan plena, que jo crec que al final no ho era plena, era més un aparador, no? Però sí, m'hagués agradat, perquè crec que, hòstia, va viure uns anys molt intensos i molt pocs, i estar vivint alguna de les seves aventures a prop, crec que hagués sigut algo extraordinari.
1: Bé, bona resposta.
3: Mare meva, artistes, Artistes.
2: Sí, són els més citats en aquest joc, només són actors i actrius, sempre és com el que tenim més present, no?
1: Sí. Encara són referents,
3: És que Marilyn...
4: El fotut és que no puguis conèixer, a vegades em passa, una persona que et creus pel carrer i que potser és fantàstica i no la puguis posar en aquest joc. Això és una cosa sempre massa diu, perquè al final, hosti, ja n'hi ha de gent ben parida i guapa i vella i posa-li els adjectius que vulguis, que et pots creuar i sempre vas a parar una mica amb els que se t'han creuat més a la pantalla o als llibres o a la tele, no?
1: Bé, doncs fins al 20 de setembre, això és important de remarcar, una segona oportunitat per veure Desaparellats a l'Espai Texas de Barcelona. Parlàvem ahir amb el crític, l'Oriol Puigtauler, el crític teatral, que això està molt bé, no, Ricard?
4: És fantàstic. Realment tenir l'oportunitat d'obres que funcionen, que al públic els agrada i que tenen un temps limitat, perquè al final doncs, les produccions, els teatres tenen unes agendes complicades, de sobte poder donar una segona oportunitat perquè la gent que no la va veure o la gent que la va veure la vol repetir, que això també en les obres que funcionen és com una cosa que cada cop passa més, ho trobo fantàstic, perquè al final també tot el curro que hi ha darrere per aixecar un espectacle, que a vegades es quedi en 3 setmanes d'exhibició,
1: ja.
4: És una pena per tothom, pels que el fan, però també per la gent que els pugui gaudir. Al final la gent va molt ocupada i 3 setmanes passen molt de pressa. Llavors, poder tenir altres oportunitats i altres espais crec que és supernecessari, molt enriquidor.
1: És que jo ho feia molt amb les pel·lis, això, i ara ho començo a fer força amb el teatre, de tornar a veure una obra que realment m'ha deixat pòsit.
2: És meravellós. Si algú ve a veure l'obra per segona vegada, és una cosa que a mi m'emociona realment, perquè... perquè, clar, clar, ho trobo un elogi increïble. O sigui, mm.
3: És un gest fantàstic. De confiança cap a l'obra, això.
1: I allà, allà es trobarà segurament, entre el públic, parant l'orella, l'autor, en Ramon Pardina.
2: Hi vaig de tant en tant.
1: Sí, que hi va de tant en tant, eh?
3: Sorpresa, el que dieu.
1: Doncs això, fins al 20 de setembre, Desaparellats, a l'Espai Texas. Ramon Pardina, Ricard Ferrer, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
4: A vosaltres.
1: Mariona, ens quedem amb tu i amb Vicky Victoria Luengo.
3: Vinga.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: I seguim el Tot és comèdia de la sèrie Ser Catalunya amb Mariona Borrull. Aprofitant l'estrena del Ser Querido de Sorogoyen, com dèiem al principi, volem, ens vols parlar de Victoria Luengo.
2: Efectivament. When you've just woke up in the morning
3: and the sunlight finds your face. Em fa riure pensar que el cos no sap que ets actriu, saps? I llavors, de cop, si estàs una hora 40 a l'escenari, pues, reproduint l'angoixa, la por, el dolor, el sistema nerviós acaba col·lapsat, no? I m'han dit mil tècniques, m'han dit, demana permís al teu cos per evitar... No faig res. Bueno, sí que faig, escalfo molt, i quan acabo, la veritat és que amb aquesta funció, a veure què passa a Barcelona, no se sap mai, però a tot arreu on anem, la resposta del públic és molt maca.
1: Què va passar a Barcelona? Doncs que ho va petar, com a tot arreu, en prima facie, Victoria Luengo, un monòleg duríssim, duríssim sobre els abusos, una masterclass escènica, ens en va parlar aquí al programa. Victoria Luengo...

0: com molts actors i actrius espanyols. Recordem, té 36 anys, no és catalana, és de Palma de Mallorca, però viu a Barcelona des dels 4.
1: És catalana. No hi ha debat.
0: I això, el seu primer paper va ser el 2009 a Hospital Central fent d'una pacient, la Sandra, que sortia a un capítol que es deia Quien lo probó lo sabe, que era l'últim de la cinquena temporada, una cosa així d'Hospital Central. Vull dir, la van posar allà tombada, i aquest va ser el primer paper de Victoria Luego.
1: I tenia paraula o només es queixava de dolor?
0: No ho sé, no t'ho puc assegurar. Però, si no era vero, ben trobat-ho. Mm-hmm. Per tant, el que tu vulguis. El seu primer paper regular, amb diàleg, en aquest cas, va ser com a Ari, una adolescent a la pecera d'Eva. Tu recordes haver vist aquesta sèrie?
1: No.
0: Vale.
1: No recordo.
0: És una de les primeres sèries de Rodrigo Sorogoyen, amb Isa Peña. De fet, va ser la sèrie on es van conèixer amb Victoria Luengo. Era una sèrie antològica on una psicòloga arreglava les vides dels adolescents del seu institut. Uh-huh. I Victoria Luengo feia de persona amb TDAH. Sabem això, com es diu?
1: Dèficit d'atenció.
0: Dèficit d'atenció.
1: I hiperactivitat.
0: Si veieu els capítols, 36 capítols va fer, de la pecera d'Eva, on surt Vicky Luengo, us començaran a sortir arrugues a llocs que no sabíeu que podien sortir-vos arrugues. Potes de gall intenses, com les que us poden sortir també si recupereu El Pacto, on ja va coincidir, de fet, amb Marina Salas.
2: ¿Solo el hierro? ¿No te ha mandado nada para las náuseas?
3: De momento no. Pon también un predictor.
2: ¿Un predictor? Pero si ya está embarazada.
3: Es para mí.
4: Las 9:30.
3: Y 25.
4: Venga, paga eso.
3: Vale, un mensaje ya, ¿vale?
4: Venga, uno y te vienes a cenar.
3: Vale.
1: Aquesta és la Macarena, que té la mateixa veu, que quan era adolescent, la Macarena García. El Pacto era el pacte que feien unes adolescents.
0: 7 adolescents. Això està basat en un cas real. No sé si el coneixies, aquest.
1: No, o sigui, sabia la història de la sèrie, però no que era un cas real.
0: Doncs és un cas real d'Estats Units, on 4 noies de l'edat de quart d'ESO... 7 noies de l'edat de quart d'ESO es van posar d'acord en protesta perquè van expulsar una d'elles de l'escola on anaven per haver-se quedat embarassada. Van decidir quedar-se totes embarassades. Wow. És una cosa forteta, forteta. I aquí, doncs, Macarena García, Diana Gómez, Marina Salas i Victoria Luengo feien d'aquestes adolescents. Victoria Luengo feia com de la que més ganes tenia d'avortar, la més rebelde. Si busqueu a la Wikipedia, les descripcions són meravelloses.
1: És El Pacto, la sèrie.
0: Feia de Merche, aquí.
1: Però, atenció, ara flipareu com he flipat jo amb el primer paper protagonista de Victoria Luengo. Écoutez.
5: J'ai tué mon frère.
1: Perdó, és tan curt. Podem repetir-ho, Dani?
5: J'ai tué mon frère.
1: Per què rius, Mariona, que és molt sèrio? Acaba de matar el seu germà. Està confessant l'assassinat del seu germà.
0: Tu saps el que va confessar fa 2 dies a una entrevista a Mixele sobre aquesta pel·lícula?
1: No.
0: Carmen, la seva primera pel·lícula com a protagonista, un telefilm francès de pacotilla, mai més en dit.
1: Sí.
0: Va confessar que el càsting va dir que sabia parlar francès. No sabia parlar francès, Victoria Luengo.
1: Però molt bon accent, va agafar bon accent, eh?
0: Una cosa tremenda. També va dir que sabia ballar flamenco.
1: Bueno, doncs...
0: Mira, escolta'm, fake it till you make it. Que diuen en anglès.
1: Doncs aquests són els orígens, però després, evidentment pel mig, molt de teatre. Jo la vaig conèixer, t'has de dir, al lliure també, amb una obra d'en Rigola, just ara farà uns 10, 9, 10 anys. I tenim aquestes sèries que comentàvem també al principi que l'han fet ja brillar com una gran estrella a l'audiovisual.
0: Jo el que plantejava en aquesta secció és una mica sintetitzar de tot el que sabem que ha fet Vicky Luengo, Victoria Luengo, a sintetitzar perquè ens agrada tant. I per tant, jo vinc aquí amb propostes una miqueta d'empaquetar les virtuts de Victoria. I comencem, si et sembla, parlant de dues sèries. Mira, Antidisturbios, que abans hem dit que era el millor que havia fet, i estic d'acord, i Reina Roja.
1: Antidisturbios.
6: No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. Mira, ven, escucha. ¿Alguien le ha dicho que no hable conmigo?
7: Tus jefes no lo saben.
6: Yo estoy convencida de que hay algo que no nos están contando.
8: No te enteras de nada.
6: Permítame que eso lo decida yo.
8: Disculpe. ¿Suele usted cuestionar las decisiones judiciales?
1: Yo creo que ha gent que encara se la posa, o sigui, ja fa anys que està estrenada i l'està descobrint, vull dir que el Boca Orelles s'allarga, eh?
0: Home, és que és molt bona, és bona. I és molt curta, això també ajuda.

0: ajuda.
1: Sí, sí. Clar, Victoria Luengo té aquesta cosa de ser una persona molt normal en ficcions, molt de ficció, molt de gènere. Vull dir, per exemple, Antidisturbios clarament és una ficció adrenalínica sobre personatges, molt personatges, i tots els homes de la sèrie són molt personatges, des de la Hobbit Keukerian fins a... És que tots són molt personatges. Fins i tot Mònica López, que és l'altra dona de la sèrie, sempre fa com aquesta inspectora que sabem que no existeix a la vida real, no?
0: M'obro parèntesi, deixa'm anunciar als oients que començarem temporada amb Mònica López.
1: Que fort!
0: Dissabte vinent, una de les protagonistes de Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats, terribles atemptats.
1: I jo perquè no vinc a fer secció el dissabte que ve?
0: Bueno, em pots ajudar amb un parell de preguntes, o si vols ara mateix deixar improvisadament algun comentari o pregunta per Mònica López.
1: No, només digue-li que no em coneix però que l'estimo.
0: D'acord, tal qual li diré.
1: Mònica López la coneixem fent de mil versions de la inspectora, per exemple, a la sèrie de Rapa, i en canvi Victoria Luengo no té aquesta cosa de personatge. És una persona que tu et creus que podries trobar-te al carrer perfectament, i això va molt bé, especialment per exemple si fa de personatges com la Antonia Scott de la Reina Roja, la dona més intel·ligent del món. Ens l'hem de creure una miqueta, aquesta dona, no? Vull dir, l'ha de fer algú que no tingui cara de... com d'estàtua, d'acord? I, per tant, jo crec que Victoria Luengo aporta aquesta cosa de... Val, o sigui, m'importes perquè ets com jo, d'alguna manera. Per això m'agrada tant en sèries que són tan clarament una novel·la de paperback, no? D'aquestes de portar la butxaca i de gènere.
0: Doncs aquesta és l'evolució de Victoria Luengo, de Je tue mon frère, a treballar amb Almodóvar.
2: ¿Tan importante para ti es escribir esto?
3: Sí. Pero no te preocupes que tú ya no vas a estar en el relato.
2: Qué mal suena eso. Como si pudieras decidir sobre la vida de la gente.
3: De todos modos, nunca vais a ser vosotros. Me sorprende que no lo hayas entendido. Que estoy escribiendo ficción. No te lo tomas de un modo tan literal.
2: Chica, siento ser tan anticlimax.
3: No pasa nada. El problema es que tu marido sabe que puede hacer contigo lo que quiera. Le dejarás. Tarde o temprano. Más bien tarde. Pero todavía necesitas seguir tragando mierda hasta que ya no puedas más. Es tu carácter.
2: No tienes derecho a hablarme así.
0: Que bé que estan les dues aquí, eh? Bárbara Leni, les rèpliques... Uah.
1: Clar.
0: Sí, sí. Amarga Navidad, l'última pel·lícula d'Almodóvar, on Victoria Luengo... es converteix en Chica Almodóvar.
1: Sí, exacte. Sí. Després de l'Habitació de al lado, on va tenir un cameo de 5 minuts, 2 minuts, no sé quan sortia, molt poc, però sortia. Fa Amarga Navidad, on jo crec que desplega el millor talent que pot tenir un actor, que és ser opac. És a dir...
0: Ser opac.
1: Deixar que la pel·lícula parli per sobre teu. Deixar que el que hi ha a les imatges se sobreposi al que tu vols expressar com a personatge.
0: Entenc.
1: Que és el contrari del que tu pots fer al teatre, no? On tu has de construir un espai a través de la teva interpretació. Al cine, com més callat estiguis, millor. Perquè ja sabem el que és una sobreinterpretació, i això canta, que fa gust.
0: Clar, la mirada aquí fa molt, la gestualitat...
1: No? I fixa't amb l'última rèplica, amb aquesta conversa amb Bárbara Leni, que poc diu i que tan expressa, no?, en aquesta escena que s'ha construït a base de, doncs, una planificació, una altra actriu que també t'està donant la rèplica, una música, la música d'Alberto Iglesias sempre construeix molt...
0: Sí.
1: Escenes com la de Chabela Vargas amb la cançó d'elles dos, escoltant la cançó i posant-se a plorar, és un clar exemple de com aquesta opacitat et permet que una cançó ho inundi tot per sobre del que hi ha davant dels teus ulls. I Victoria Luengo té aquesta cosa de saber-se callar quan cal.
0: Pregunto, vaig seguir poc la promoció, la vaig seguir poc en la promoció de Amarga Navidad. Va parlar de la seva relació amb Pedro Almodóvar? Perquè ja sabem... que poden ser tenses les relacions entre els actors i el director manxec. Recordo, per exemple, el Lluís Omar, que van acabar, fatal, no?, el següent.
1: Jo crec que, crec que el Pedro Almodóvar s'ha calmat molt amb aquests anys i que ara deixa passar coses que potser abans no deixava tant passar. Jo crec que han estat molt correctes i molt cordials, i juraria que deu tenir moltes ganes de tornar a treballar amb ell. I també et diria que Pedro Almodóvar ara ningú se li enfronta. És a dir, tu si comences la teva carrera com Victoria Luengo, tens 36 anys, de veritat diràs que... t'has portat malament amb Pedro, per molt que hagi estat un drama, no.
0: Sí, okay.
1: No, no, per Entesos. Res. Si Milena Smith es deixa posar canes per Pedro Almodóvar, carinyo. Sí.
0: Que semblava Ángela Molina, una mica. Em
1: total,
0: recordava, em recordava, que
1: total.
0: Sí. Bé, una altra de les pel·lis que més ens ha agradat de Victoria Luengo, n'hem parlat aquí al programa, el Tot és Comèdia, Chavalas.
4: No sé, Lili, de verdad, me siento la persona menos carismática del planeta ahora mismo.
5: ¿Y cómo te va? ¿Que no se te ve el pelo?
6: Muy bien, me va muy bien.
7: Pues yo, mira... ¡Que me case! Pobres tías, ¿no?
8: Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras?
7: Lo que pasa es que este barrio me deprime, ¿qué quieres?
8: Pues no sé qué coño haces aquí.
9: Oye, ¿dónde has metido mis cosas?
10: En cajas debajo de la cama.
9: Ah, genial. Como si estuviera muerta, ¿no?
10: Ay, que fuiste tú la que dijiste que no iba a volver.
0: Sí, és la xica de barrio que se'n va a la ciutat i que ha de tornar.
1: Jo crec
0: casa.
1: Que amb el tràiler, acabem de posar un tros al tràiler, això ja es veu. Fixa't en com... Victoria Luengo, és que no
0: ara parlem d'això.
1: Ara parlem d'això.
0: Ara parlem del nom.
1: Victoria Luengo és capaç de participar en una conversa i fer d'un personatge que conviu amb altres personatges. Hi ha gent que és boníssima fent monòlegs. Hi ha gent que és boníssima fent com a part d'un ensemble. Victoria Luengo pot fer tot, d'acord? Victoria Luengo pot estar en una conversa, deixar que la trepitgin, deixar que la conversa sigui natural, però al mateix temps, quan vol sobresortir una mica, sap fer de protagonista i de vegades sap fer de protagonista una mica cridanera, fins i tot, que és el que passa aquí a Chavalas, on ella intenta anar de la xica guai i se n'adona que no, o sigui, que és una fracassada fins que no reconegui que és una fracassada, mai més ben dit.
0: Producció catalana Chavalas, com ho va ser Suro?
11: Hola! Què tal?
12: Què tal, amor?
11: Bé, he fet compra. Anem a dinar? Bon dia a tothom!
13: Bon dia!
11: Bé, Maurici, com va?
13: Bé.
11: Porten bé o què?
13: Podria anar una miqueta més ràpid, però la qualitat és bona.
11: Bueno, ja agafareu el ritme. Quantes tones porteu avui?
13: Mira, el camió porta més o
0: aquí
13: menys una mitja.
0: Aquí tenen empalant el suro, amb en Pol.
1: Sí, mira, escolta.
11: Bueno, que acabin sense tu. Maurici, no et fa res si m'emporto l'Ivan a dinar, no?
13: No, ja li he dit al matí que no feia falta que estigués aquí.
14: Amor, si marxo quan tu vens, no em tindran que mirar dos mites. Què tirant tu?
11: Però què dius? Però què dius?
14: Vés.
11: Anem a dinar, sisplau.
1: Fixa't, és fantàstica aquesta escena. O sigui, amor, si marxo, no em tindran cap mena de respecte.
0: Mira,
1: Pol López, amb una veu minimíssima. Aquí el protagonista de l'escena és Pol López, que té un conflicte intern brutal perquè ha de fer de mascle dominant i no se'n surt, perquè és un urbanita en un poble de poble, mai més ben dit. I ell el que fa és servir-li l'escena meravellosament bé. Pujant una miqueta el to de la conversa, Victoria Luengo el que fa és que aquest home empetitit, humiliat, ridícul, quedi encara més petit. I això és fantàstic. Saber fer de repartiment, de vegades fent veure que portes la veu cantant per servir el drama al teu protagonista, això és una cosa excepcional.
0: Va, digue'm una cosa que sàpiga fer malament. O sigui, que sàpiga que faci malament.
1: Ballar flamenc i parlar francès.
0: Okay. No, que era molt bo aquell francès, home. No,
1: amb el 2011, sí, deu haver millorat una mica.
0: Va,
1: 15 anys.
0: Vicky o Victoria? Escoltem-la. Ella aquí al programa Tot és Comèdia ho explicava. I a tu, Vicky, no? Deien de petita o no?
11: No, a mi em deien Toya.
0: Toya, que veda?
11: Sí, perquè jo no sabia dir Victòria i deia Vitoya, llavors ma mare tal, la meva família em deia Toya. Sí.
0: I Vicky, qui t'ho va posar?
11: Jo mateixa. Perquè quan tenia 14 anys i vaig fer Pastoret Superestel al Teatre Regina, vaig considerar que, pues una mica com tu, que Victòria era un nom massa gran. I jo vaig pensar, què faig amb 14 anys dient-me Victòria? I llavors vaig dir Vicky, però en realitat molta gent a la vida, la meva família, tal, tothom em diu Victòria. I ara he dit, pues va, recuperem la identitat, sisplau.
0: Ja està.
1: És que,
0: però, no té més.
1: Però és que hi cap, en aquest vestit tan gran que és Victòria, hi cap perfectament, va comodíssima.
0: Escolta'm, teniu una estrena de Victoria Luengo, que és el ser querido de Sorogoyen. Parlem-ne, ni que sigui un minutet al final.
15: Hay una cosa que quería preguntarte, que es... ¿La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
16: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
15: Bueno, para mí sí, quizás.
0: Sorogoyen, la guionista, Isa Peña, Javier Bardem i Victoria Luengo.
1: És aquesta història
0: pare i filla.
1: Sobre un pare i una filla, ell un cineasta reconegut, ella una actriu en els seus 30 i picos que no ha tingut mai carrera i sempre ha tingut una carrera com molt de segones, que segueix fent telefilms, estil Carmen. Ja paro, ho sento, Victoria, ho sento.
0: Arrete.
1: Ja. Que se'ns va de mare, això. Llavors, ell, per reconciliar-se amb ella, que s'ha distanciat d'ell i fa anys que no es parlen, li proposa de fer un paper a la seva nova pel·lícula. Dius, és un tracte perfecte, perquè ell li dona l'oportunitat de destacar i ella pot reconciliar-se amb el seu pare, però és un tracte enverinat, perquè en un rodatge el director sempre serà més important que l'actriu de repartiment. Llavors, Sorogoyen i Isaac Peña el que proposen aquí és una història de venjança. Una història sobre com ella pot trobar el seu lloc a dins del rodatge i com pot demostrar que el seu pare segueix sent un pare tirànic per molt que ara cregui que ha canviat. I com potser es poden reconciliar. Que jo crec que són tres coses que diríem que són excloents, però que troben el seu lloc en el ser querido.
0: Ens ha agradat el ser querido?
1: A mi força, bastant. Sí. És veritat que la pel·lícula us sonarà una miqueta a, no sé si recordes Le Mépris, de Jean-Luc Godard, El ressentiment.
0: Segurament me la van passar a la facultat.
1: És una pel·lícula que canviava de format, posava blanc i negre en determinades escenes, algunes escenes de càmera lenta, algunes aixecades de música importants, com una pel·lícula com molt formalista, i se l'ha aixecat de tenir un formalisme excessiu i gratuït. És un argument que es pot tenir
0: això
1: contra...
0: Això anirà en detriment contra les possibilitats de l'Oscar, perquè són reals. Recordem que hi ha una distribuïdora que ha comprat els drets per estrenar-los als Estats Units, que això és condició sine qua non.
1: Per competir a les categories principals
0: dels
1: premis. Jo no crec que la pel·lícula tingui gaires números per si mateixa. És veritat que Javier Bardem, amb el seu currículum i amb el personatge que fa el ser querido...
0: Home, ha rebut bones crítiques.
1: És el millor de la pel·lícula, sens dubte. Realment és temible en determinades escenes. És un monstre com poques vegades l'hem vist. Més, fins i tot, que diríem... No és País para viejos. O ara que El cabo del miedo. És a dir, l'hem vist en papers molt monstruosos i El ser querido, que és un drama, aparentment es converteix en pel·lícula de terror a estones.
0: Wow.
1: Javier Bardem té números, efectivament, tant de bo el nominessin a ell i a Penélope Cruz per La bola negra. Imagina't aquesta gala dels Oscars.
0: Una fantasia.
1: Increïble.
0: Una fantasia, sisplau.
1: Però és veritat que Victoria Luengo de moment està treballant en l'àmbit europeu. Estrenarà nova pel·lícula amb Miquel Gurrea després de Suro al Festival de Sant Sebastià, que es diu Sants, sobre el barri de Sants, de Barcelona. I ara està preparant una pel·lícula francesa amb Lea Drucker, a qui coneixem.
0: Ha millorat el seu francès, doncs? Fins aquí.
1: Ja està.
0: Què anava a dir?
1: Vagament criticons, avui.
0: La veiem a Hollywood? Via Bardem, via El ser querido... Tu...
1: Si Guitarrica de la Fuente és a Hollywood, si Batguial ha arribat als Estats Units, jo crec que sí. O sigui, Victoria, en algun moment, cap a Estats Units. Vinga, som-hi.
0: Doncs... torna quan vulguis, Mariona Borrull, i torna quan vulguis, Victoria Luengo, que ens estàs sentint. Ens agradaria això.
1: Sí, tant, per favor.
0: Doncs això, Mariona.
1: Que vagi molt bé.
0: Anava a dir bona temporada, però és que clar, com que ja has anat venint a l'agost...
1: Aquesta cara porto, carinyo.
0: Bon estiu. Ara fas vacances? Ara fas vacances. Ara et toca els festivals.
1: Festival de Venècia, Festival de Sant Sebastià. Parlarem.
0: Ens ho explicaràs aquí, eh?
1: I tant.
0: Fins ara. Doncs moltes ganes de nova temporada radiofònica que comença demà a partir de la una. El Tot és comèdia, amb Sique Rodríguez. Allà hi serem per presentar-la tots els de la casa, tots els programes. I res, moltes gràcies per seguir-nos. El control d'Ani Punti Parats. I dissabte que ve, més Tot és comèdia, ja amb tot l'equip. Amb Clàudia Arcarons incorporada també. Que vagi molt bé la setmana. Adéu.

0: El 31 d'agost de 1997, el món sencer es va commocionar amb la notícia de la mort de Lady Di en un accident de trànsit a París. Va haver-hi moltes especulacions i teories conspiranoiques sobre l'origen del sinistre i després de força investigacions es va concloure que el cotxe amb què viatjava corria massa, anava amb excés de velocitat i simplement doncs, es va estavellar en un túnel. Juntament amb Diana també van morir els altres dos ocupants del cotxe, el seu company sentimental, Dodi Al-Fayed, i el conductor del vehicle, el controvertit Paul, que a més va donar positiu, es veu en alcohol i drogues. Quan va morir, Gisela, Lady Di tenia 36 anys. Wow. Avui, si continués que viva, en tindria 65, hauria fet anys l'1 de juliol.
1: La mort de Lady Di és d'aquells esdeveniments, no?, que un se'n recorda perfectament què estava fent quan va saber que va morir Lady Di.
0: Què feies tu quan...
1: Què feies tu, Susana, quan va morir Lady Di?
0: Jo estava a casa, ho vaig veure per la tele.
1: Sí?
0: Sí, me'n recordo.
1: I mira, jo recordo així, anècdota, ara mateix, jo havia sortit de festa a Montsivanet en aquell moment i em vaig llevar i el meu pare em va deixar un cartell a la porta que posava Lady Di ha mort.
0: Ostres!
1: Saps? I llavors tinc superpresent el moment Lady Di.
0: Jo res, ho vaig descobrir mirant la tele.
1: La tele. Que déu-n'hi-do aquesta família que passen els anys i no deixa de ser notícia per
0: no,
1: una cosa
0: sí,
1: i una altra.
0: No? Aquella va ser molt grossa.
1: Realment. Exacte, aquella va ser molt grossa, però és veritat que després doncs, els seus fills, no? Ara mateix que estan protagonitzant...
0: Ara entro, ara surto,
1: aquest retorn del príncep Henry i la Meghan Markle que tornen després d'haver-se dit de tot amb la família.
0: I
1: tot plegat,
0: coses
1: diuen.
0: Que no estan a la primera pàgina, que trobo que seria més interessant saber què passa amb el príncep Andreu, que estava implicat en tot el tema
1: Epsi, sí.
0: Que no passi, aquests tornen o es queden. Doncs mira, vagin el que vulguin, no?
1: Sí, exacte.
0: Potser ens interessaria més saber... Sí,
1: a nosaltres sí, però potser no interessa
0: no, clar,
1: que ens preocupem
0: no,
1: sobre això,
0: ja
1: òbviament, està
0: no.
1: Clar. Doncs una família que no deixa de ser actualitat avui en aquest aniversari, malaurat aniversari de la mort de Lady Di. En aquest dia, avui, en què estrenem temporada, també, Susana, que a partir d'ara estaràs tu també cada matí aquí.
0: Ah, si m'hi voleu, aquí em trobaré.
1: Home, i tant que sí, o sigui, Sergi López, que ens ha abandonat i se n'ha anat a l'Aquí Catalunya.
0: Ha migrat.
1: Exacte, i canviem, però jo encantada de la vida, de fer-ho amb la Susana Ruiz. Avui que, com dèiem, comencem temporada, n'hem estat parlant ja i en seguirem parlant al llarg de tot el dia. Una temporada que ja sabeu que pel que fa a Ser Catalunya comptarà amb més hores en català, amb el programa doncs, de l'Aquí Catalunya de la Marina que s'allarga, però també doncs, potenciant les retransmissions esportives i consolidant els programes que ja estan consolidats en aquesta casa. Nosaltres d'aquí una estona tornarem amb la informació en català, doncs deixem, continuem amb l'Oi per Oi i amb la Ser. Avui s'estrena també amb l'Aimar Bretos al capdavant.

0: Concert a Palau Solità i Plegamans en el marc de la Festa Major del Poble. El concert comença a les 8 del vespre a l'Espai Barraques. A les 10 hi ha piromusical i una hora més tard, concert del cantant ebrenc Miquel del Roig, que és l'encarregat de posar punt final musical a 5 dies d'activitat, Festa Major de Palau Solità i Plegamans.
1: Doncs queda't amb mi, diuen els Catarres. Tu també, Susana, queda't amb mi.
2: Sí.
1: I l'Arnau Montserrat, que també es quedi amb mi, que després d'aquí una estoneta torna per explicar-nos els esports, i els oients també, que es quedin amb nosaltres aquí a la cadena SER, a l'Hoy por Hoy, amb l'Aimar Bretos.
3: Hoy por Hoy, Catalunya.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
2: Es muy importante e inquietante esta nueva alerta sobre la amenaza que suponen los modelos de inteligencia artificial, que son tan, tan evolucionados que pueden llegar a mentir, a atacar y a engañar a quienes se interponen en los objetivos de lo que les han mandado. El organismo que reúne a las autoridades financieras de las grandes economías del mundo alerta a esta hora contra ese tipo de modelos y exige a los países del G20 que tomen medidas para ponerles control. Jordi Fàbrega, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Y cuando esta semana los ministros de finanzas de los países que forman el G20 se reúnan en Estados Unidos, lo harán con una carta de este foro, el Consejo de Estabilidad Financiera, sobre la mesa, en la que les pide que se tomen en serio de una manera ya definitiva el riesgo que suponen estos nuevos modelos de inteligencia artificial. La carta dice que estos modelos tienen capacidades cada vez más sofisticadas de autonomía y que esto supone un riesgo de ciberataques para el que la mayoría de países no están preparados. Por eso les pide que se lo tomen en serio, que regulen su desarrollo y que tanto gobiernos como también empresas se preparen para responder a estos ataques si es que llegan. En resumen, que sí, que la inteligencia artificial puede ayudarnos mucho, pero que también es un riesgo para el que tenemos que prepararnos.
2: Esta madrugada Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques por primera vez desde hace un mes. En una nueva espiral del conflicto, primero el ejército de Estados Unidos ha atacado dos lanzaderas iraníes en una isla en Hormuz y después Teherán ha respondido con ataques a bases americanas en Emiratos y en Jordania. Sara.
4: Es una nueva escalada que llega además en un momento delicado a nivel político para Donald Trump, a dos meses de las elecciones de medio mandato y sin que haya cumplido prácticamente ninguno de los objetivos que originalmente se había propuesto para emprender la guerra. Washington había apostado por endurecer aún más la presión económica a Teherán la semana pasada, pero este nuevo ataque vuelve a agitar el avispero de Oriente Próximo. Hace unos minutos, Donald Trump ha compartido en sus redes sociales un montaje hecho con inteligencia artificial en el que simula destruir la isla de Kark, donde está uno de los puertos iraníes más importantes. El ataque estadounidense ha dejado a Aymar a al menos dos muertos.
5: ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla?
6: No sé yo, ¿eh?
7: Pero si hasta ahora la playa está vacía.
5: Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
7: Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
5: Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
8: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
9: Mejor buscamos otra.
10: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
12: ¿Qué al año serían? 1, 2, 3...
11: Más de 2.400 euros.
12: ¡Ya me has descontado!
11: Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
12: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
13: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
14: Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar. Solo hasta el 4 de octubre.
1: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
2: Y esta noche, carrusel deportivo con el final de la tercera jornada de Liga. Tony López.
15: A las 7:30 Osasuna Getafe y a las 9:30 se juega en el Camp Nou el Barça Rayo Vallecano. Ahora mismo el Real Madrid es líder en solitario con 3 victorias, algo que puede conseguir el conjunto culé si gana esta noche a los franjirrojos. Y de anoche, derrota contra Alemania en la final del Mundial de Hockey de la selección española, plata para los de Max Caldas. Estuvo en carrusel el defensa Alex Alonso.
16: Es una sensación rara, es un poco agridulce porque hemos dado todo lo que teníamos, ya no solo emocional sino a nivel de hockey. Y
15: la noticia por ahora de este lunes: Novak Djokovic eliminado del US Open por Mariano Navone. Esta tarde debuta Carlos Alcaraz, lo hace contra Safiulin.
2: Son las 8:20, las 7:20 en Canarias.
6: Sumar-se al canvi estalviant la factura elèctrica és una decisió intel·ligent.
17: A Emet Solar instal·lem panells perquè et generis la teva pròpia energia solar fotovoltaica.
6: Amb finançament, si ho vols. També et podràs beneficiar de fins al 50% de l'IBI i d'ajudes europees Next Generation.
17: Informa't en el 93 892 1301, al carrer Igualada 68 de Vilafranca o a emetsolar.com.
18: Este verano, descubre la propuesta gastronómica abierta al público del Hotel Le Méridien Ra. El menú mediodía de la Terrassa del Mar, desde 42 euros. La cocina de proximidad del restaurante Deo y el ambiente mediterráneo del nuevo San Salvador Beach Club. Frente al mar, cada comida se convierte en una experiencia. Saborea el Mediterráneo llamando al 977-69-4200 y reserva en los restaurantes del Hotel Le Méridien Ra.
19: Llapis de memoria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
20: Hoy por hoy Catalunya.
21: Bon dia, és divendres i ja sabem com serà a grans trets el curs escolar que comença la setmana vinent. Menys alumnes, més professors i rècord d'aules d'acollida, amb 500 més dels que hi havia a finals del curs passat. Notícia que ara ampliem, però abans tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
22: Bon dia, doncs continuem la jornada tenint paciència per aquesta retirada del vehicle accidentat a la AP7 a l'altura de Borrassà en direcció a Barcelona. Recordem també que a la mateixa via hi ha un vehicle avariat al voral a l'altura de Barberà del Vallès, en aquest cas en sentit nord, en direcció Girona, que també provoca un quilòmetre de lentitud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
21: El segon imprescindible és el transport públic. L'estació de Verdaguer del metro de Barcelona recupera la normalitat a partir d'avui amb la reobertura de la parada de la L4 i el passadís d'enllaç amb l'L5. Els últims dos mesos s'hi han fet obres. I el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
23: Sol i calor pròpia de l'estiu és el temps que ens espera per avui, però també la resta de la setmana, quan les temperatures continuaran pujant. Ara mateix, ambient agradable, fresc a l'interior i als Pirineus, fins i tot una mica fred. Tenim 23 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 21 a Tarragona, 18 tant a Lleida com a Girona. El sol lluirà la major part d'hores, amb estones de núvols, sobretot a la costa i per litoral, com a molt amb alguna gotellada, igualment amb moltes estones de sol. I la temperatura màxima de 30 a 35 graus a la major part de Catalunya, les més altes a l'interior i a Ponent. Durant la tarda i fins que arribi la nit, el vent de marinada bufarà moderat.
21: La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix aquest matí a 11:15 per presentar les línies mestres del nou curs, que tindrà una xifra rècord d'aules d'acollida. De moment, però, ja se'n saben alguns detalls, com que hi haurà més aules d'acollida que les disponibles del curs passat. Soledad Domínguez.
24: Seran d'entrada 2.141 aules per atendre els alumnes que acaben d'arribar al sistema educatiu i que ni parlen ni escriuen català. Són 500 més de les que estaven funcionant a finals de juny. També es doblen les aules d'acollida intensiva que estan pensades per alumnes estrangers a partir de secundària i que durant uns mesos destinen tota la jornada escolar a aprendre la llengua. En total funcionaran 45. A més, demà començaran a treballar 1.830 professionals més que el curs passat. La majoria dels reforços són 1.100 professors. Hi ha també 531 nous educadors i integradors i gairebé 200 administratius més.
21: I si el curs passat va ser el de la prohibició total dels mòbils, aquesta educació vol posar límits a les eines d'intel·ligència artificial, Soler.
24: En les properes setmanes, Educació enviarà un document amb recomanacions als centres educatius, als professors i les famílies, per tal que els menors de 14 anys no utilitzin eines com ChatGPT o Gemini sense supervisió. Educació s'hi entén que aquestes poden ser eines de treball per als alumnes més grans d'entre 14 i 18 anys, però amb autorització prèvia. El departament, a més, diu que oferirà formació als professors i als centres perquè cadascú estableixi el seu propi full de ruta de com i quan s'ha de fer servir la intel·ligència artificial.
21: El curs escolar no comença fins dimarts de la setmana vinent, 8 de setembre, però per molts treballadors el curs arrenca avui. S'han acabat les vacances per la majoria, tot i que per nosaltres, Susana Ruiz, bon dia.
25: Hola, bon dia.
21: Ja fa uns quants dies.
25: Sí,
21: ja. Bueno, tu encara te'n queda.
25: Anava a dir, parla per tu, però bé.
21: Catalunya tanca l'estiu amb un primer balanç positiu. Durant el mes de juliol s'ha registrat un rècord de viatgers amb 2.700.000 persones i el sector també es mostra satisfet amb l'eclipsi, que ha deixat ocupacions mitjanes d'entre el 80 i el 90%.
25: L'eclipsi ha estat una de les grans fites, de les més destacades de la temporada, sobretot a la zona de Lleida, Costa Daurada i Terres de l'Ebre, on es podia veure total. A la Costa Brava també l'estiu ha estat marcat per una gran afluència de turistes, però les altes temperatures han reduït les reserves en terrasses i restaurants. Miquel Gotanegres, el president de la Federació de Càmpings de Catalunya.
0: Està sent una bona temporada. Crec que ho hem fet al voltant d'un entre un 75 i un 80% de les pernoctacions que farem.
25: Fixa't. Pel que fa als hotels, s'ha superat el rècord de reserves, tot i que les estades cada cop són més curtes, però també més cares.
21: I l'acte de la Diada a Madrid, que es feia uns dies després de l'11 de setembre, aquest any es trasllada a Extremadura. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la intenció, diu, que cada any es faci en una comunitat diferent. Martí Oliver.
3: En una entrevista al periòdico, Illa assegura que la voluntat del govern és fer-se entendre i reforçar els vincles que Catalunya té, diu, amb els extremenys.
4: Subratllar la vinculació de molts ciutadans d'Extremadura amb Catalunya, de molts catalans d'origen extremeny. I la meva idea del govern és fer-ho aquest any a Extremadura i l'altre any que ve un altre territori. Nosaltres hem de subratllar algú que ens uneix. I la pel·lícula 47, el protagonista, és un extremeny.
3: L'acte es farà els dies 16 i 17 de setembre.
21: I un jove de 16 anys ha mort a Castelldefels atropellat per un cotxe que circulava a gran velocitat.
25: El conductor homicida va acabar xocant amb un arbre i va fugir del lloc dels fets. La policia local de Castelldefels el va detenir poc després a casa seva. L'atropellament es va registrar cap a la mitjanit d'ahir al barri de Llominetes i va deixar dues persones més ferides.
21: I nou tiroteig aquest cap de setmana a Salt. El gironès no consta que de moment hi hagi detinguts. Gemma Parellada.
5: No hi ha morts, però sí un ferit, un home que va rebre un tret a la cama quan era en ple carrer a Salt. Els fets van passar dissabte al vespre cap a les 8, després d'un altercat dins d'un pis en el que hi estarien implicats 3 homes, segons les informacions dels Mossos d'Esquadra. El ferit va ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. No està crític, no estem per la seva vida, mentre que els altres dos implicats van poder fugir.
21: I arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
25: La Vanguardia explica que els Mossos d'Esquadra estan reconstruint el passeig que la terapeuta del cas Andic i una col·laboradora seva van fer a Montserrat 13 dies abans que el fundador de Mango morís en caure per un barranc. Quan feia l'excursió amb el seu fill, era la mateixa ruta, segons diu el diari. L'Ara recull el cas d'una funcionària de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que denuncia assetjament laboral. Diu que en 7 hores de jornada només li reserven una tasca, que és tancar una reixa a les 2 del migdia. Ella ho relaciona amb el fet que va destapar irregularitats financeres en la borsa de lloguer social del consistori. I el periòdico es fixa en alternatives d'habitatge que afloren davant la crisi immobiliària. Hi ha una fórmula anomenada Flex Living que consisteix en pagar per un pis moblat amb subministraments i serveis inclosos sense una permanència llarga. És un model a mig camí entre el lloguer i l'allotjament hoteler.
21: 8 i 27.
20: Hoy por hoy, Catalunya.
7: La Generalitat de Catalunya t'ofereix el trànsit.
8: Si agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
26: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
8: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
27: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
29: I tu em fas anar.
30: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
31: Només penso en tu.
30: Referents amb tu.
21: El Barça s'enfronta aquesta nit al Rayo Vallecano.
25: Tercer partit de Lliga, 9:45 de la nit al Camp Nou, on s'esperen diverses rotacions de Hansi Flick. L'entrada de nou de Christensen a l'eix de la defensa o de Dani Olmo a l'11 titular. No hi serà encara Gabriel Jesús. El Barça ultima el fitxatge del davanter brasiler de 29 anys, que arribarà a canvi de 10 milions d'euros procedent de l'Arsenal. La previsió és que avui passi revisió mèdica.
21: El Real Madrid, que ja és líder.
25: Golejada al Màlaga 4-0 amb els gols de Bellingham, Mbappé, Goulet i del porter del conjunt andalús amb porteria pròpia. Ahir també Depor 3, València 1 i Celta 0, Atlètic Club 2. Qui també goleja és el Barça femení, inici de Lliga amb un 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona 3-1 contra l'Atlètic Club.
21: I en motor, Àlex Palou, que ha fet història aquesta matinada.
25: El pilot català s'ha proclamat 5 vegades campió de la IndyCar.
32: Let's go!
25: a MotoGP, triomf ahir de Marc Márquez, que avui torna al Carlos Alcaraz, 140 dies després de lesionar-se, debuta al US Open.
21: I fins aquí arribem pràcticament a 9:15. La informació continua en la doble programació aquí a Catalunya Ser Catalunya, l'Hoy por Hoy a la cadena Ser.
1: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
2: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
1: Pedro Sánchez, presidente del gobierno, buenos días.
6: Buenos días.
1: Bienvenido Hoy por Hoy, presidente.
6: Gracias.
1: Un mes después, ¿tienen claro cuántas personas siguen ahora mismo, de las que entraron en Ceuta hace un mes, siguen ahora mismo en la ciudad autónoma?
6: Sí, según los datos que además el propio ministro del Interior ha dado en el Congreso de los Diputados, el 30 y el 31 de julio entraron en la ciudad autónoma de Ceuta en torno a 70.000 personas, de las cuales 9 de cada 10 ya han retornado voluntariamente, en este caso a Marruecos. Quedarían en torno a 5.000 personas, de los cuales 1.200 son personas menores, son menores no acompañados.
1: ¿Y en la calle ahora mismo cuántas personas hay?
6: Ahora ese es el debate que tenemos y sobre todo el desafío. El desafío que tenemos es que para poder filiar y luego hacer los triajes y por tanto proceder a las devoluciones o también a la resolución de las peticiones de asilo, necesitamos reubicarlos. Fíjese, en este mes, nosotros antes de la crisis del 30 y el 31 de julio en la ciudad autónoma de Ceuta, competencia de la Administración General del Estado, existían en torno a 500 plazas. Hoy hay activadas 3.300 plazas. Y gracias al acuerdo que logramos el pasado viernes con la ciudad autónoma de Ceuta, vamos a poder tener, en un muy breve espacio de tiempo, activadas 6.000 plazas para poder atender a todos esos migrantes. Y también desde el punto de vista de los menores, que es competencia en este caso de la ciudad autónoma de Ceuta, antes de la crisis había en torno a unas 200 plazas y ahora mismo hay 1.200 plazas activadas. Con lo cual, yo creo que en poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger

0: jugues amb el Sique i el Flaque.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Bon dia, Lluís Flaquer.
3: Bon dia, Sique Rodríguez.
2: T'he trobat a faltar entre
3: jo
2: el
3: també,
2: Mundial, les vacances... Feia dies que no ens veiem. Parlàvem, sí, però que no ens veiem.
3: Sí, feia dies, feia mesos, diria jo. Però ja estem aquí.
2: Tens ganes de començar la temporada?
3: Tinc ganes de començar una temporada que es promet engrescadora a nivell radiofònic i engrescadora a nivell barcelonista.
2: La eina de lideratge més poderosa que tens és el teu exemple personal. I Hansi Flick exemplifica el que s'espera dels altres.
3: Caram.
2: Aquesta frase és de Hans-Dieter Hermann, que era company de Hansi Flick a Alemanya. Va utilitzar una altra frase de l'entrenador llegenda americà John Wooden per explicar com era Flick, i la frase és fantàstica. La eina de lideratge més poderosa que tens és el teu exemple personal. Que t'hi

0: Avui estrenem temporada de ràdio, l'escola comença la setmana vinent, però per a nosaltres avui és el primer dia de curs. A partir de la una us explicarem totes les novetats de SER Catalunya i també parlarem amb les noves estrelles de la cadena SER, perquè hi ha molts canvis a la emissora. I estigueu atents perquè us regalarem entrades per als concerts de The Weeknd i de Hombres G.
1: Home.
0: A la segona hora del Que t'hi jugues, amb la presentació de la temporada i regals per als oients que estiguin atents al que anem explicant avui al Que t'hi jugues, que arrenca, Flaqui, com passa el temps, la seva vuitena temporada a les 12
1: Ostres,
0: del migdia.
1: Ostres, 8 anys, ja.
0: I el 8 Caram. És el meu número preferit perquè simbolitza l'infinit i perquè el portava Hristo Stoikov. Sempre m'ha agradat el 8 per aquest motiu. Fa 5 anys que fem el Que t'hi jugues de 2 hores.
2: Me pensava que era per mi, però bueno.
1: Sí, jo també, vale. Jo també pensava.
2: Pues nada.
1: Jo pensava
2: pues
1: que era per tu.
2: Pues a seguir, ¿no? Que era por Stoikov. Pues nada.
0: Andrés, 5 sí. anys con el Que t'hi jugues de 2 hores.
2: Por Busquets, ¿no? També ho dic.
0: No, per les Champions que té el Barça. I com que aquesta és la 6ª temporada del Que t'hi jugues de 2 hores al migdia, aviam si també és la de la 6ª Champions del Barça, sí, perquè sí. La nostra voluntat és acompanyar-vos sentimentalment, celebrar les victòries del Barça, enfadar-nos amb les derrotes, sense excloure a tots els oients que ens escolteu i sou del Madrid, de l'Espanyol, o que us agrada més el bàsquet o el motor. Som tots la mateixa família i al final la gràcia de l'esport és aquesta, picar-nos i riure una estona, passar bons moments de ràdio. I sobretot, la nostra voluntat serà explicar-vos coses i escoltar els millors protagonistes. Fixa't, Flaqui, que feia un repàs avui.
1: A veure.
0: Per aquests micròfons han passat, en els últims mesos, l'actual president del Barça, Joan Laporta.
1: Sí, sí.
0: L'expresident Josep Maria Bartomeu.
3: Sí, vull dir.
0: Llegendes com Andrés Iniesta.
2: Sí, m'entenem.
0: Jugadors del Barça actual com Rafinha o Fermín López.
1: Ah!
0: Hem parlat amb jugadors de l'Espanyol com Dimitrovic o Roberto i amb les millors futbolistes del món com Aitana o Alexia. I avui entrevistarem a Vicky López, que és la millor jugadora jove del món, la millor futbolista sub-21 del món. Per tant, tenim el nivell alt
1: bon
0: per aquesta temporada.
1: Bon roster, sí, sí.
0: Costarà, però l'hem d'intentar superar.
1: Ho farem.
0: I en aquests anys, també ho repassarà avui, al Que t'hi jugues hem explicat notícies que han tingut un impacte mundial.
1: Una mica, sí.
0: El Bartogate, la comissió pel traspàs de Neymar, les comissions de Malcolm, el contracte de Lewandowski, el cas Límac o el cas Negreira.
1: També.
0: Deia William Hearst, pioner de la premsa als Estats Units, periodisme és publicar allò que algú no vol que se sàpiga. La resta són relacions públiques, és propaganda. I això és el que hem fet i farem el Que t'hi jugues moltes vegades amb la dificultat d'explicar coses que mai ens hauria agradat explicar. Avui us presentarem un dels nostres reforços estrella. I és un periodista top. Ho és. Que s'ha especialitzat en destapar grans escàndols que han contribuït a crear consciència i a fer una societat millor i que ha decidit venir a fer esports a la cadena SER per a continuar fent periodisme. Per tant, prepareu-vos perquè viurem una temporada apassionant.
4: Què t'hi jugues?
0: Són les 12:09, Que t'hi jugues a SER Catalunya. Avui, a 10:45, 21:30, tercer partit, Flaqui, del Barça de Hansi Flick. Esperem que amb la tercera victòria de la temporada, perquè el Madrid a Petra no cedeix, ahir va guanyar 4-0 al Màlaga i és l'únic equip, esperem que aquesta nit també el Barça, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat en aquest inici de Lliga.
1: Sí, senyor, tant de bo el Barça doni continuïtat a aquesta bona arrencada de temporada, el 0-5 a Elx, el 2-0 contra l'Atlètic Club, avui el Rayo Vallecano, un equip que encara no ha guanyat a la Lliga, suma un punt en 2 partits, veurem com ho afronta el Barça, que evidentment és clar favorit per sumar 3 punts i posar-se de nou, confiem, amb el gol a Beraix favorable respecte al Madrid, com a líder de primera, empatat, això sí, amb l'equip de José Mourinho.
0: La nostra parella Barça, el nostre zipi-zape del Que t'hi jugues són el Santi Ovalle, el Nil Solà, Nil Solà. Hola, Santi Ovalle, què tal, com esteu?
5: Què tal? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
0: Que com a novetats, un s'incorpora a l'inalàmbric de Carrusel, serà el Sancho Panza del Flaqui a la cadena SER, Santi Ovalle.
5: Más panza que Sancho.
0: I l'altre s'incorpora ja de manera definitiva a la redacció, substitut de l'Adrià Albets, va fer un intensiu a l'estiu, va fer pràctiques durant el tram final de la temporada passada, va superar-les amb notes, s'ha guanyat continuar, ja es fixa aquí a la redacció d'Esports i cobrirà el Barça, serà el Sancho Panza de l'Albert Bermúdez del Que t'hi jugues Barça. Nil.
6: Un honor substituir Adrià Albets i encara més poder acompanyar l'Albert Bermúdez.
7: En aquest cas més Sancho que Panza.
6: Bueno.
7: Tot dona-li temps, perquè anem a dinar fora, que no vegi,
0: Aviam, que us paguem per donar notícies. El Barça avui juga contra el Rayo Vallecano. Hi haurà molts canvis a l'alineació titular de Hansi Flick?
5: Sí. Joan García a la porteria, Koundé al lateral dret, Cubarsí, Christensen, parella de centrals, Xavi Esparta es manté a l'esquerra, Bernal, Pedri i Dani Olmo al mig del camp, i al davant, Lamine Yamal, Anthony Gordon i Rafinha.
0: Per tant, sacseja l'alineació, eh?
1: Sí, és normal. És un inici de temporada amb molts partits, encara n'han de venir més abans de la primera gran aturada de seleccions. Començarà la Champions la propera temporada, per tant, entenc que Flick, que té aquest fons d'armari d'augment amb la majoria de jugadors sans, doncs els ha d'aprofitar per donar minuts també a aquells que no n'estan tenint del tot. Per exemple, em fixo en el nom de Dani Olmo, que serà la seva primera titularitat, que fins ara no ha tingut gaire minuts i que estava desitjant aquesta oportunitat per demostrar que també pot ser titularíssim en aquest Barça.
0: Requadrem l'alineació perquè hi ha molts canvis perquè la gent la tingui clara, almenys en base al que ha aprovat Hansi Flick en les últimes hores.
5: Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen, Xavi Espart, Bernal, Pedri, Olmo al mig del camp i al davant Lamine Yamal, Gordon i Rafinha.
0: A tot això, el Barça apura els últims moviments de mercat. Es tanca demà el mercat de fitxatges amb un especial que el Bruno Alemany liderarà a la cadena SER, a través del YouTube de Carrusel, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la SER i també a la pàgina web, especial tancament mercat a partir de les 9 de la nit i fins a les 11:30, que és quan comença el Larguero, amb últims moviments frenètics a molts equips, al Barça, pendents de certificar el fitxatge sorpresa de Gabriel Jesús, que a mi m'ha descol·locat, us ho reconec, perquè el que ens traslladaven des del club feia 10 dies és que no fitxarien a cap davanter si no era Julián Álvarez. Entenc que es referien a que no hi hauria una gran inversió per un davanter,
1: claro, claro,
0: i que aquesta és una oportunitat de mercat perquè només costa 10 milions d'euros, però en tot cas és un fitxatge sorprenent que s'ha cuinat de manera express i que en teoria s'hauria de tancar Nil Solà aquesta mateixa tarda.
6: Sí, teoria, s'hauria de tancar aquesta mateixa tarda. De fet, està previst que arribi al voltant de les 3 del migdia a l'aeroport del Prat, provinent de Londres. Serà l'arribada de Gabriel Jesús, perquè el Barça pagarà 10 milions d'euros fixes més 5 més en funció de variables. Està previst que passi aquesta mateixa tarda a revisió mèdica i que pugui incorporar-se un complement més per l'atac que vol Hansi Flick en futbolistes dinàmics i verticals.
5: Dit això, si d'aquí mitja hora Gilmarín despenja el telèfon, diu et venc a Julián, el Barça fitxa Julián, és a dir, no és Gabriel Jesús per Julián, si vols és Gabriel Jesús per Ferran, però el Barça continua volent a Julián en aquest mercat, que no passarà, no passarà al gener i al juny. Gabriel Jesús no treu que el Barça intentarà fitxar Julián un altre cop.
0: I més enllà del davanter de Gabriel Jesús, pendents de moviments que afecten al filial i al futbol base, amb dos noms d'última hora també.
5: El Barça ha fitxat Michael Baza, és un central que juga a l'Hamburg, li quedava un any de contracte, té 16 anys, és per una quantitat simbòlica, per sota del milió d'euros, arriba amb fitxa del juvenil B per aquesta edat de 16 anys, tenia darrere mitja Europa, entre ells, per exemple, el Bayern de Munic. Finalment, ell, per decisió personal i per complir un somni davant l'interès del Barça, fitxa pel Barça i és amb fitxa de juvenil B, insisteixo, però la previsió és que a mig termini estigui ja amb el primer equip o tocant a la porta del primer equip, perquè té una gran progressió per davant.
6: I un dels altres noms que us podem explicar aquí en notícia ara mateix del que t'hi jugues és l'arribada també d'un futbolista pel filial, migcampista de l'Stuttgart, Mirza Katovic, nascut el 2007. El Barça el firmarà pel filial, en aquest cas per incorporar-se ja a la dinàmica de l'equip de Belletti. Serà cedit i serà hi ha una opció de compra en aquest contracte que serà obligatòria depenent dels objectius esportius que compleixi aquest futbolista, que, com dic, nascut el 2007, fins ara jugant al filial de l'Stuttgart i que arriba per potenciar al mig del camp de l'equip de Juliano Belletti.
0: Molts fitxatges de fora per al filial, per al futbol base, Michael Baza i Mirza Katovic, els dos últims noms que ja està tancant el club per reforçar a l'equip. A banda d'això, pendents de les sortides, sobretot la de Marc Casado, marxarà o al final es quedarà?
6: Home, marxarà. Fa dies, fa setmanes que té ja les propostes, algunes de les propostes, està apurant les últimes opcions. A mi, pel que m'arriba, sinó que Santi em corregeixi, és que les opcions que més agraden a Casado són les que menys convencen al Barça, les opcions que al Barça més li agradaria són les que menys convencen a Casado. Hi ha dues coses importants. Una, el mercat de Turquia, el mercat d'Aràbia, tanca a posterior del que ho fa el mercat d'Europa, la majoria de lligues europees. Per tant, crec que haurem d'estar pendents d'això i que si no marxa demà és que anirà cap allà.
0: I dos apunts ràpidament afegits. Livakovic ja pot jugar avui o encara no? Perquè es confirma el que vam explicar el que t'hi jugues, que serà el suplent de Joan García aquesta temporada.
6: Serà el suplent de Joan García aquesta temporada, però pel que ens expliquen encara no estarà inscrit avui, pendent del que comentàvem del Fair Play. amb l'arribada de Gabriel Jesús podrà ser inscrit, de moment avui encara no, pendent de com acaba el mercat.
0: I quan es tanqui el mercat, el Barça se centrarà ràpidament durant aquest mes de setembre en renovar alguns jugadors que ja formen part del primer equip. Alguns s'han assentat i tenen els contractes desfasats.
5: Hamza és més imminent. Hamza tindrà no una renovació, sinó una millora de contracte per pujar-li la clàusula, que és de 15 milions, bàsicament. I l'altre, per mi més important, i ja ha hagut algun contacte informal, algun missatge de Deco als seus agents i la deixen per en quan tanqui aquest mercat, és la de Xavi Espart. Xavi Espart s'ha de renovar, té contracte fins al 2028, té clàusula baixa, també, de jugador de filial. Les de filial estan en 20 milions d'euros. Acaba contracte no l'any que ve, però el següent, per tant, se l'ha de renovar. I en quan tanqui aquest mercat, prioritat del Barça, adequar, millorar i prolongar el contracte de Xavi Espart.
6: És una situació similar a la que té Gerard Martín, que també se li haurà de millorar aquest contracte, un futbolista que està molt per sota pagat en condicions del que ha demostrat en aquests últims temps, i també un dels temes que vol abordar Deco ara un cop s'acabi aquest mercat.
3: Estoy trabajando todo lo que puedo, porque he hablado con el representante de Gerard Martín, con el representante de Spart, con todos. Yo he dicho también, Gabriel Jesús llega para sustituir Ferran. Ferran es más fácil sustituir que Lewandowski. Y con la incorporación de Rodri, con sustitución de Ferran, de Rodri. Rodri, sustituir Ferran, todos. Habrá con mucho representante. Todos tienen que estar en Barcelona.
0: Has vist aquí que ben coordinats que van, el Santi i el Nil?
1: Sí, sí, quina parella, eh? Quina bateria d'informacions, tu.
0: 12 i 17, anem a l'anàlisi.
8: El gran capità, el Getty Jugas.
0: No és que sigui novetat, perquè ja fa uns quants mesos que està amb nosaltres, però diguem-ne que va ampliant la seva taca, eh? José Mari Vaquero, a la cadena SER. Com estàs, capità?
9: Bona tarda.
0: Així,
9: preparat amb el Flaqui. He estat molt tranquil aquest estiu i aleshores vinc preparat. He fet una molt bona pretemporada. Estic físicament bé, tinc la llengua jo molt no. llarga. I aleshores...
10: Molt llarga?
9: Aquí estan.
0: El José Mari Vaquero, a més, serà de les persones que es desdoblarà, com ens passa a molts a la cadena SER, per estar al carrusel i també al que t'hi jugués Barça, per estar a SER Catalunya i també a la cadena SER. Ens acompanyarà aquesta temporada, igual que ho farà, com des de fa tants i tants anys, el Jofre Mateu. Home, com estàs, Jofre?
11: Home. Què tal? Molt bon dia, molt bé. 10 temporades, ja.
0: 10 temporades.
11: Arrenquem la 10. Sí, ara repassaves i és la 10, ja que comencem.
3: Caram. La dècima sempre és molt especial, la dècima. Sempre és una gran temporada.
0: La setmana passada, José Mari, deies que el Barça necessitava sí o sí un davanter centre. Si no era Julián, un altre.
9: Bueno, lo dije antes del verano también. Sí.
0: ¿Te convence Gabriel Jesús?
9: No, eso, bueno, lo que pasa es que no tengo los suficientes datos para hacer un análisis muy profundo. Lo que está claro es que parece que la apuesta había sido muy fuerte y muy clara con el tema del argentino, ¿no?, con Julián. Y la verdad que sí me sorprendió un poco que no hubieran tenido un plan B. Es decir, ha sido un verano desde el inicio tan raro, todas las negociaciones, todas las manifestaciones del jugador, que realmente he estado sorprendidísimo, y de hecho sigo muy sorprendido de cuál ha sido un poco la dinámica de todo el proceso que ha pasado este verano, ¿no? Porque ha sido muy largo, más de un mes. Entonces sí me ha sorprendido. Por otra parte, lo llevo diciendo cada programa, que el Barça necesitaba un 9, porque... ¿Otros jugadores pueden jugar de 9? Correcto. Yo también jugaba muchos partidos de 9, pero no era un 9. Entonces, lo sé por propia experiencia, qué es un 9 y qué, cuáles son sus cualidades. En este caso, pues Gabriel Jesús, pues bueno, un jugador que tenía unas cualidades espectaculares antes de la primera lesión, sobre todo en el City. A partir de ahí, pues la segunda lesión también le ha hecho mucho daño. Y ahora habrá que ver cuál es realmente su situación personal y si le da tiempo a coger esa forma que necesita, sobre todo con esta intensidad que tiene el Barça.
11: Sí, convence a aquestes alçades, probablement generi certs dubtes, no? A mi no m'acaba de convèncer, entenc que és una oportunitat de mercat molt bona pel preu i que evidentment que és un futbolista contrastat. Haurem de veure, com diu el José Mari, en quines condicions ve. Crec que és una bona oportunitat per ell, que entenc el que s'agafa també el club, no? De prestar-li oportunitat de tornar a sentir-se futbolista important. Evidentment té molt bones condicions, per mi és un jugador molt versàtil, que això és una part imprescindible si vols jugar al Barça de Flick, però continua sense, tampoc ho era Julián, continua sense ser un nou referència d'àrea, que no sé si és el que no volen, i com que no ho volen, doncs ja està bé Gabriel Jesús.
0: Perquè Bruno Alemany, què tal, com estàs?
10: Hola, bon dia, sí que.
0: Tu fa anys que segueixes el futbol europeu, en concret a més la Premier. Gabriel Jesús va fitxar pel City, d'allà va anar a l'Arsenal, el City va rendir prou bé, el problema és que quan va arribar a l'Arsenal de seguida va patir una lesió greu, sí. I des de llavors els seus números han caigut.
10: Sí, són, és que hi ha una dada que és molt bèstia, que són 5 lesions de genoll en 8 anys. Algunes més greus, altres menys, però parlem de 5 problemes importants al genoll. Si agafem el cicle dels últims 3 anys, ha jugat 85 partits, que són bastants, però n'ha acabat molt pocs. Ha fet un total de 20 gols i a mi el fitxatge m'agrada, però és veritat que hi ha un asterisc molt gran, que és el de les lesions i els problemes físics. És un davanter que s'associa bé, que juga molt bé d'esquenes a porteria, és bon rematador, té aquest punt també de genialitat d'un partit que està encallat, et fa una genialitat i et marca un gol que et decideix el partit, però ha tingut molt poca continuïtat i això em fa sospitar que no li pot anar tan bé la temporada com molts desitjarien, segurament.
7: Sí, el genoll sempre surt molt car.
1: Sí, oi? Sempre
6: una, home, 5 lesions, el que hauria fet vostè, doctor Plàtan, amb 5 lesions de genoll.
0: A la 3, ja. Que són 5 lesions de genoll, al mateix genoll o en diferents?
10: No, a dos genolls. Sí,
0: dos genolls.
10: Ha tingut diversa, s'ha trencat el creuat, ha tingut problemes de menisc, sí. I ha tingut problemes als dos genolls.
7: La idea és que el primer partit el jugui en un taüt.
9: El mayor problema que veo de esta situación, sinceramente, el mayor problema que veo es cuando alguien viene para no ser titular. Esto uno. Y segundo, para coger la forma y competir con los titulares necesitas jugar 90 minutos, muchos partidos. Entonces es un poco mi único pero dentro de la situación que se ha creado. ¿Entiendes? Dentro de lo malo. Correcto. Es un jugador de muchísima... Bueno, solo falta. Fíjate donde ha estado jugando. Pero... insisto que cuando tú ya vienes como suplente, pero eres joven, por ejemplo, la Real Sociedad ha firmado un chico joven que igual es titular suplente, pero va a ir cogiendo, pues tiene años. Aquí se necesita rendimiento en el Barça. El Barça ya lleva ganando 2 años la Liga. Lo lógico es que va a luchar otra vez por la Liga, pero también la intención es que luche por otras cosas. Por lo tanto...
1: Fa la impressió que és un fitxatge d'estones. En cap cas, jo no espero que pugui arribar a ser titular, si no m'imagino un clàssic o un partit gros de Champions i que de sobte no jugui Rafinha de nou i sí que ho faci Gabriel Jesús, em sorprendria moltíssim. Crec que
9: Rafinha... No, ¿por qué?
1: Perquè sí.
9: Porque precisamente eso es el pero que yo te pongo. Si no viene para esa idea... No, es que es verdad, porque
1: sí,
9: los nombres...
1: Jo entenc el que et vols dir.
9: Los nombres ahora...
1: A mi em sorprendria molt que Gabriel Jesús arribés, tant de bo, a assolir un nivell tal... que Flick digués, ostres, contra el Madrid, Gabriel Jesús davant de centre i Rafinha a l'esquerra.
9: T'ha sorprendido que haya venido?
1: M'ha sorprès que hagi
9: vingut. Vale, pues te está sorprendiendo todo, es normal.
1: Sí, però, em sorprès. Flaqui, no, és que és una
11: però, relació que no hem vist. No tu veus a Rafinha de nou tot l'any?
1: Jo, si no arriba un nou top, crec que sí.
11: Però entre un nou top i un nou, jugar Rafinha a la seva posició o fora de la seva posició...
1: Jo crec que el davanter centre que imagina Hansi Flick per aquesta temporada, que pretén ser un davanter molt mòbil, que lideri la pressió, que tingui gol, que pugui assistir tal, crec que d'entre tots els cromos que té, si Gabriel Jesús tingués un estat físic òptim i no hagués tingut tantes lesions i pogués tenir continuïtat, jo crec que estaria en disposició de competir-li la titularitat a Rafinha. Però com que totalment. Ara mateix no ho està, jo intueixo que el davanter, si no hi ha un fitxatge top com a nou... Per mi crec que la temporada l'afrontarem amb Rafinha de nou titular.
10: També crec que al principi de la temporada s'ha de tenir molta paciència amb Gabriel Jesús.
1: Totalment.
10: Perquè s'haurà de posar el seu cos a to, fer una prevenció molt bona perquè no es lesioni, i a partir d'aquí paciència. També és veritat, i a favor del fitxatge, que la Premier és una lliga molt més física que la lliga espanyola i en aquest sentit pot patir menys.
0: Perquè requadrem els números de Gabriel Jesús com a golejador. No és un davanter, diguem-ne, centre rematador que faci molts gols, i els números ho demostren.
10: Sí, a veure, són 20 gols en 85 partits al cicle dels últims 3 anys, que m'ha fet un cicle de 3 temporades. És veritat que, a més, ha anat la 23-24, que és la primera d'aquestes 3.
0: Sí, de més a menys.
10: Correcte, va fer 8 gols i 8 assistències, després d'això ha baixat. Dit això, sabem que en aquests 85 partits, en molt pocs ha estat titular, 20 gols tampoc és una xifra molt, molt baixes. Jo crec que són números...
0: Sí, a tu t'agrada, Gabriel Jesús.
10: A mi m'agrada el fitxatge, però hi ha l'asterisc de la lesió que no sé si me'l trauré de sobre.
0: És veritat que incorpores a un davanter amb un risc no massa alt, perquè zero. El traspàs són 10 milions d'euros. El salari sí que és alt, el traspàs és baix, per tant el risc és no massa elevat i et permet mantenir els diners per fitxar Julián Álvarez, que és el davanter que tu vols, ja sigui ara, que és pràcticament impossible, o al gener o al juny de l'any vinent, no? Entenc que el moviment és per això. Gabriel Jesús serà jugador del Barça en les properes hores. El seu fitxatge ha tingut repercussió mundial. Si no, escolteu que ens explica el Marcos López.
12: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos.
13: Hola,
0: Marcos.
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
11: Muy bien.
13: Bienvenidos algunos, ¿eh? Bienvenidos algunos.
1: Gracias.
13: Bueno. Para empezar, estoy en desacuerdo con José Mari, ¿eh? Si va de precedente. A mí me parece un fichaje muy interesante. Muy interesante. Teniendo en cuenta las circunstancias, no
0: se
13: te compromete.
0: Está acariciando el mentón y mirándome de reojo.
13: Ya lo sé, lo estoy viendo. Lo estoy viendo en YouTube.
0: Tenete un mascao a lo euskera.
13: Estoy escuchando. Lo estoy viendo en YouTube. Y sabe José Mari que el cariño, el respeto y la admiración
1: sí,
13: es.
1: Sí, pero te la vas a llevar igual.
13: Pero me parece un fichaje interesante por dos razones. Uno, no te compromete en nada a tu apuesta de delantero centro. Y cualquier jugador que llegara con una presión de 100 millones a este club sería terrible para él. Mirad lo que está pasando con Diomandé y el Madrid. 3 partidos y sale 10-15 minutos. Imaginaros eso en el Barça, que fichas un tipo por 120-140 millones de euros y tu entrenador te dice, tranquilidad, no pasa nada. Pues yo creo que, teniendo en cuenta las circunstancias, es un fichaje interesante al cual le vas a exigir unas cosas que te las puede dar. No le vas a exigir que te meta 30, 35 o 40 goles. Goles que tampoco te hubiera metido Julián Álvarez, de momento, porque hasta ahora tampoco lo ha hecho en ninguna de sus temporadas, siendo un fichaje de 120 o 130 millones de euros. Perdona, José Mari.
0: Bueno.
9: No, pero oye, yo te rebato eso diciendo que precisamente si tú no pagas 120 millones o por lo que sea, por lo de Julián, y ahora esto es una opción, que está claro que el jugador lo conoces tú, lo conozco yo, lo conocemos todos, porque hace 10 años era internacional clarísimo con Brasil. Yo lo que te estoy diciendo es que para rendir hay que competir, y tienes que competir con los mejores. Y si tiene que competir con Rafinha para ser de 9, tiene que tener minutos, porque si no, no va a mejorar. Es decir, al final...
13: Los tendrá, la calidad, los tendrá.
9: Bueno, vamos a verlo.
13: Los tendrá, porque igual, y ahora me estoy saliendo del kiosco, perdonadme. Igual Frick puede hacer esta temporada lo que ha hecho Luis Enrique con el PSG la pasada temporada y la anterior. Ahora, con unidad B o unidad C, como la queramos llamar, el Barça tiene muchos recursos para no tener que exprimir a sus jugadores estrella como los ha exprimido en las dos primeras temporadas con Frick.
14: Pero esto es como la selva. En el fondo, tú tienes... ¿Por qué el antílope sigue existiendo a día de hoy? Porque tiene piernas. Si tú a un antílope le rompes las piernas, bueno, se lo comen los leones.
1: No tiene más complicado,
14: se lo comen los guepardos. Y la gracia del antílope es que es más rápido. Y tiene las piernas bien. Tú traes a un jugador a la jungla y lo traes sin piernas ya, es que claro.
0: Va, Marcos, ¿y qué dice?
13: Vamos a diarios de Brasil y una experiencia en Inglaterra. El diario Globo indica que Gabriel Jesús llega al Barça con el aval de Hansi Flick, que ve en la versatilidad del jugador una característica muy importante para la plantilla. Recuerda, obviamente, que ha jugado con Brasil 2 Copas del Mundo, la del 2018 y la del 2022.
0: Es que
13: mientras, y la del 2026 también. En el 2026, el diario Lance, el titular lo explica todo. Y también en la misma línea de José Mari. El Barça sorprende y cierra el fichaje de Gabriel Jesús. En su artículo, Joao Brandão recuerda que tras las salidas de Lewandowski y Ferran Torres, el club azulgrana ve al brasileño como una oportunidad de mercado, tras haberse informado previamente en los últimos días de la situación física de Gabriel Jesús. Y en Inglaterra va en la misma línea de Bruno. ¿Podría el historial de lesiones ser un problema? Se pregunta Elizabeth Conway en la BBC, donde indica que la principal incógnita en torno a este fichaje reside en el historial de lesiones que tiene. Pero recuerda que esta oportunidad es una oportunidad de coste relativamente bajo para añadir experiencia, versatilidad y calidad de jugador de la Premier League al ataque del Barça. Y a cabo, esto no sale en ningún kiosco, pero se lo puede apuntar Jordi Martí, el Barça ha fichado a 3 jugadores de ataque, Gordon, Gabriel Jesús y Adeyemi, por 102 millones de euros. El Madrid ha fichado a Diomandé por 120.
0: Mira, 120 y subiendo, ¿eh? 120 y para arriba, ¿eh? Y para arriba. 150 también, ¿eh?
14: Si yo estoy orgulloso de haberlo gastado.
0: Eso es lo que me sorprende.
14: Si es que esto es lo que no entiendo, coño, hemos gastado muchísimo.
0: Es que Florentino Pérez preferís pagar 150 que 120 per poder dir que ha pagat 150.
14: Claro, quédate el cambio, niño.
1: Quédate el cambio.
0: Marcos, gracias.
13: Gracias, hasta luego.
0: Dos quarts d'una del migdia. Abans d'escoltar la carta que Vinicius li ha fet a Gabriel Jesús.
15: No, a mi què passa? El tonto és que fitxava l'hermano del primo del...
0: Abans, endrecem l'actualitat, el que t'hi jugues amb José Mari Vaquero i Jofre Mateu. Recordo que a la una del migdia presentarem la nova temporada a la cadena SER a SER Catalunya.
16: Que t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
0: Àlex Palau fa història i es corona com a pentacampió de la IndyCar.
1: Sí, senyor, el pilot de Sant Antoni de Vilamajor va certificar ahir aquesta matinada el seu quart títol consecutiu, el cinquè en 6 anys. Amb aquesta cinquena Copa Astor, el català es converteix en el tercer pilot més llorejat de la història.
0: Més de motor, Marc Márquez guanya el Gran Premi amb Aragó i s'acosta al líder, Jorge Martín.
1: En un dels seus circuits preferits, el de Cervera aconsegueix un pleno de punts després de volar l'esprint i guanyar la cursa diumenge. D'aquesta manera suma els 37 punts del Gran Premi d'Aragó i se situa a només 19 del líder.
0: Sergio, què et passa, Marc?
17: No, que he guanyat, ja està.
0: Sergio Martínez, pel Real Madrid fins al 2030.
1: El jugador del Racing de Santander arribarà al conjunt blanc per 3 milions d'euros en fitxa del Castilla, però en dinàmica de primer equip.
0: El Barça comença la Lliga F amb una maneta contra el Tenerife.
1: Les de Pere Romeu es van imposar en el primer partit de Lliga gràcies als gols de Graham Hansen, Pina Peijor, Irene Paredes i Van Aisten, en el que va ser el debut oficial amb el Barça. Tot i la victòria, l'entrenador Pere Romeu segueix demanant un últim moviment de mercat.
18: Sempre he dit que volia una lateral més que ens pogués fer els dos perfils. Seguim intentant-ho, seguim lluitant-ho fins al final. No ho sé si serà fàcil, si ho podrem aconseguir, però evidentment tant entrenador com club anem alineats amb això per intentar aconseguir-ho.
0: En uns minuts, la millor futbolista sub-21 del món, Vicky López, al que t'hi jugues.
14: No ho hem pogut aconseguir amb els nois. Mira amb els nois.
0: En bàsquet, el Barça molt a prop de tancar l'11è fitxatge de l'estiu a Sier.
19: Es tracta de Justin Minaya, l'he de 27 anys, procedent de la G-League i capaç de defensar totes les posicions des del base fins a l'alè pivot. L'operació està molt avançada i amb ella el Barça arribarà als 15 jugadors. El club, però, no dona la plantilla per tancada i valoraria qualsevol oportunitat de mercat que pogués acabar apareixent.
0: Encara en bàsquet, avui la selecció espanyola juga una plaça al Mundial.
1: Després de dues derrotes consecutives, els de Xus Mateu disputaran a l'OHK d'Atenes un duel clau contra Grècia per mantenir liderat del grup de classificació al Mundial de Qatar 2027.
0: I en tennis, Novak Djokovic eliminat a la primera ronda després de 20 anys al US Open.
1: No ha pogut superar l'argentí Mariano Navón en un partit maratonià, 4 hores 36 minuts, ha quedat eliminat de l'Open dels Estats Units a la primera ronda. És la primera vegada des de l'Open d'Austràlia el 2006 que Djokovic cau a primera ronda d'un gran slam.
16: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
20: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
16: Arroba que t'hi jugues.
0: Avui a 2:15, 21:30, Barça-Rayo Vallecano, en directe al Carrusel, amb la narració del Flaqui, el que t'hi jugues Barça, amb la del Bermúdez. Ja teniu la porra disponible a les xarxes socials del que t'hi jugues. Núria, què poden aconseguir els oients si claven el resultat i el primer golejador?
21: Doncs mira, sí que bon dia als oients si participen a la porra i ho endevinen, cosa que no és fàcil, aconseguiran dues entrades pel concert de Fito Páez al Palau de la Música el dia 3 de setembre a les 9 de la nit. Ja ho teniu disponible a l'Instagram del que t'hi jugues per participar.

0: en el sentit de la competència, gestionar-la bé amb jugadors que, a veure,
1: només
0: quan no juguin.
1: Només hi ha dos entrenadors en tota la història del Barça que han aconseguit tres lligues consecutives.
2: No som
1: Pep Guardiola i Johan Cruyff amb José Mari Vaquero a la plantilla.
2: Sí,
1: o sigui, fixa't si és difícil guanyar tres lligues seguides.
2: Yes, efectivament. Yes. El que passa que veig que esteu tota l'estona parlant d'extrem, extrem, extrem. Escolta, d'extrem, l'extrem Barcelona, que es fa, se celebra del 4 al 6 de setembre, que és aquell cap de setmana, el cap de setmana que ve. Escolta, el campionat d'esports urbans més important d'Europa, que arriba al Parc del Fòrum. No us agraden les coses europees? Patapam! Els 40, més a més, hi posen el ritme a la final de a les finals de les competicions internacionals. Per tant, dissabte a les 5 de la tarda toquen Lil Dami i Jules, a més amb el DJ dels 40, l'Adrià Ortega. A més, el diumenge 6 tindrem sessió de l'Uri Mora. Escolta, i l'entrada és gratuïta. Oh. Voleu aquí? Oi, 10 milions al Gabriel Jesús. L'extrem Barcelona, gratis.
1: T'agrada Gabriel Jesús pel Barça, Pep?
2: I can like it, yes, I can like it.
1: Va, en un minut saludem protagonista al Que t'hi jugues. Com us he explicat, estrenem temporada amb la millor futbolista jove del món, Vicky López, després del debut del Barça a la Lliga, amb victòria, amb golejada, 5-0 contra el Tenerife. Vicky López, protagonista a Ser Catalunya.
3: Connecta les 12 amb el Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Tot el que has de saber d'esports amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
4: Hola, Hansi Sartre Valle para la cadena SER.
5: Me gustaría... ¿Julian Álvarez?
4: ¿Sorry?
5: ¿Julian Álvarez o no?
4: Do you want me to ask about Julian?
5: No. Get the same answer.
6: ¿Entendo de papés?
7: Tiri, tiri, tiri. Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
8: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo, no como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
7: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
8: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Vuelve al hogar comprando bien con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 9 de septiembre.
10: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
11: I tu, em fas anar del cul i no t'ho ha dit ningú.
10: Referents amb tu.
11: Penso en tu.
3: Connecta les 12 amb el Que t'hi jugues de SER Catalunya. Tot el que has de saber d'esports amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
12: What is the correct pronunciation of your first and last name?
13: Xavi Hernández.
12: Xavi.
13: Yeah, Xavi like chocolate.
12: Yes, okay, thank you very much.
6: Entesos de papers?

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

The Weeknd, estigueu atents, 933-44-1411, el que explicarem a continuació, perquè podeu aconseguir una entrada doble per veure a The Weeknd, i si us ve de gust, també la podeu aconseguir per anar a veure Hombres G.

0: Dissabte 3 d'octubre al Palau Sant Jordi, Hombres G. Entrades que poden ser vostres. Si truqueu al 933-44-1411 ens responeu algunes preguntes senzilles que formularem a continuació, Flaqui, perquè és el moment de presentar la nova temporada Ser Catalunya. Ha baixat el director de Prisa Media Catalunya i Ser Catalunya, el Joan Alegre. Com estàs, Joan?
1: Bon dia, molt bé.
0: També tenim el Iu Andrés, director de continguts de Ser Catalunya. Com estàs, Iu?
2: Bon dia, molt bé.
0: Quants directors tenim a la ràdio?
1: Uns quants. Això que som grans.
2: Em baixa algun més, aquí una estona.
0: Per això pregunto.
2: Musicals.
0: No és una temporada apassionada, jugues, no? Per això. I ell el codirector.
2: Per això.
1: Sí?
2: Ah. Bueno, arribem-hi.
0: Joan, és una temporada especial.
1: Sí, especial per l'aposta una vegada més de Ser Catalunya pel català, perquè farem interrompudament des de les 7 del matí fins a les 12 amb la Marina, i per la gran aposta que fem pel que t'hi jugues Barça, que en aquest cas et toquen a tu i a l'Albert, que teniu un repte majestuós, que fa 50 anys de la primera retransmissió que aquesta casa va fer en català a Ràdio Barcelona amb el Joaquim Maria Puyal, i aquest any doncs, farem un gran homenatge a aquesta efemèride.
2: Sí, diu el director que són dues apostes, però efectivament no és que siguin dues apostes noves, és que són dos dels grans principis d'aquesta casa des de fa molts anys, que l'han fet pionera i que l'han fet important i rellevant com és en aquest país, i la mostra és, la, com deia ara també el Joan, la gran efemèride que celebrarem d'aquí molt poc aquest mes de setembre i que podem escoltar-ne ara un tastet.
3: Ràdio Barcelona, els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unión Deportiva Las Palmas corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
4: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unión Deportiva Las Palmas, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76.
2: Moment absolutament històric de la història de la ràdio, del país, de la llengua, dels que feu futbol en català, Flaqui, i per tant, doncs, què millor que recordar aquesta efemèride, que ja ho anireu explicant els propers dies, però evidentment la celebrarem com Déu mana, doncs que en aquesta temporada reforçar encara més les hores de català de la Ser a Catalunya i de Ser Catalunya, i reforçar encara més la retransmissió en català del Barça, que portem fent doncs, gairebé mig segle, i que aquest any amb tu sí que al capdavant, amb el Bermo com a gran novetat, i ara suposo que ho explicareu, jo crec que tenim la retransmissió més potent i més ambiciosa que hem tingut en molts anys a Catalunya, i deixant el Flaqui de banda, que va per Espanya des de fa molts anys i amb el nivell que tots coneixem, però a Catalunya segurament no teníem res tan potent des de feia molts anys.
0: Jordi Martí, cap d'esports de la cadena SER, director d'esports de Ser Catalunya.
5: Què ho has dit tu? Amb molts barrets, molts barrets. Però també hi ha molta gent que penca, i això sí que aquesta temporada ens dona garantia d'il·lusió. Jo sincerament crec, sempre un es posa nerviós quan presenta la temporada, aquest matí t'ho he dit, sempre ens posem una mica nerviosos perquè tenim projectes molt grossos per endavant. Aquest esmentat d'aquesta retransmissió reforçada i renovada del que t'hi jugues Barça, jo crec que també té punts de connexió amb el que va passar ara fa 50 anys. Ara fa 50 anys hi ha un director, Manel Terán, que va encoratjar tot un equip, en aquell cas liderat per en Puyal, a fer un programa històric, no? I a més un programa que té moltes coses amb el que fem ara nosaltres, el que t'hi jugues Barça, que és la comunió entre nosaltres i els oients. És com la construcció d'una família que es va relligant a través dels sentiments, de la passió. Això es manté. Per tant, el coratge de Manel Terán per tirar endavant aquell futbol en català a Ràdio Barcelona, amb una victòria del Barça contra la Unió Deportiva Las Palmas, amb un gol de Cruyff, que Puyal considerava el millor jugador de l'època, clar, en aquell moment, en aquell moment, després n'han vingut molts altres, i ara també el coratge de la direcció per estar a l'altura de les circumstàncies i muntar una transmissió del que t'hi jugues Barça, que té moltes coses en comú amb allò que va passar ara fa 50 anys.
0: Han passat 50 anys d'aquella primera retransmissió amb el Joaquim Maria Puyal. Aquest any l'Albert Bermúdez serà qui narrarà els partits en català, i fixeu-vos que poètica és la ràdio. Fa només uns mesos, a la nit de la ràdio, qui rebia el premi a millor jugador de l'any era Rafinha.
6: Au, Rafinha, sempre el meu capità! Se la FIFA no vol veure que el Rafinha és el jugador més complet del futbol, perquè té gol, té assistència, desbordassar, humildat i sacrifici defensivo, ja ho veurà aquesta temporada, quan el Rafinha es transformi en un Rafiki, un monstro del Brasil, un capità, com diu Lluís Flaqueiro, l'únic capaç d'agafar la Champions com si fos el Simba i portar-lo cap al juntament de Barcelona.

0: el premi Toreschi a l'esportista de l'any és Pere Rafinha.
1: Deia que és poètic perquè el primer gol que el Bermú va narrar del Barça al Camp Nou
2: bona.
1: Va ser de Rafinha.
3: Estem amb Miguel Ángel Román, que em dirà dues paraules.
4: No.
1: Rafinha, el primer gol del Barça al Camp Nou.
3: És boníssima, Rafinha, Rafinha sol, se'n va donar i Simón, marcarà Rafinha, gol, gol,
1: vamos.
3: Gol, futebol! Marco Rafiki! Marco!
1: Aviam, Bermú, si en narrem molts més de Rafinha, començant per aquesta mateixa nit, que hi ha un Barça-Rayo a les 21:30.
5: És que ja ens hi posem, ja ens hi posem. Quines ganes, eh? Hi ha de narrar gols de Rafinha i de qui sigui, però que siguin del Barça, si ha de ser possible.
1: Hi haurà més novetats als esports de la cadena SER?
2: Home, per exemple, hem de destacar que a la graderia, en el cas de la graderia, doncs se'n farà càrrec l'Anna Palet. L'Anna Palet també és de la nostra masia, és de les nostres categories inferiors, doncs ara té aquesta responsabilitat de tirar endavant la graderia, que és un altre programa que és símbol d'aquesta casa. La graderia ha fet més de 30 anys i, per tant, ara també amb l'Anna Palet agafarà més musculatura.
1: Hola, Anna.
6: Què tal? Impressiona, que diguin això, però sí, agafem la graderia, sobretot amb el relleu importantíssim i amb l'exemple que ha estat en aquests darrers anys el Joan Tejedor, i res, a fer un programa que, sobretot per tots aquells oients que ens escolten al matí amb el que t'hi jugues, doncs al vespre puguin tenir el que ha estat el recorregut del dia, l'anàlisi, opinions, entrevistes, i a veure si tot això ho podem encabir en mitja hora.
1: Alguna novetat que puguis explicar o ens esguardem per demà, que és quan comença la graderia del balcó, perquè avui hi ha partit del Barça?
6: Exacte, avui hi ha partit, demà, primera graderia de la temporada amb el final del mercat de fitxatges, per tant jo crec que dia immillorable per començar, s'escoltaran a totes les veus com les vostres, per exemple, de la redacció d'esports, i hi haurà sorpreses, però ens les guardem.
2: I en el carrusel deportivo el Santi Ovalle, també hi ha un trident magnífic en el carrusel deportivo, diguem-ne que n'hi ha per jugar i cadires a tots dos costats, amb en Flaqui, amb l'Ovalle, i tu també l'has esmentat en començar el que t'hi jugues, un magnífic periodista que recuperem.
1: No hem dit el nom.
2: No l'hem dit.
1: És un periodista que fa molts anys va estar a la casa, que fins fa poc ha estat al diari Ara, que ha escrit tres llibres, un d'ells finalista del Premi Sant Jordi, La dona que fugia de la boira, que ha destapat casos de repercussió mundial, com el que va passar a l'aula del Teatre de Lleida, l'Institut del Teatre, el cas Benages, que recordareu tots, el d'aquell metge farsant Macchiarini, que ens va explicar tot el que havia fet aquí a Catalunya, casos que han afectat, per exemple, a exteriors i que van acabar amb la dimissió del conseller Alfred Bosch, i que té ganes de tornar als esports, de demostrar que es pot continuar fent periodisme seguint el Barça, també alguna cosa del Madrid, i que estem molt contents de donar-li la benvinguda al que ha estat casa seva en un fitxatge que hem tancat una mica com el del Barça amb Rodri, en secret, aquest estiu. Albert Llimós, què tal, com estàs?
7: Què tal? Molt bé, moltes ganes de tornar a la que és casa meva, no? 14 anys després.
1: Feia 8 anys que dedicaves a la investigació al diari Ara.
7: Sí, 8 anys i mig fent temes de llarg recorregut, d'investigació, però al final fent periodisme, no? Que és el que crec que aquesta casa, no? És la marca d'aquesta casa, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya, no? I és el que intentarem continuar, no? Fent, que ho heu fet molt bé durant els últims anys, intentarem donar continuïtat al que heu estat fent.
1: I el que em pregunta tothom, per què esports?
7: Perquè és un nou repte, perquè havia començat en aquest terreny i sempre m'ha agradat, i la piloteta tira molt, i crec que es pot fer molt bon periodisme, com deies tu, també els esports, no? Sempre diem que el Barça crec que és l'empresa o departament més gran que hi ha a Catalunya, no? Per tot el que mou, la repercussió que té, i per tant hi ha moltes coses que crec que es poden abordar, des de la vessant crítica també, doncs ficar el focus per intentar doncs fiscalitzar i intentar entendre també, no? Perquè és un club amb una dimensió molt polièdric, no? I és difícil a vegades d'entendre bé, no? I intentarem posar-hi el focus per explicar-ho, no?, als nostres oients, que és el més important.
8: Molt feliç de tornar a tenir l'Albert per aquí, la veritat, bon amic, enorme periodista, amb el llistó ben alt que ha deixat l'Adrià Soldevila, sí. Però crec que el deixem en molt bones mans, perquè és també d'aquells periodistes en majúscules que honoren la professió i que van fins al final i amb totes les conseqüències quan una informació se'ls fica entre cella i cella.
1: Benvingut.
7: Moltes gràcies.
1: I sort.
7: Moltes gràcies.
1: L'Albert Llimós és una de les incorporacions estrella a la redacció d'Esports. Gràcies al Jordi Martí, gràcies al Joan Alegre per la complicitat, per tenir clar que ens havíem de reforçar després d'un estiu convuls. Ara aniran passant els directors, directores dels programes de la casa, però abans hem parlat dels 50 anys de les retransmissions en català, també de la nit de la ràdio, que aquest any tornarem a fer. Hi haurà esdeveniments que són molt importants, per exemple, el que és símbol de Ràdio Barcelona des de ja fa molt temps, com és el Camp Nen sense joguina.
8: Ah, exacte, aquest any es compleix 160 anys del Camp Nen sense joguina, per tant la liarem gran i segur que tornarem a batre el rècord de recaudació, almenys aquest el compromís que tenim tots com a equip, i per tant la farem grossa, vale? Aprofitar també per dir-vos que el grup com a grup farà tres grans esdeveniments aquí a Catalunya, al nostre país, el mes de novembre. El 2 i el 3 de novembre el WIP, el World in Progress, que el farem al Palau de Congressos de Catalunya. El 20 de novembre els 40 Music Awards, que torna al Palau Sant Jordi, i el 26 de novembre un clàssic que són els Ondes. Per tant, l'aposta pel grup a la nostra ciutat i al nostre país torna a ser enorme.
1: Per lo dels 40 ja m'han demanat entrades. 1:21. Aquí Catalunya, amb la Marina Fernández.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Una de les novetats més importants d'aquesta temporada és que, Marina, amplieu horari.
9: Sí, ara has dit 1:21, dic, home, no, va fora d'hora aquí a Catalunya a la 1:21 del migdia, però sí que tirem fins les 12, per tant, empalmem amb vosaltres. Per tant, això vol dir que hi haurà més hores en català a Ser Catalunya, programació ininterrompuda des de les 7 del matí fins les 12 del migdia. Seguim amb la mateixa essència que la temporada passada, però òbviament amb algunes novetats. Us hem pres el Teje, el Joan Tejedor, que escolta'm, aquí hi ha canvis de posicions que també estan bé. L'Anna Palet passa a fer la graderia, el Joan Tejedor passa a fer l'Aquí Barcelona, informació local, històries també, que això se li dona bé, el Teje el coneixeu, se li dona bé això d'explicar històries de proximitat. I després tindrem un bitxo raro de la casa, el podem definir així, que acaba de seure aquí a la taula, el Jordi Cartanyà.
10: Soc un bitxo raro de la casa.
1: Hola, Teje, hola, Cartanyà.
11: Què tal, bon dia, com esteu?
9: Ells faran, doncs, el Joan Tejedor farà aquí a Barcelona, hi haurà desconnexions, l'Aquí Girona el segueix fent el Couso, l'Aquí Lleida el seguirà fent la Mercè Marc, l'Aquí Tarragona.
1: O sigui, l'Aquí Catalunya va de 7 a 12,
9: sí,
1: però tu el fas de 7 a 11 i de 11 a 12 t'han buscat altres. No,
9: que va, jo segueixo allà al peu del canó.
1: Sí, però obrir i tancar l'hora.
9: Avui m'he oblidat de tancar el programa.
1: Tancar, perquè a les 11 t'hi poses tu a l'Aquí Barcelona i a les 11:30 ja t'hi poses tu.
12: Sí, sí, ja som aquí fins a 11:45.
11: Jo m'hi poso a Barcelona, Couso a Girona, Mercè a Lleida, etcètera.
9: L'Eva Hidalgo a Tarragona.
11: Sí, sí.
9: Però tenim més coses. Tenim... Veus que, per cert, que el Llimós, has dit que farà esports, però potser pot no fer només esports.
1: Ja me'l vol robar?
9: No?
1: Només començar?
9: Vull dir que les coses bones està bé aprofitar-les. Ja en parlarem d'això.
1: Disponible per al que necessiteu.
9: N'hi ha un altre que coneixes que hem fitxat a l'Aquí Catalunya. A veure si el podem escoltar.
13: Escolta, avui us he escollit dues cançons. La primera per celebrar els 81 anys que avui, 31 d'agost, fa el senyor Van Morrison, el lleó de Belfast, que l'any 70...
9: L'has reconegut 1970, o no? L'Òscar Nin, el gran Òscar Nin, que serà el nostre prescriptor de cançons per arribar a les 8 del matí. És una hora que la gent s'està llevant, que igual està a la dutxa, que està arrencant per sortir de casa, i ell vindrà a fer-nos les seves recomanacions. I altres veus que hem recuperat i que ens fa molta il·lusió, la Maria Nicolau, que l'hem tret de la seva zona de confort, no vindrà a parlar-nos de cuina, això ho tenim molt vist, sinó que vindrà al racó de pensar a convertir-nos als seus, això, les coses que li han fet pensar, i que farà parella amb el Carles Francino. Avui ja han debutat el Carles Francino i la Maria Nicolau, i un altre nom, un altre tàndem nou.
14: El Burgès distant amb el monocle, no? Aquest desinterès, aquesta falta
9: aquesta
14: de coixa.
9: Aquesta és la Maria, aquesta ha debutat avui, però n'hi haurà una altra que podreu escoltar a partir de demà.
15: I a mi mai m'ha importat, o sigui, sempre he tingut una seguretat d'un senyor de 90 anys que ja ha viscut la vida i que creu el semàfor en vermell pensant, ja pararà el cotxe.
9: Vale? Una dona amb una seguretat, un senyor de 90 anys que creu que ja ho ha viscut tota la vida, és la Charlie P, humorista, que farà parella amb el Gerard Quintana. Gerard Quintana, que no vindrà a fer música, també el traiem de la seva zona de confort, vindrà a compartir-nos els seus pensaments, que clar, si heu escoltat les cançons de Sopa de Cabra, doncs us podeu imaginar fins on ens pot arribar a portar el Gerard Quintana, el tàndem dels dimarts. I una secció nova, que anirà els divendres, que ens fa molta il·lusió, que l'hem anat provant aquest estiu, que ha funcionat molt bé, que... que té la seva, el seu germen, la seva gènesi, la seva llavor en els Idea Ràdio, que al final això també, també és bonic, que dels Idea Ràdio, que és aquest buscador de talents, d'alguna manera, de bones idees, en sorgeixin coses que després es converteixen en seccions, ha mutat una mica, però vaja, és el Sembla Mentida, és una mena de joc de l'impostor per caçar el mentider amb personatges VIP, i també t'hem robat algun, t'hem robat el Vaquero per començar.
1: Ah, ja m'ho va dir, que li venia de gust això.
8: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
9: S'ho va passar bé, s'ho va passar bé, l'escoltarem divendres.
8: Continuarà l'Idea Ràdio, sí,
1: és,
8: sí.
1: És un concurs important per detectar joves i nous talents. Us explicava la Marina que aquest any amplia aquí a Catalunya l'horari de 7 a 12, això farà que fins a les 4 de la tarda ja empalmem programació en català durant moltes hores, cosa que és novetat, no? De 7 a 4 de la tarda.
8: Exacte, tot directe. Recordem que fa 3 anys em sembla que en feien 2 d'hores, no?
9: Imagina't.
8: Que per tant l'evolució és superpositiva i seguirem apretant.
1: Això t'anava a preguntar, vol dir que d'aquí a 2 anys ja farem 24 hores?
8: Espero que sí.
9: Per més gent, eh?
1: I us deia la Marina, a les 11 l'Aquí Catalunya el farà el Teje, que tu canvies els esports per anar-te'n a informació general. Què passa, que et sabien a poc o què?
5: Sí, estic molt cansat de vosaltres. No dels esports,
8: de
5: no.
8: Nosaltres,
5: eh? De vosaltres. Sí, propostes de la casa, projectes que fa temps que tenim al cap i que aquest any doncs s'ha brindat l'oportunitat, no? L'Iu, la Marina, el Joan Alegre i les facilitats que m'heu posat el Jordi Martí i la resta de la redacció d'esports per fer aquest pas. Per tant, m'incorporo a l'Aquí Catalunya. Ja des de Vendora a Vendora, la Marina em va enganyar, va dir que això de l'hora a Barcelona era a les 11, però a partir de les 7, quarts de 8 ja em volen antena.
9: Ja has dit hora a Barcelona.
5: Aquí a Barcelona.
9: L'has dit hora a Barcelona. És que, clar, sí, ja sé, és un veterano de la casa, llavors se'n va a velles referències.
1: Què t'hi jugues? Encara hi ha gent que li diu la graderia.
5: Havia passat desapercebut.
1: El Teje farà l'Aquí Barcelona i l'Aquí Girona el farà el Carles Couso. Què tal, Carles, com estàs?
16: Hola, sí, què tal, bon dia.
1: L'Aquí Lleida, la Mercè Marc, hola, Mercè.
17: Una abraçada.
1: I l'Aquí Camp de Tarragona, la Eva Hidalgo, hola, Eva.
18: Hola, què tal?
1: Perquè la ràdio és proximitat i és important informar des del terreny. Couso, què tindrem a l'Aquí Girona?
16: Doncs mira, sí que és. El Barça l'altre dia va jugar amb un 11 que tenia 23 anys de mitjana. Compartim la mateixa dada la redacció de Ràdio Girona. També tenim 23 anys i mig de mitjana i farem que això es noti. Volem que això es noti en el programa que fem, amb les informacions que anem traient des d'aquí, i ho fem amb l'ambició, amb l'objectiu que Ràdio Girona, com ha fet tota la vida, sigui una emissora, un mitjà referent aquí a la demarcació, i demostrar, no només amb discursos, sinó també amb tot allò que anem venent des d'aquí, que Catalunya no és Barcelona, que Barcelona no és Catalunya, i que des de Girona també passen coses importants, i ser-hi sempre per poder-les explicar.
1: A Lleida, Mercè.
17: Escolta, abans de res, deixem donar-li una abraçada a l'Albert Llimós, que va fer aquí els seus començaments, eh?
1: Sí, senyora.
17: Que no s'oblidi.
1: A Ràdio Lleida, allà vam coincidir.
17: Exacte, perquè us coincidit tu, ell i jo, els tres.
1: Sí, sí.
17: Bé, mira, parlar d'allò
1: que... Sempre recordaré la teva frase quan vaig marxar d'allà. Tu no ets un quadre per a aquesta redacció.
17: Hosti, és molt transcendent. I el director aquí, després vam parar l'Alegre, el Joan Alegre, que li hagi d'explicar el que volia dir amb això.
5: S'entès perfectament.
17: Sí. Bé, volem parlar d'allò que interessa a la gent, d'allò que li afecta, d'allò que li forma part del seu dia a dia. Converses socials, i t'ho explico, no? És el radar, la percepció com a radar per detectar temes que mereixen ser investigats, contrastats i explicats. I em dius, hòstia, és que què hi ha de novetat amb això? No només volem parlar de les coses que passen, sinó volem saber aquestes coses que passen, com les viu la gent, no? I això, dius, com que som la ràdio de Cana, a les Terres de Lleida, i també tenim més experiència que els 23 anys del Couso, doncs també tindrem...
16: La truco molt jo, la Mercè, durant la setmana.
17: Molta visió per posar-ho, no? I recordar que la gent del carrer, la veu del carrer, entrarà molta veu del carrer, però la veu del carrer no és anònima amb si mateix, no? És gent real que explica què està passant des de la seva experiència, i aquí és quan treus les històries, els noms i els cognoms, les opinions, doncs apropar-nos a molt més carrer al que quotidianament la gent vol saber, o preguntar-nos almenys per què està interessada per saber aquelles coses.
1: I al Camp de Tarragona, Eva Hidalgo?
18: Doncs el carrer precisament és el pal de paller d'aquesta ràdio més de proximitat. Nosaltres encetem temporada amb aquest compromís d'explicar tot el que passa al costat de casa, amb noves seccions i també nous col·laboradors. Farem tombs, per exemple, pel patrimoni ocult, donarem rellevància a persones anònimes però d'altra banda molt reconegudes al seu municipi, i farem diverses recomanacions culturals de quilòmetre zero. Tot això entre d'altres, novetats que estem preparant i que anirem desvetllant desvetllant al llarg dels propers dies.
1: Aquí Barcelona amb el Joan Tejedor, aquí Girona amb el Carles Couso, aquí Lleida amb la Mercè Marc, aquí Camp de Tarragona amb la Eva Hidalgo i per tancar aquí Catalunya amb la Marina Fernández, el Jordi Cartanyà farà el Ja som aquí.
19: Ja estem aquí.
1: Que és la mitja hora abans del que t'hi jugues.
19: Exacte, ja hi serem tots. Mitja hora per l'entreteniment, per jugar amb les coses que han passat durant el dia, amb les notícies curioses i també amb les convidats i els convidats que passin pel programa. Gent amb oficis, beneficis curiosos, gent que tinguin coses a explicar o alguna capacitat inèdita que, bueno, podem descobrir durant el programa, sí.
1: Us hem explicat les accions especials d'aquesta temporada, us hem explicat els esports, també els programes de matí, ara, després de la publi, els de tarda i el cap de setmana.
20: Hola, Unai, benvingut a l'Espanyol.
21: Què t'hi jugues? Amb el... Sí que aquí!
20: Has passat per equips com València, Athletic Club o Celta. Què creus que hace distinto perdre a l'Espanyol d'estos clubes? Muchas gracias.
22: Bueno, pues mira, ahí m'has pillado.
23: Ahí m'has pillado.
21: Què t'hi jugues? Amb el... Sí que aquí!
24: Entesos de papers?
4: Cadena SER. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
25: L'herència de Matthew López, dirigida per Josep Maria Mestres, es va estrenar al Teatre Lliure al febrer del 2025 i va ser un gran èxit, tant que tornarà al mateix escenari i amb el mateix repartiment. Un repartiment extraordinari. Carlos Cuevas, Albert Salazar, Marc Soler, Carles Martínez, Abel Folch, Davnis Balduz, 12 actors i una actriu, Teresa Lozano. El 2027 arribarà a Madrid, als Teatros del Canal. Més de 6 hores de funció i que es pot veure completa dissabtes o diumenges o fer la primera part dijous i la segona divendres.
26: De què va la teva història?
27: De mi, dels meus amics, dels homes que he estimat i dels que he perdut.
25: Ambientada a Nova York, en temps de les eleccions presidencials del 2016, tres dècades després de l'esclat de l'epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
4: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
28: Cadena SER i SER Catalunya.
29: Tu i jo vam ser la poesia més bonica mai escrita.
28: Una ràdio amb orgull.
21: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
1: Una 33, escolteu el que t'hi jugues a SER Catalunya presentant la nova temporada, l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández, que amplia horari de 7 a 12, després el que t'hi jugues amb el Flaqui i amb mi de 12 a 2. Ara parlarem dels informatius de 3 a 4, el llapis de memòria amb el Jordi Manau. Com estàs?
30: Molt bé, i tu sí que?
1: Fantàstic, aquí passant una estona de ràdio. Ara m'agrada més quan estic a casa fent el dinar i escoltant-te.
30: Ah, molt bé. Carai, quin compliment, per començar. Així es comença una temporada, molt bé.
1: És veritat.
30: Que avui tens feina, no? Perquè avui tens que t'hi jugues Barça també a la nit.
1: Sí, per tant, escoltar el llapis de memòria serà el meu moment de descans.
30: De relax.
1: Genial. De relax.
30: Genial. Te'l poses al descans un trosset
1: que
30: i segueixes.
1: Que és el que es tracta, no? Perquè la gent té ganes de venir al llapis de memòria. I ho sé perquè alguns m'ho han demanat.
30: Ah,
1: suposo
30: sí?
1: Que és perquè relaxen. Sí, gent del món del futbol. Mira, hi ha un directiu del Barça que és un gran fan del heavy metal, fins al punt que porta tot el cos tatuat i la gent no ho sap perquè no es veu.
30: Estem trigant, va,

0: És la cançó antillapis. A part de demanar les 8 cançons més importants de la teva vida, aquest any demanem una cançó que, pel motiu que sigui, tu ho diguis.
1: Ostres.
0: Clar, els motius pot ser des de que et porta un record horrible...
2: L'himne del Madrid, val?
0: Sí, i tant.
1: Oh, és una cançó.
0: Sí, sí.
1: És una cançó, sí.
0: Per Plàcido Domingo, no? Més cantat. Així ja ho fas tot rodó. Doncs aquesta és una mini varietat que farem aquest any, també per conèixer, a part de les fílies, les fòbies dels convidats.
1: És bona aquesta, és bona, eh?
0: I els divendres s'acaba el Rebobinem. Ja no farem Rebobinem de la setmana, perquè encara que no us ho penseu, a mi em costava més feina fer rebobinar que fer un programa normal, perquè com que estic una mica boig i sóc molt obsessiu, doncs començava a editar, no, treure aquesta coma, llavors et cap una miqueta més i tal, i hem decidit que generarem també nou contingut els divendres, variarem una mica, no serà un llapis de memòria habitual, sinó que farem llapis de memòria col·lectiva. És a dir, és un espai on poden venir des de grups de música, els Pets, a fer tots junts un llapis de memòria, a que anem a investigar, per dir-te... Mira, et dic el primer que el farem el 18 de setembre, Maria Aurèlia Campmany.
3: Mm.
0: Aleshores vindrà la neboda de Maria Aurèlia Campmany, la seva millor amiga, que era l'actriu Carme Sansa, i també entrarem per trucada doncs, el seu biògraf, una amiga seva, i tothom anirà posant cançons i entre tots construirem el personatge que moltes vegades en aquest país... tenim, no sé si mala memòria o poca memòria, i està bé recordar gent que ha sigut important en aquest país.
2: De 3 a 4, el llapis de memòria amb el Jordi Manau, i a les 7
4: a la cadena SER al balcó amb Anna Puigvoltes.
2: De 7 a 9, el balcó. Hem parlat abans amb l'Anna Palet de la graderia del balcó, que va de 20:30 a 21, de 2:15 a les 9. Anna Puigvoltes, què tal, com estàs?
5: Feliç i nerviosa.
2: És que mirar-te transmet sempre. Felicitat.
1: Sí,
2: un bon rotllo
1: sí.
2: Transmets,
1: sí,
2: Anna.
1: Sí, sí, sí.
5: Mira, per dir que estic molt contenta d'incorporar l'Anna Palet a la família del balcó. Això em fa molta il·lusió. Però no us ho creureu, sóc la més intranquil·la d'aquesta taula. És la cinquena temporada. I jo segueixo patint. A més, ho sabeu, perquè ho dic pels passadissos. És la manera de treure'm el neguit. Però és com si m'estrenés de nou. No ho entenc. Ho tinc controlat, més o menys. Divendres em va caure una mica la portada, ara acaba de fallar una de les tertulianes i he dit, no, no. Al matí he pensat, si estàs en forma, he baixat amb la bicicleta, val? Perquè dic, ja està, comença el dia. I han passat 3 camions de bombers i una ambulància, els he seguit, però és que se m'han escapat. Però he baixat per Riera de Cassoles, m'he ficat per Rambla del Prat i he dit, en on vas? Ja està, ja li diria després a l'Andrea Villòria que he vist uns bombers i he dit, estic bé de cap, però tinc aquest neguit, ja està, i ho tinc controlat. I fem coses xules, noves, és a dir, que som-hi. Vols saber què fem?
1: Sí.
2: Alguna cosa.
5: Tu saps alguna cosa, perquè sí, t'ho vaig explicar. Mira, crec que tinc un tall que va suggerir una de les seccions que farem.
6: Y la verdad que para mí no son mulas, son engañadas.
7: Que al final cada una tiene una historia detrás, ¿eh? O sea, hay quienes juzgan, hay quienes les da igual.
5: Són internes de Batràs, vam anar a esmorzar amb elles després d'haver estat al Banc d'Aliments, on fan de voluntàries un dimecres al mes. I a partir d'allà, com que van a bé i els hi va agradar, vam suggerir a la presó de Batràs i a Justícia si ens deixarien colar-nos un cop al mes a Batràs i parlar amb elles. Doncs a vegades portant-los convidats o temes que elles ens vulguin suggerir, m'han donat carta verda, és a dir, que està a les Beceroles, perquè encara hem d'estudiar a quin espai ho farem de la presó, però això està que ho podrem fer un dimarts de cada mes. Això una. Després, què estrenem? Sabeu que ho deia, bueno, serà un any polític, la Marina s'ho trobarà cada matí. Un dels temes que més es parlarà és la migració, el racisme. Sempre truquem als migrants quan hi ha problemes, no? Ara en Ceuta truquem un migrant que ens expliqui. Aquesta vegada els donem una tertúlia sencera, un cop al mes, els dijous, amb el beneplàcit d'en Joan, que vaig dir, escolta, muntem una tertúlia, per què no? Tots, no? I venen, seran l'Aliu, l'Eiman i la Masta, carta blanca, parlant del que vulguin. Amb aquesta mirada, ells ho diuen, el racisme travessa tots els temes, educació, seguretat, la vida quotidiana. Doncs tindran un espai un cop al mes, de moment, per fer aquest espai. Què més? Ramoneda, que li he buscat una sintonia perquè canviem de format. M'encanta la sintonia, ja ho veureu.
2: La sintonia del Ramoneda.
5: La sintonia del Ramoneda.
2: La nova sintonia del Ramoneda.
5: Sí, a veure si us agrada. Retro, perfecte per ell. Crec que l'hem treta, no? No. M'encanta.

0: M'estic imaginant amb els pantalons curts allà begú i sí que em quadra la sintonia.
1: No, és que imagineu-vos a Ramoneda, que té un repte importantíssim. Sabeu que els dimarts ell feia l'entrevista, n'hem fet tantes que vam dir, canviem de format. I ara vindrà els dilluns amb un repte impossible, que és la pregunta d'en Ramoneda en 5 minuts, contestar preguntes oceàniques com pot ser la d'avui, per exemple. La democràcia està en perill? Només una ment com la seva pot dir-nos... Saps aquest far que ens fa falta a tots, de tant en tant? Ell vol fer aquesta pregunta perquè diu així marco una mica el que voldré explicar amb aquestes preguntes els dilluns. I la resta, els mateixos mobles, a vegades canviats de dies, en Bassa sí que segueixen dimecres, la Mònica Planes passa els divendres, els Oteros tanquen, que és la millor idea que hem tingut perquè és un gust acabar els divendres al balcó amb el Malcom Otero i el Miqui Otero. L'Oasi Polític continua els dijous, Selva Orejón amb ciberseguretat, i ja està.
0: A partir de les 7, el balcó amb l'Anna Puigvoltes i el cap de setmana el Tot és Comèdia.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és Comèdia.
0: Amb el Màxim Castillo. Hola, Màxim.
3: Hola, sí que... Què tal?
0: Preparat?
3: Sí.
0: Bueno, jo t'he vist bastant per l'estiu.
3: Sí, és que al final, clar, és un programa riu que en dic jo, el Tot és Comèdia. Com que la cultura en aquest país no s'atura ni per vacances a l'estiu. Hi ha tots aquests meravellosos festivals, per exemple. O és un gran moment per recuperar lectures d'aquests llibres que vas apilant un darrere de l'altre, que et regalen per Sant Jordi i tal. Doncs no hem fet vacances. Bueno, sí que les hem fet. El juliol es va quedar la Clàudia Arcarons al mando del vaixell i he tornat aquest agost i ara ens reincorporem tots plegats aquest cada setmana amb moltes ganes.
0: Què tindrem?
3: El de sempre. Em mates, no?, si no porto novetats
0: no,
3: a la presentació
0: clar,
3: de la temporada.
0: No, ja està bé, que la gent
3: ells saben,
0: la
3: Lara i en Jordi saben que és un tema que a mi em té fregit, aquest. Però reflexionant-hi, vaig pensar...
0: No diguis res.
3: No. Sí que tenim novetats, però les novetats ens les porten els convidats cada cap de setmana.
0: Fantàstic.
3: És que estem en un país que vosaltres no us ho podeu creure. O sigui, la potència creadora que té Catalunya, cada setmana s'estrenen pel·lícules... s'editen molts llibres, es publiquen discos, s'obren exposicions i nosaltres en parlem i fem venir els convidats del programa. I ells són els autèntics, els que ens presenten les novetats, són els autèntics protagonistes.
0: Doncs t'escoltarem el cap de setmana, me'l vaig trobar, no sé què va ser, un dia de juliol o ara no me'n recordo d'agost, li dic, què fots aquí? I diu, cony, treballar.
3: I tu, ah sí, t'he escoltat.
0: Una 43, ja escolteu que a la cadena SER hi haurà molta cultura, hi haurà molta conversa i, òbviament, hi haurà molta informació.
2: Hora 14, Catalunya. Joan Bofill.
0: L'hora 14, Flaqui, amb el Joan Bofill, el cap de setmana, l'hora 14, cap de setmana, amb la Gemma Alegrí, l'Oi Poroi, que complementa l'Aquí Catalunya de la Marina Fernández amb la Gisela Rodríguez, i el cap d'informatius, ja ho sabeu, el Joan Serra, que ja s'asseu aquí a la taula de l'estudi Toreschi de SER Catalunya. Hola, Joan, com estàs?
4: Bon dia, sí que com estàs?
0: El més important, ens paguen per explicar notícies, som periodistes.
4: Exacte.
0: I el que hem d'intentar és treure coses.
4: Exacte, i la idea és consolidar l'aposta informativa d'aquesta temporada, amb en Joan Bofill al capdavant de l'hora 14 entre setmana, la Gemma Alegrí a l'hora 14 del cap de setmana i la Gisela Rodríguez al capdavant editant les desconnexions de l'Oi Poroi Catalunya. Aquesta és l'aposta en un curs, si em permets, molt polític. Un curs en què haurem de tenir eleccions municipals, 23 de maig del 2027, eleccions generals, encara sense data, veurem si abans o després de les eleccions municipals, i un curs on passaran coses. Hi haurà l'amnistia, l'aplicació efectiva de l'amnistia, per tant veurem si es produeix el retorn de Carles Puigdemont, i doncs un escenari en què tindrem moltes carpetes sectorials, des de Rodalies fins a habitatge, passant per immigració o educació, que ens interessarà molt i en parlarem moltíssim.
0: Joan Bofill, Gisela Rodríguez, Gemma Alegrí, què tal, com esteu?
5: Molt bé.
6: Molt bé.
0: Preparats per un curs, com diu el Joan Serra, intens a nivell polític?
5: Jo crec que sí. A més, també una cosa que ja porto intentant també des de la temporada passada a l'hora 14, una mica destriar el gra de la palla, que en anys electorals sempre costa moltíssim, i que també hi hagi espai per a altres temes. Avui mateix, jo què sé, la Susana Ruiz ha dit, escolta, han sortit dades sobre morts per sobredosi. Doncs avui parlarem d'això, farem una entrevista entrevista sobre això, que crec que també ha de tenir espai en informatius com Hora 14, també molta cultura i també sortir una mica de la política, que a vegades també està bé, tot i que sigui un any electoral, i que això també és molt important.
6: Doncs ara que el Joan deia Susana Ruiz, aprofito per dir que he canviat de parella de ball. Fins ara m'acompanyava el Sergi López, m'ha deixat per la Marina Fernández, però jo he dit, Susana, vine cap aquí, que ja veuràs que bé ens ho passarem els matins, així que els matins m'acompanyarà ella estant al matí. I una de les coses també per les quals volem apostar i que ja vam començar a fer la temporada passada és per l'anàlisi. De fet, hem tingut doncs els comentaris d'opinió que ens posa el Joan Serra, també el Jordi Martí en el tema esportiu. El Màxim alguna vegada ha entrat i esperem, bé, alguna vegada no, ho ha fet una, espero doncs que s'animi i pugui doncs intervenir també i aportar la seva opinió i anàlisi en temes de cultura, i així doncs una mica a mica els companys de la casa doncs que també aneu aportant la vostra experiència i opinió en molts dels temes que tractem.
7: I la Gisela deia ara, no? L'anàlisi, crec que el cap de setmana també és el moment per fer aquesta anàlisi, sobretot intentarem, ja ho vam fer la temporada passada, intentarem també fer-ho aquesta temporada, tenir el moment per analitzar els grans temes de la setmana. Crec que és el moment fer també alguna entrevista, com deia en Joan, doncs el cap de setmana tenim una miqueta més de temps, perquè és cert que passen una miqueta més de coses, sort del Barça i dels esports, i el que deia també la Gisela, no? Tenim la gran sort, que és veritat que nosaltres som al capdavant, però sense els companys informatius i la redacció d'aquesta casa faríem ben poc del que fem. Per tant, la gran sort d'aquesta casa és la redacció d'informatius.
0: Estem
7: tant
0: presentant la temporada a Ser Catalunya, Joan Alegre, i evidentment hi ha moltes novetats també a l'antena de la Ser, perquè d'entrada hem canviat directors, presentadors de dos dels programes emblema.
8: Exacte.
0: De l'Hoy por Hoy i de l'Hora 25.
8: Exacte, nova temporada, l'Aimar al dematí, arrencant a les 6 del dematí amb un programa nou que avui ha debutat, i anem veient com respira, amb una gran aposta per la informació. I el sastre a la nit.
0: Avui ha debutat Aimar Bretos a Hoy por Hoy, amb entrevista al president del govern, Pedro Sánchez. Aimar, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Muy buenas, ¿cómo estáis?
0: ¿Cómo se ha portado el presidente?
9: Bien, la verdad es que lo mejor que se le puede pedir a un entrevistado es que te traiga titulares. Y nos ha traído unos cuantos, así que estupendo.
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que ha dicho?
9: Bueno, creo que el titular de la visita del rey marca la agenda de hoy clarísimamente. El hecho de que haya destacado la cooperación instantánea con Marruecos, cuando todo el mundo está diciendo que ha sido Marruecos quien ha forzado esto, pone al gobierno en un punto, no sé si en el de la verdad o no, eso lo tendrán que demostrar ellos, o Marruecos. Pero bueno, creo que ha sido muy interesante la entrevista, con muchas claves.
0: Tú tendías a irte a dormir tarde, ahora te levantas muy pronto, ¿cómo lo llevas?
9: Esto va a ser curioso, la verdad. Esto va a ser curioso. Pero bueno, mira, he de decirte que anoche me fui a la cama eso de las 8:30, una cosa así, y me quedé dormido inmediatamente. Y ya estuve 11 años en Hoy por Hoy, de madrugada, y aquello me ayudó a aprender a dormir cuando hay que dormir, y a comer cuando hay que comer, y ya está. Y en el momento en que te metes a la cama, a dormir.
0: Aimar, un abrazo. Suerte.
9: Un abrazo muy fuerte. Adiós.
0: Un son novetat, l'Aimar Bretos a l'Hoy por Hoy, els altres continuen, són llegendes i persones molt importants per a la casa. Carles Franzino, què tal, com estàs?
10: Llegenda, no fotem.
0: No és llegenda?
10: Què vol dir llegenda?
0: Si no ho ets, hòstia, tu, ja m'explicaràs qui ho serà.
10: Home, no fotem, llegenda no.
0: No és llegenda? No.
10: Dinosaure.
0: No, que va. No et canses tu de fer ràdio, Carles. Si
10: mira,
0: ja
10: de les millors coses, de les molts anys, de les millors coses que li han passat a la Ser en els últims temps, és aquesta projecció de l'Aimar o del Sastre, que són gent amb una edat molt allunyada de la tribu dels dinosaures, com dic, que portem tants anys, que estem com atornillats una miqueta.
0: No et preguntaré l'edat, però estic segur que si la dius la gent fliparà, perquè segur que unànimement diran: què va, si no ho sembla.
10: A mi no m'importa dir-ho, jo tinc 68 anys.
0: Flipa, eh?
10: Com 68 sol. Bueno, flipar no ho sé.
0: No hi arribaré jo.
10: És a dir,
0: sí, com
10: i artrosi els genolls. O sigui que... No, home, a mi em fa molta il·lusió, a més, començar aquesta nova etapa al costat de dos companys que, insisteixo, tenen, per l'edat, per la trajectòria, per la projecció, tenen una mirada diferent, segurament, no sé si més fresca, però sí, diferent de l'actualitat. Avui deia una cosa aquest matí l'Aimar, molt important, que és lo de la precisió quirúrgica en la informació, que crec que és un deure que hem de mantenir a la SER i en general als mitjans de comunicació, seria desitjable, perquè hem caigut, i també és una reflexió general, en aquesta barreja d'informació, opinió, mentides, etc, que a vegades no saps distingir una cosa de l'altra, i crec que una senya d'identitat d'aquesta casa, d'aquesta ràdio, és la informació precisa i honesta, i això no ho hem de perdre mai. I per tant, mira, a més, el de tenir els focus enfocats cap a un altre lloc dona una certa sensació de comoditat pels que estem, com dius, des de fa molt de temps, fent un treball que no presenta aquesta temporada grans novetats. Bueno, sí que n'hi ha una, que m'agradaria, ja que hi soc, anunciar-la, no? quina diries que és la cosa o l'element o el factor que més ens uneix a totes les persones, a totes, sense distinció de classe, ni d'origen, ni de res? Què és el que ens fa a tots iguals? Que un dia ens hem de morir, sí o no?
8: Sí.
10: Bueno, doncs mira, aquest any a La Ventana tindrem una secció específica dedicada a mirar la mort des de tots els angles possibles. Alguns molt seriosos, alguns molt tristos, altres divertits, altres reflexius, altres filosòfics, i ho començarem avui mateix. És a dir, aquesta és una estrena que hem volgut fer a l'inici de temporada, i avui també tenim un plat fort, que és a les 6 una entrevista amb els grans protagonistes del Ser Querido, que és aquesta pel·li tan xula del Sorogoyen. Tenim el director, a Rodrigo Sorogoyen, a Javier Bardem, a Victoria Luengo i a Isabel Peña, que és la guionista, que fer una conversa així a quatre bandes sobre un producte cultural, jo crec que és poc freqüent i que serà molt interessant. És una entrevista que tenim enregistrada ja, eh? No em sap greu dir-ho, no perquè no és cap problema.
0: No és que en tingui un, sinó que els té a tots.
8: A tots.
10: Sí, els quatre, no està
0: avui,
10: molt bé.
0: No,
10: està
0: amb què comences avui? Entrevista a Bardem, molt bé.
10: Està molt bé, sí, no està malament.
0: Però Bardem és Carles, que està bé, no, tio, de veritat. Que vagi molt bé, que gaudeixis molt bé, aquesta temporada i no deixis de posar bona música Obrint la Ventana.
10: No, i els dilluns està a Ser Catalunya, que estic tots els dilluns.
0: Sí, amb la Marina Fernández, per aquí a Catalunya, sí senyor.
10: Vinga.
0: Que vagi bé, gràcies.
10: Abraçada,
0: i hora 25, com us dèiem, el José Luis Sastre. Com estàs, Sastre?
11: Hola, companys, bon dia.
0: Hola.
11: Escoltareu de fons el so de l'estació, perquè avui, aquest primer hora 25, ja agafa la maleta i farem programa des del carrer. Anirem donant detalls al llarg del dia, però vaja, alguna pista podem anar avançant. Avui hi ha el Barça Rayo Vallecano,
0: sí.
11: I com que ja des del primer dia hem de compartir l'antena, la programació amb el futbol, hem pensat que una declaració d'intencions, ja per explicar des del primer minut què serà hora 25, és agafar el micròfon i sortir al carrer. Avui explicarem l'altra realitat, la realitat que amb la que ens fixem cada dia, de forma simultània al futbol. De forma que tindreu el futbol a les freqüències de la sèrie Ser Catalunya, però també a l'aplicació podreu trobar-nos a nosaltres fent camí, recorrent als carrers, per explicar quines altres coses passen a la vida mentre està el futbol. Perquè això serà el que farem nit rere nit. Explicar l'actualitat, mantenir l'esperit d'Hora 25, l'informatiu de referència de la ràdio a la nit a Espanya, explicar allò que ha passat, tractar d'entendre junts la realitat en un context tan complicat, amb tant de soroll de fons, però també sortir al carrer, escoltar la vida, els sons de la vida, escoltar la gent, i fer-ho compatible també avui ja el primer dia amb el futbol. Us espero a partir de les 9 del vespre a l'aplicació de la SER. Una abraçada i bona temporada per a tothom.
0: Gràcies, Sastre. Avui estarà per aquí, per Barcelona. S'ha buscat una bona excusa per començar la temporada des de casa. És la 1:53. No només d'informació, d'esports, de cultura, vivim a prisa, Joan, perquè tenim moltes emissores musicals.
8: Exacte, visca la música. La música sempre ha sigut una part de la nostra vida. I a casa nostra, el grup, tenim els 40 i totes les emissores musicals.
0: Això ens permet regalar, per exemple, entrades per a grans concerts com el de Weekend. 933-44-14-11, ja podeu trucar. Demà, 1 de setembre, a l'Estadi Olímpic. Doble entrada per a The Weekend. I també 933-44-14-11 per a Hombres G. Dissabte 3 d'octubre al Palau Sant Jordi, 933-44-14-11. Els dos primers que truquin i responguin correctament a una pregunta fàcil s'emporten les entrades. Sergi Sánchez, coordinador d'emissores musicals de Ser Catalunya, com estàs?
12: Molt bé. Mira, moltes ganes d'estar aquí amb vosaltres avui.
0: A nosaltres ens va molt bé que estiguin, perquè així vacilem.
8: No,
0: quan ensenyem la ràdio, hòstia, els 40 són de la
8: sí,
0: pena, sí. Encara ho expliquem a dia d'avui.
8: Si
0: no podies aconseguir entrar a despertar, llavors truquem al Sergi Sánchez.
12: Això sí que em passa amb vosaltres, perquè el meu fill, a més, és molt fan del que t'hi jugues i sempre és, hòstia, papa, quan vegis el Sique, quan vegis l'Albert...
0: Què tindrem aquest any?
12: Doncs mira, aquest any, com que les coses que funcionen més val no tocar-les, les garelles de les emissores musicals seguiran com fins ara, perquè la veritat és que funciona. Els 40 és l'emissora musical líder a Catalunya, també a Espanya, però sí que és veritat que el que intentem fer sempre és innovar a nivell de programació musical. Cada setmana entren novetats, etc, tot això, i també amb els esdeveniments. I en aquest últim quatrimestre, la veritat és que tenim tres que són molt, molt potents. El primer, a final d'aquest mes de setembre, el 25 de setembre, tindrem el concert dels 40 Poble Mercè a la platja del Boatell. Dilluns vinent direm el nom del cap de cartell, que l'hem tingut guardat fins ara a pany i forrellat durant tot l'estiu.
8: Tic-tac, tic-tac.
12: Això dilluns vinent. Dilluns vinent ho sabrem. Però és que el 20 de novembre arriben els 40 Music Awards a Barcelona, amb tot ja pràcticament exhaurit des de el primer dia que van posar a la venda les entrades, i encara no hem dit cap nom. O sigui que també tic-tac pels noms, perquè aviat començarem a dir noms i seran, però, una autèntica bogeria. I l'altra data que ens queda per dir, que encara no podem dir el dia, però serà cap als vols del mes de desembre, és la nit dels 40, que és la tercera edició dels premis dels 40 a la música de Catalunya.
0: A més, quan diu que ho porten en secret, és veritat, no t'ho diuen ni a tu.
12: No, això de la nostra àrea no surt. O sigui, no. Això ho sap el Joan, i perquè és el jefe, si no, tampoc no sabria.
0: I mira, abans de tancar el que t'hi jugues amb aquesta presentació especial de la temporada, em diu l'Helena que està trucant un munt de gent. Clar. Està trucant un munt de gent. I com que a mi m'agrada saltar-me les normes dels concursos, tot i que després del departament de màrqueting ens fot bronca i tal. Aviam, Francis, què tal? Com estàs? Passo. Hola, Francis.
13: Bon dia,
0: Francis. Des d'on ens escoltes?
13: Des de Badalona.
0: Vale. Vols anar de weekend?
13: Sí.
0: Pues per tu les entrades. Francis, gràcies per escoltar-nos i per estar atent
13: no,
0: i trucar ràpid.
13: No, podria anar fora de joc, eh?
0: Sí ens que... escoltes des del fora de joc?
14: Mira, clar.
0: Doncs mira, sí. Veus com no cal preguntar-te res perquè ja sé que tu sabràs?
14: Totalment.
0: Francis, gràcies. Entrades per a tu. Andrés, què tal? Com estàs?
15: Ei, com esteu?
0: Des d'on ens escoltes, Andrés?
15: Des de l'Eixample.
0: Des de l'Eixample. Vols anar de weekend?
15: Home, i tant.
0: Sí? Fa molts anys que ens escoltes?
15: Segur que sí. Home, des del matí al vespre, i si ara ho feu més en català, encara més.
14: Clar que sí.
0: Doncs mira, tampoc cal que responguis a cap pregunta, perquè ja sé que ens escoltes i confio en tu. Per tu, entrades per The Weeknd. Que vagi bé, gràcies.
15: Gràcies a vosaltres.
0: Miquel, què tal, com va?
16: Hola, bona tarda.
0: Tu també vols anar The Weeknd?
16: Sí.
0: Sí?
16: Quiero un bracer.
0: Què prefereixes?
16: Preferiria el Bresquet, si és possible.
0: Doncs vinga, per tu les entrades d'Hombres G. Des d'on ens escoltes, Miquel?
16: Martorell.
0: Des de Martorell. Que vagi bé i gràcies per escoltar-nos. I tanquem amb el Diego, que són els quatre que tenim temps de posar en directe. Em diu l'Helena que són molts els que han trucat i ha estat rapidíssima per posar-n'hi a uns quants. Diego, què tal? Com estàs?
17: Bien.
0: Des d'on no s'escuchas, Diego?
17: Des de Sabadell.
0: Des de Sabadell. Pues si quieres ir a The Weeknd, solo tienes que decir sí.
17: Sí. Oye, hombre, ya no hay.
0: Y ahora lo hablamos con la Elena. Y decir que no quieres. Si no dices que no quieres, no hay entradas.
17: Que si está mi mujer, me mata.
0: Si no dices que no quieres, no hay entradas.
17: Venga, vale, pues ya está, lo que tengáis.
0: No, que digas que nos quieres, que si no, no hay entradas. A ver si nos entendemos, Diego.
17: Lo digo todos los días.
0: Que quiero la cadena SER.
17: Quiero la cadena SER.
0: Ahora sí, que buen fete. Si tanquemos la hora. Gracias por escucharnos, Diego. Adeu, pausa... Ah, no, si no, no tenim ni desconnexió a la 58, perquè anava tan ràpid.
14: Jo pensava, té molta
0: encara
14: pressa,
0: podríem ficar 4 més. Encara en podríem ficar 4 més.
14: La manca de costum.
0: Sí, perquè saps què passa? Que a les retransmissions, abans de l'hora en punt, sempre hi ha una desconnexió.
14: Tens un cacau aquí mental.
0: Però així ens queda
14: coses.
0: Un minut i mig perquè els directors de la SER, el director de Prisa Media Catalunya i SER Catalunya, i el director de Continguts, tanquin aquesta hora de presentació de temporada amb una declaració d'intencions.
18: Presentació feta i ara a currar i SER Catalunya i Ràdio Barcelona, que seguim com sempre. Avui a la nit tenim Carrusel Deportivo amb el Flac i tenim el que t'hi jugues Barça amb tu i amb el Bermo. Tenim el Sastre, que ja m'heu dit, i tenim evidentment l'Anna Puigvoltes, que està al vespre fins tard. Per tant, quatre produccions, que és la millor declaració d'intencions des de Barcelona ja per arrencar temporada.
0: I recordem ràpidament els propers grans esdeveniments a SER Catalunya.
8: Ui, el Camet sense joguina, el Puyal, el WIP, el 40 Music Awards, els Ondes, la nit dels 40, i tancarem l'any amb la nit de la ràdio. O sigui que no parem.
0: Sergi, ja que estàs aquí, que li he demanat al Joan Alegre, sisplau, que quan fem directes de la retransmissió, el que t'hi jugues Barça, vingueu algun dels DJs de 40.
12: Sí, ara ho parlem.
8: I la primera gran festa serà el clàssic, del 25 d'octubre. Barça-Madrid, aviam si la podem liar una altra vegada.
12: Home, sí, i tant.
0: T'imagines, Flaqui, narrar una Champions?
14: Ja toca. I aquest any, no direm res per no agafar, però ja toca.
0: Gràcies per escoltar-nos. Adeu.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pedro Sánchez anuncia en la SER una visita del rey Felipe VI a Ceuta. El presidente del gobierno, con cierto tono de reproche tras el comunicado de este verano de la Casa Real, coloca ahora la pelota en el tejado de Zarzuela, que debe decidir el cuándo en coordinación con el Ejecutivo.
2: El rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?
3: Nunca habíamos tenido una crisis como esta.
2: No, discúlpeme. No ha ido ninguna vez.
1: Silencios de Sánchez. Estas palabras de Pedro Sánchez han provocado un importante revuelo político durante la mañana, con el Partido Popular señalando a Pedro Sánchez por meter y utilizar a la corona en esta crisis, en una mañana de críticas al presidente del gobierno por su gestión de este tema, que le han llegado incluso desde las filas de su socio, de Sumar. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Socios que han echado en falta alguna crítica del presidente del gobierno a otro rey, al de Marruecos, por su papel en la crisis que siguen viviendo los ceutis. Pero la polémica la han generado sobre todo esa respuesta del jefe del Ejecutivo al motivo por el que Felipe VI no ha acudido aún a la ciudad autónoma. Sánchez ha querido dejar claro que no es el gobierno el que lo ha impedido, algo que para el PP supone un manoseo de la institución.
5: Nos negamos a convertir las instituciones más relevantes de España en motivo de confrontación política y de manoseo partidista.
4: La ultraderecha habla de traición, los grupos de la izquierda creen que la visita no solucionará nada, la fecha se decidirá cuando se den las circunstancias oportunas.
1: Y media, escuchamos todas las voces, y es que la entrevista de Pedro Sánchez con Aymar en Hoy por Hoy marca el paso en este inicio de temporada, entrevista en la que el presidente, y este es probablemente el otro gran titular, ha exculpado a Marruecos de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: Sánchez asegura que hubo bulos relacionados con Rusia e Israel. E Israel acaba de responder a Pedro Sánchez, le acusa de mentir. 2 de la tarde y 2 minutos en Ceuta. Mañana de nuevo de tensión entre las fuerzas de seguridad del Estado y algunos de los migrantes que están allí. Una tensión que vuelve por momentos. En Loma Colmenar está la enviada especial de la SER, Julia Molina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sí, se están produciendo algunos momentos de tensión entre los migrantes en esta zona porque se han habilitado nuevas plazas en Loma Colmenar y ha habido algunos enfrentamientos por entrar o cargas policiales también. Son, Javi, centenares de personas que llevan varios días haciendo cola, hacinados bajo el sol y que esperan un hueco en estos refugios. No saben cuántas personas van a poder albergar, así que intentan aprovechar el momento para ser uno de los escogidos para dormir bajo una carpa esta noche. Hoy ya dormirán aquí 1.200 personas. Después de la reubicación de decenas de estas personas, se ha desalojado la calle. Están trabajando los servicios de limpieza, recogiendo cartones y mantas. La han vuelto a abrir hace unos minutos, así que ha habido carreras por situarse los primeros en la nueva cola y la policía ha vuelto a intervenir, así que se resguardan ahora mismo en los alrededores, en las pocas sombras que hay, a la espera de poder volver a la cola.
1: Luego volvemos a Ceuta. Sánchez ha detallado aquí en la SER el número de extranjeros que continúan allí en Ceuta, unos 5.000, y el número también de menores que todavía no han sido identificados, que son o están entre los 1.000 y los 1.300, según los datos que también ha confirmado en su comparecencia en el Congreso la ministra Sira Rego. A la una hemos avanzado en hora 14 la actualización de casos de agresiones sexuales a menores allí en Ceuta. Son 23 casos, según esa última actualización, las víctimas niñas migrantes de entre 14 y 17 años. Italia, por cierto, renueva otros 15 días los controles a los viajeros procedentes de España. España responde a Meloni con una medida similar. Luego a las 2:30 nos lo contará aquí en hora 14 Javier Bañuelos. Aunque todavía de la entrevista a Pedro Sánchez en Hoy por Hoy con Aymar, la otra pata importante al inicio de este curso, las elecciones, la política, si habrá o no adelanto electoral. Pedro Sánchez dice que su intención sigue siendo la misma, pero ojo, por primera vez habla de un hipotético adelanto técnico.
2: Mi intención es agotar la legislatura. Ahora, si me pregunta, ¿van a ser en julio tal día o en...? Mire, ya entramos en un territorio en el que efectivamente pues puede haber adelantos técnicos ¿O no?
1: O no. Sánchez confía en la inocencia de Rodríguez Zapatero y ha remitido, lo escucharemos luego y enseguida los oyentes de Hora 14 en Madrid, por comprarse, abrimos comillas, Ayuso, un aticazo con el dinero de todos los madrileños y le han pillado.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Tenéis toda la entrevista al presidente del gobierno en nuestra app y en nuestra web en cadenaser.com. De momento vamos con otras cosas que están pasando este lunes. Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Un tribunal ha ordenado la detención por homicidio imprudente y negligencia de los 8 tripulantes del barco que naufragó ayer en Chipre, dejando 8 muertos y 18 desaparecidos. En él iban a bordo 267 personas. Mientras acaba de conocer, están reunidos en Kirguistán, Rusia y China, Putin y Xi Jinping. Y en España, últimas horas de operación retorno del verano a esta hora. Hay poco tráfico, más o menos el habitual para un lunes, sin grandes complicaciones.
1: El tiempo con Jordi Carbó.
8: Tiempo soleado y más caluroso en todo el país a medida que avance la semana. Después de una mañana con ambiente agradable, fresco e incluso frío en algunos puntos del interior y en pueblos de montaña, el sol que ha lucido en gran parte del país durante la mañana ha hecho subir rápidamente las temperaturas y en breve tendremos máximas cercanas a los 30 grados en el Cantábrico, Canarias y el Mediterráneo. En el Mediterráneo con marcada sensación de bochorno, de 30 a 35 grados en gran parte de la península, cerca de los 40 en el Valle del Guadalquivir, sobre todo en la provincia de Córdoba.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
9: Destitucions al Departament d'Educació després del fiasco. Les proves PISA. La consellera Esther Niubó acomiada la seva número 2 com a resposta a l'error que ha exclòs Catalunya del pròxim informe de l'OCDE.
10: He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
9: A una setmana de l'inici del curs i després d'un estiu sense converses, la conselleria reuneix a partir de demà amb els sindicats que mantenen vaga pel primer dia de classe. La majoria de morts per sobredosi són a casa i per culpa de la barreja d'alcohol amb medicaments contra l'insomni i l'ansietat. En el Dia Internacional de la Sensibilització contra aquestes morts explicarem què és la naloxona, un antídot per evitar la mort d'algú que ha pres massa opioides. De seguida en parlem amb la subdirectora general d'Addiccions. El nou davanter del Barça, Gabriel Jesús, a punt d'aterrar a l'aeroport del Prat. Avui que la Lliga torna al Camp Nou farem prèvio amb en Nil Solà del partit d'aquest vespre contra el Rayo Vallecano. Tot això en aquest dilluns 31 d'agost, dia d'inici de temporada aquí a Ser Catalunya i amb sol i xàfecs de tarda al Pirineu. Jordi Carbó.
8: Una setmana més el temps serà de ple estiu, no només per la presència quasi constant del sol, sinó també per les temperatures que a mesura que avanci la setmana aniran pujant, sobretot les màximes. Després d'un matí, el d'avui, que ha començat amb ambient agradable, fins i tot fresc a l'interior i als Pirineus, ara ja fa calor pròpia de l'estiu, gràcies al sol que ha fet al matí i continuarà fent durant la tarda, amb alguns núvols, sobretot a la costa i per litoral, però en general el sol, temperatures màximes de 30 a 35 graus, al voltant dels 30 als Pirineus i arran de costa, amb marcada sensació de xafogor, a prop dels 35 a l'interior, sobretot cap al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda, vent de marinada moderat, fort la pròxima nit al sud de Lleida i interior de Tarragona.
9: I també és un dilluns en què després de tot un estiu d'obres ja torna a funcionar una de les grans estacions del metro de Barcelona, la de Verdaguer. Ja es pot agafar la L4 i fer també el transbord amb la L5.
11: Igual estava trabajando, entonces me siento afectado un poco.
12: El problema que he trobat, que no sé si ho resoldran d'alguna forma, és que havia una escala mecànica que ara no hi és.
9: Per cert, acabem de saber que un motorista de 38 anys ha mort en un accident a l'Eixample, ha estat embestit per un cotxe al carrer Aribau i després ha fugit. Poc després, la Guàrdia Urbana l'ha detingut amb indicis de conduir begut i drogat, tot i que s'ha negat a fer la prova d'alcoholèmia. A la tècnica, Víctor Valero, la producció Elia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts, expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
9: Què tal? Bona tarda. Amb vaga convocada i amb els resultats de les proves PISA invalidats per l'OCDE. Així comença a Catalunya el curs escolar, la setmana que ve. I així ha afrontat avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, la seva primera roda de premsa. Era la setmana que ve que s'havien de fer públics els resultats dels exàmens PISA, aquestes proves fetes per 2.500 alumnes que han de servir per saber el nivell educatiu dels nens i nenes catalans respecte a la resta de països de l'OCDE. Però aquests resultats no seran vàlids per errors en l'organització, així que avui la consellera Esther Niubó ha anunciat que fa fora la secretària general, que és la seva número 2, i a més obre 3 expedients disciplinaris a 3 funcionaris. Soledad Domínguez, com estàs? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda, Joan.
9: Què van fer malament exactament? Per què els resultats catalans de PISA no seran vàlids?
13: Doncs mira, no seran comparables perquè es va excloure de la mostra d'alumnes triada un 23% del total d'estudiants que havien de fer aquestes proves. Això són 4 vegades més del límit que marca l'OCDE, que està fixat en un 5% dels estudiants. La consellera d'Educació ha explicat que el primer error va ser previ, perquè quan es va informar als directors dels centres que feien les proves de com havien de funcionar, no els van advertir que existia aquest topall. El segon error, el més greu, és que quan les proves ja estaven en marxa, tècnics del Ministeri d'Educació van avisar fins a 7 vegades en 7 correus consecutius als tècnics del Consell d'Avaluació que s'estaven excloent massa estudiants. Des del Consell Escolar es respon al Ministeri que ja s'ha avisat als centres, però no consta que ningú fes realment arribar aquest advertiment, ni als directors, ni a la inspecció, ni tampoc a nivell intern als màxims responsables de la conselleria. Per tot plegat, el departament ha decidit obrir expedient a 3 persones, un al càrrec, que ja no té aquesta responsabilitat, i 2 funcionaris del Consell d'Avaluació. I tot i que diu Esther Niubó que no és directament responsable, ha decidit també cessar la seva fins ara número 2, Teresa Sambola, per demostrar, diu, que el govern assumeix la responsabilitat de l'error.
10: Jo penso que el cas de PISA és una mena de detonant de molts funcionaments o de molts processos importants i sensibles, doncs, que en aquest departament no sempre funcionen com voldríem. I per tant, de cara a encarar aquesta segona meitat de legislatura, volem enfortir el departament i volem enfortir direccions generals que són, doncs, molt realment, doncs, que tenen un pes molt rellevant, i ens sembla que la manera de liderar-ho, de fer aquest impuls, és amb aquest relleu al capdavant de la Secretaria General.
13: Demà el govern aprovarà el nomenament de la nova persona que ocuparà aquesta Secretaria General. Niubó ha explicat que també vol fer altres canvis, enfortir altres direccions generals, però encara no ha concretat si això ho sabrem també, Joan, demà, o si haurem d'esperar alguns dies més.
9: Bé, ha estat una roda de premsa de més de 2 hores de la consellera. Una setmana que comenci aquest curs, recordem, ja amb vaga convocada des del primer dia. Després que l'any passat rebutgessin en consulta aquestes noves condicions que els havia ofert el departament, que no hi hagi hagut contactes aquest estiu, Niubó ha explicat que demà mateix reunirà els sindicats que han convocat aquestes vagues.
13: Sí, ha explicat que com cada mes de setembre parlarà amb els sindicats de la mesa, també amb els directors dels centres. Primer ho farà amb els 3 sindicats que van signar l'acord del curs passat, que ja s'ha traduït en la incorporació de 1.800 nous professionals als centres a partir de demà i en un increment de sou de 700 euros anuals per a tots els docents. Això, sumat a la pujada del curs passat, suposarà que els professors cobraran de mitjana 1.500 euros anuals més. Un altre dels arguments que té la consellera per convèncer els sindicats de que les coses s'estan fent bé és l'increment de les aules d'acollida. Hi haurà 500 més que el curs passat i també, Joan, important, l'increment de les places d'educació especial. Seran 204 més respecte al curs passat.
9: Doncs gràcies, Soledad Domínguez, que vagi bé.
13: Fins ara.
9: Xavier Belló, cap de política d'aquesta casa, què tal, com estàs?
14: Hola, bona tarda.
9: Avui també ha tornat de vacances tots els partits polítics, molts d'ells recordant que no pot ser que el curs comenci com va acabar, amb vagues i amb conflictes laborals sense resoldre.
14: Els dos socis del govern, Esquerra i Comuns, han advertit la consellera Niubó que amb la destitució de la seva número 2 no resoldrà la crisi i que cal que acordi solucions amb la resta de partits i sindicats. S'hi ha referit Oriol Junqueras, Esquerra, i Candela López, dels Comuns.
15: Esperem que el govern no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú o obert 1, 2 o 3 expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
16: Nosaltres donem la benvinguda a totes les mesures, però això no es pot quedar en un simple anunci.
14: Reclamen un acord de país per revertir la crisi educativa, mentre la CUP demana directament la dimissió de la consellera.
17: Sembla d'una gran irresponsabilitat que la consellera Niubó s'escudi amb subordinats seus i assenyali d'altres. És una conselleria que ha demostrat una gran incapacitat.
14: També Junts, molt crítics amb Niubó, assegurant que no han fet la feina i lamentant que no puguin garantir un inici normal del curs escolar.
9: Xavi, i el curs polític que comença ja pensant en les eleccions?
14: Les eleccions municipals del mes de maig i la incertesa sobre quan seran les generals marcaran bona part del curs polític i, de fet, la pròpia configuració del govern català, ja que, per exemple, s'haurà de decidir en els propers mesos si la consellera amb més carpetes del govern, Sílvia Paneque, es manté al càrrec o opta per tornar a presentar-se com a alcaldessa de Girona. Abans, però, el govern també ha d'intentar redreçar altres carpetes amb les que s'han nuegat els darrers mesos, com pot ser la millora del servei de Rodalies o la regulació de l'habitatge. La necessitat de trobar un nou acord sobre la prohibició de la compra especulativa després que el Consell de Garanties hagi tocat el crostó al govern serà un dels primers punts a debatre i hi ha temes de gran calat polític que també caldrà resoldre, no només la qüestió de l'amnistia, sinó també aquelles demandes claus perquè Esquerra mantingui la seva lleialtat als socialistes. Ha d'arribar al Congrés la condonació del Fla i també el nou finançament. Aquest mateix dijous es reunirà el Consell de Política Fiscal i Financera per abordar la proposta de nou finançament amb totes les autonomies.
9: L'altre tema d'aquest inici de temporada és la crisi a Ceuta. Ja sabeu que Junts o el PP han anat insistint aquest estiu que Catalunya no pot acollir més menors migrants. Doncs avui Esquerra Republicana també ha assegurat que s'hauria de limitar aquesta acollida a Catalunya.
18: Si hi ha un nen o una nena que estan en una situació com la que estan, és evident que hem de fer tot el possible per ajudar. Mentrestant, el govern espanyol ha de fer la seva feina. I...
9: En una entrevista a Ser Catalunya, preguntes de Marina Fernández, aquest matí a l'Aquí Catalunya ha negat haver obstaculitzat Junqueras l'aprovació al Congrés de la Delegació de Competències en Immigració, aquesta llei impulsada per Junts. Això, aquesta obstaculització, ho havia assegurat Pablo Iglesias, i Junqueras respon...
18: I una merda. Ho nego del tot, del tot, per l'amor de Déu. Nosaltres el que volem són més competències, ja està, sempre, més recursos, més eines pel nostre país, sempre, sempre. Per això som independentistes. De fet, els volem totes, les eines, els recursos i les competències, totes, sense excepció.
9: Ara és un quart de tres, també comença el curs judicial amb un nom sobre la taula, el de Carles Puigdemont. En poques setmanes, el Tribunal Constitucional ha de decidir si se li aplica o no l'amnistia. L'Andrea Villori en resumeix què ha de venir aquesta tardor.
19: El curs judicial ha començat avui amb judicis de moment només a l'Audiència de Barcelona, també a Madrid i amb tres protagonistes previstos per aquesta tardor: Puigdemont, els Pujol i Jonathan Andic.
20: No sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues.
19: 9 anys després que l'expresident Puigdemont marxés a Bèlgica, aquest octubre el Tribunal Constitucional ha de decidir si l'amnistia o no. La primera cita d'aquest tema és el 22 de setembre, quan el Tribunal de Garanties es reunirà per debatre el primer recurs d'un dels líders independentistes que segueix inhabilitat, el de Jordi Turull. La setmana següents, ja a l'octubre, s'aniran estudiant els recursos de la resta de condemnats i, previsiblement, a finals de mes, els que no han estat encara jutjats, com Puigdemont. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha esquivat la pregunta aquest matí a l'Hoy por Hoy amb l'Aimar Bretos.
21: ¿Usted quiere ver a Puigdemont en España los próximos meses?
2: Bueno, eso ya dependerá de la decisión que él tome. Yo creo que el gobierno de España y las Cortes Generales dieron un paso muy importante y creo que el resultado... És que ha funcionat.
19: Aquest debat compartirà calendari amb una altra sentència important, la del cas Pujol.
22: Vista per a sentència.
19: El judici als 7 fills de l'expresident i una desena d'empresaris va quedar vist per sentència al maig i està previst que el tribunal es pronunciï a finals d'aquest setembre o a l'octubre. També aleshores esperem moviments d'un altre cas mediàtic.
23: Senyor Andic es declara innocent.
19: Diversos testimonis que han de declarar per la investigació del cas Andic, entre ells la col·laboradora de la terapeuta que va explicar als Mossos que l'excursió on va morir el magnat Isaac Andic formava part d'una teràpia entre pare i fill. Aquesta tardor, Mossos i forenses tornaran a Montserrat per fer la reconstrucció del que creuen que va ser un homicidi.
9: I és notícia que hem conegut fa poca estona. Un motorista de 38 anys ha mort a l'Eixample, ha estat embestit per un cotxe al carrer Ribau, que després ha fugit. La Guàrdia Urbana, però, ha detingut poc després el conductor amb indicis de conduir begut i drogat i s'ha negat a fer la prova d'alcoholèmia. Són ja 11 les persones que han mort en accidents de trànsit pels carrers de Barcelona. I encara la capital catalana, després d'un estiu d'obres, avui finalment ha reobert una de les estacions de metro més concorregudes, la de Verdaguer.
24: El passadís és molt més còmode, amb rampes accessibles, molt ben il·luminat.
25: Acabo de baixar a Verdaguer, només he baixat aquí, l'únic que sentit és l'olor de pintura.
9: Es reobre la parada de la línia 4 i el passadís d'enllaç amb la L5 que fins ara s'havia de fer pel carrer. S'han gastat 8 milions i mig d'euros per adaptar estacions a les persones amb mobilitat reduïda, nous ascensors, escales mecàniques i rampes. El metro de Barcelona, per cert, que ja està inclòs en l'app Transport, amb l'aplicació que han hagut de crear els usuaris del transport públic per la falta d'informació oficial, especialment a Rodalies. Aquesta app ja té 108.000 usuaris. Han crescut un 20% des que justament compta amb la informació també del metro, Eva Hidalgo.
26: La nova versió incorpora horaris i incidències a la xarxa de metro i també la capacitat dels vehicles. En l'àmbit ferroviari, a més dels retards, ara també s'afegeixen dades del tipus de tren, és a dir, si és llarg o curt, i saber també de quina estació estan més a prop a temps real i si hi ha servei de bicing a prop per l'arribada. Dignitat a les vies és qui ho ha impulsat tot plegat i Ana Gómez és la seva portaveu.
27: Si veus que els trens estan encallats, si veus que els trens no arriben, si veus que el tren és curt, es col·loques a l'andana, et dona eines per viatjar millor i, si fa falta, buscar-te un plan B.
26: La previsió és poder donar a finals d'any informació sobre la xarxa de busos interurbans de tot Catalunya que agruparà recorreguts i freqüències de totes les companyies.
9: Dos minuts i expliquem per què a Catalunya dues de cada tres morts per sobredosi succeeixen a casa, amb persones que moren soles barrejant alcohol amb antidepressius o somnífers. Ara us ho expliquem.
0: Cadena SER.
1: Estava escrivint la peli i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions i fins i tot vaig escriure el final basant-me en la cançó i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la peli.
3: No te busqué ni me viniste a buscar.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull. Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
5: Arriben els millors dies de l'estiu per renovar casa teva. Arriben els dies sense IVA de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preus increïbles només del 20 d'agost a l'1 de setembre. Conforama.
6: I tu em fas anar.
0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
6: Només penso en tu.
0: Referents amb tu. Hora 14. Amb Joan Bofill.
9: Ara són les 2:21. Dues de cada tres morts per sobredosi passen a casa. Avui, Dia Internacional de la Sensibilització sobre aquestes morts, podem explicar les dades del Departament de Salut del darrer any amb xifres del 2024. Susana Ruiz, és la primera vegada que la xifra d'aquestes morts supera les 300. La majoria de morts són per barrejar alcohol amb somnífers o antidepressius.
7: En total van ser 308 morts, el màxim de la sèrie històrica des de 2017. Els homes doblen en defuncions les dones, 215 davant 93. De mitjana, les víctimes tenien 50 anys i mig. En el 80% dels casos hi havia implicada més d'una substància, sent l'alcohol, els fàrmacs per tractar ansietat i insomni i la cocaïna les més presents, en més del 50% de les situacions. Pel que fa als opioides, es van detectar en el 36% dels casos. L'anàlisi posa en relleu l'elevada proporció de diagnòstics de salut mental registrats, presents en el 57% de les defuncions, especialment entre el sexe femení.
9: Doncs per entendre per què augmenten aquest tipus de morts, què s'està fent per lluitar contra aquestes sobredosis, podem saludar ara mateix a Luisa María Conejos, és subdirectora general d'Atencions d'Addiccions de la Generalitat. Què tal? Molt bona tarda.
8: Bona tarda.
9: Ara dèiem que la majoria de sobredosis passen a casa. Què ens diu això de la situació, sobretot vital, que pot estar una persona que acaba morint per sobredosi? Perquè, a més, ara ho ens ho explicava la Susana, no? Per barrejar alcohol, amb somnífers, sí, amb fàrmacs contra l'ansietat...
8: Sí. Sí, jo primer de tot, si em permeteu, faig un matís, i és que aquest augment de sobredosis, que és cert, les dades que teníem de l'any anterior situàvem en 278 morts i enguany estem parlant de 308 morts. Pensem nosaltres que té a veure amb aquest canvi metodològic en el qual estem recollint més dades que recollíem anteriorment. Vull dir que abans teníem un límit d'edat, no recollíem dades a partir dels 65, enguany sí que estem recollint dades a partir dels 65 també, no tenim límit d'edat, i a més estem recollint dades també d'altres drogues, com serà l'alcohol, com són els psicofàrmacs...
9: Com és que fins ara...
8: Estem apropant més a aquesta realitat.
9: Com és que fins ara això no es considerava com a dins de les estadístiques de morts per sobredosi?
8: Bueno, hem anat d'alguna manera perfilant molt més aquest tipus de metodologies i també els propis recursos per poder recollir d'una manera sistemàtica a través de l'Institut Mèdic Forens, no? L'Institut de l'IMALEC, el de Medicina Legal d'aquí de Catalunya, el poder avançar en aquestes dades, no?
10: D'acord.
8: I crec que sí que això és important comentar-lo, i sí, comentar que evidentment el 80% d'aquestes morts que feia referència tenen a veure amb aquest policonsum, aquesta barreja d'alcohol, a lo millor de psicofàrmacs, de diferents tipus de substàncies. També evidentment estem parlant d'opioides, estem parlant de psicoestimulants, i estem parlant de que el 68% de les morts també s'han produït en espais privats, en espais en el que la persona estava sola, i per tant no ha pogut ser atesa. Per això la importància d'un dia com avui de poder fer aquesta sensibilització, fer formació per poder identificar aquests símptomes i poder actuar d'una manera el més preventiva possible.
10: A l'entorn d'aquestes persones, com pot detectar-ho, com ho pot preveure? Hi ha alguna manera, perquè ara parlàvem sobretot persones soles, i té molt a veure, estan lligat la salut mental també?
8: També, evidentment, el component de la salut mental també és un component que estem veient que té un impacte també directe en aquests casos, Estem parlant també de la utilització de psicofàrmacs, que evidentment barrejat amb alcohol o amb altres substàncies, pues té un impacte multiplicador i pot provocar una reacció aguda o sobredosi.
10: Última pregunta, perquè avui estem parlant d'això perquè és el dia per sensibilitzar-nos d'aquestes morts, també per saber com evitar-les. Hi ha un medicament, la naloxona, que seria un antídot, que pot ser útil tenir a casa, no? Què és?
8: Aquest medicament és útil per tenir en els casos de persones que estan utilitzant opioides.
10: D'acord.
8: Pensant heroïna o metadona o morfina, en aquests casos, però no en el cas d'altres drogues. Per poder-ho utilitzar, evidentment, el que nosaltres estem fent des de l'any 2009 amb el programa de prevenció de la sobredosis és un programa de formació, com us deia, i aquest any específicament hem format a més de 1.119 persones usuàries de drogues o que estan al voltant d'aquestes companys, companyes, al voltant de persones que consumeixen drogues, i també als professionals de la xarxa d'atenció a les drogodependències. El que s'ha de fer és, si tens la formació, evidentment, la formació adequada, i en el cas dels opioides, poder injectar aquesta substància, la naloxona, i o fer, en el cas de les altres drogues, si tu tens una formació en aquestes cures, no? De manera immediata, no? En primers auxilis, poder incorporar-ho i, evidentment, trucar al 112 perquè aquesta persona sigui atesa per un servei de salut el més aviat possible. Sí. Això és molt important dir-ho. També he de dir que dintre dels recursos d'atenció a les persones actives de drogues, a les sales de consum assistit, durant aquest any hem pogut prevenir més de 200 sobredosis. Això gràcies a la tasca d'aquests professionals que estan allí atenent a les persones que són consumidores de drogues.
10: Doncs agraïm molt a Luisa Maria Conejos, la subdirectora general d'Addiccions de la Generalitat, que ens hagi posat llum i ens hagi ajudat a entendre totes aquestes dades. Insistim, aquestes 2 de cada 3 morts per sobredosi que, segons dades de l'any 2024, passen a dia d'avui a casa. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
8: Gràcies a vosaltres.
10: Anem pels esports. És a punt d'aterrar a Barcelona, a l'aeroport del Prat, el nou davanter del Barça, Gabriel Jesús, avui que torna a la Lliga al Camp Nou aquest vespre contra el Rayo. Nil Sula, bona tarda.
11: Què tal, Joan? Molt bon dia. Avui dia de partit al Camp Nou. A partir de 9:45 el Barça rep el Rayo Vallecano. Ho podreu seguir al que t'hi jugues Barça a partir d'una hora abans, a 9:45 en el dia en el que arribarà Gabriel Jesús a Barcelona. De fet, ho farà d'aquí només una estona. Està programada la seva arribada cap a les 3:10 de la tarda, l'arribada del davanter brasiler, per qui el Barça pagarà 10 milions d'euros fixes, més 5 en variables a l'Arsenal, que és un jugador que arriba no a substituir Julián Álvarez, sinó a ser un complement més d'atac. És a dir, el Barça, si demà l'Atlético de Madrid s'aixequés és que el Marini volgués vendre'l al Barça, el Barça el podria comprar. És un episodi que encara no queda tancat i que, si Julián aguanta fins al gener a l'Atlètic de Madrid, el Barça tornarà a intentar fitxar-lo. El Barça, que pot aconseguir avui la tercera victòria consecutiva en Lliga. Només ho ha fet el Real Madrid. Encara no han encaixat cap gol els de Hansi Flick i per rebre el Rayo s'esperen rotacions. L'entrada de futbolistes com Koundé, Christensen o també Dani Olmo a l'11 de Hansi Flick, que vol buscar la tercera victòria de la temporada.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
12: Els passos importants es solen fer sense roba.
9: Ho hem sabut fa poca estona. Josep Montero, el cantant d'Oques Grasses, serà qui signi aquest any la banda sonora del piromusical de la Mercè. Es farà diumenge 27 de setembre en un nou espai, la platja de la Nova Icària, ja que s'estan fent obres a l'espai que tradicionalment es feia, que és la Fira de Montjuïc a Barcelona. Això serà el 27 de setembre. Però avui el que també hi ha és nova programació, nova temporada de Ser Catalunya, a les 3 llapis de memòria, amb cançons com aquestes. Jordi Manau estrena temporada amb el xef i comunicador Marc Ribas i recordeu també a les 7 de la tarda torna al balcó amb l'Anna Puigvoltas. Ho teniu tot a sercatalunya.cat i a l'app de la cadena Ser seleccionant Ser Catalunya com a emissora preferida. Fins demà.

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: Montserrat Roig és una autora imprescindible a la qual sempre val la pena tornar. I a més, la tenim i tindrem al teatre. A la Sala Atrium, Marc Monegal imagina una trobada de dues icones de la cultura catalana, Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany. L'última entrevista és un espectacle dirigit per Raimon Molins que pren forma d'entrevista televisiva amb les sempre esplèndides Berta Giraut i Anna Güell. És una reflexió sobre cultura, feminisme, periodisme, la memòria, Barcelona i la literatura. Tornarà la pròxima temporada a la Sala Atrium. I d'aquesta trobada fictícia a una real, l'espectacle Pla per Roig. Reconstrueix la històrica entrevista que Montserrat Roig va fer a Josep Pla l'hivern de 1972 per la revista Destino. Ferran Utzet dirigeix a Jordi Coromina i Laura Roig. I una més, que s'estrenarà al gener del 2027 al TNC. Roig i Violeta, a partir de dues de les seves novel·les més emblemàtiques, El temps de les cireres i L'hora Violeta. Dirigeix Magda Puyo, que també signa la dramatúrgia amb Daniela Feixes. I el repartiment, Oriol Genís, Raquel Ferri i Alba Pujol, entre d'altres.
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
2: Telecombustible a tu vuelta acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Hasta el 9 de septiembre.
3: Si crees en el planeta, si está bon, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
4: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
5: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
6: valorado
5: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
6: Y otra. Valorado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
7: I tu em fas anar del cul i no t'ho ha dit ningú.
0: Referents amb tu.
7: Penso en tu.
8: Bona tarda, Marc.
9: Molt bona tarda.
8: El que són les coses, eh? Comencem la nova temporada del Llapis de Memòria amb algú que està acabant, de fet ja s'ha acabat, però ara estan emetent la teva última temporada com a presentador de Joc de Cartes.
9: Exacte. Bueno, l'última d'estiu, però encara no l'última d'hivern, és a dir...
8: Encara queden l'última d'hivern, la faràs tu també?
9: No tota. Clar, nosaltres gravem 18 setmanes, o sigui que fem 18 programes, dels quals 10 els he fet jo i 8 els ha fet l'Arnau París.
8: Que és el teu successor, per dir-ho així.
9: Exacte. Llavors, d'aquests 10... 5 són d'estiu i 5 són d'hivern.
8: Encara ens queda una mica de...
9: Una mica. Encara seré una mica més pesat.
8: Fem la pregunta i així ja ens la traiem de sobre. Mm. Per què deixes Joc de Cartes?
9: Doncs una mica sentia que ja ho havia fet tot. Són 10 anys i jo sóc cuiner i tinc un restaurant i he de continuar sent cuiner i he de continuar tenint un restaurant, i el Joc de Cartes implica aquestes 18 setmanes de rodatge. Si nosaltres gravem, tenim d'hores rodades però de 25 hores.
8: Fem números, no?
9: Fem números, això vol dir que són jornades de 50 hores a la setmana, de dilluns a dijous, i després divendres, dissabte i diumenge sóc al restaurant, i això durant 10 anys. I això significa, doncs, fer unes jornades de 80 hores a la setmana. I el que a mi m'agrada i m'estimula més és cuinar. I el Joc de Cartes està molt bé i m'ho he passat pipa, però no m'estimula igual que cuinar. Això per una banda. I després sento que constantment estic fallant a tot arreu. Són 10 anys tenint la sensació que fallo al meu equip en el restaurant quan estic cansat o quan el dijous no hi soc, ni el dimecres, que nosaltres fem producció malgrat i no tenir obert al públic. Penso que estic cansat el dilluns quan me'n vaig a treballar en el joc de cartes i no vull defraudar ni fallar ni res en l'equip del joc de cartes. Penso que estic fallant a l'equip del cuines quan marxo perquè estic fent el joc de cartes i no estic fent el cuines. I penso que estic fallant a casa meva sempre perquè no hi soc mai.
8: Clar, tu tens tres filles. Una molt petita.
9: Sí, una que farà un any el dia 7.
8: Imagina't.
9: Una que acaba de fer 12 i una que acaba de fer 8. Per tant...
8: Has de ser-hi ara.
9: Jo ja no perquè hi hagi, perquè faci falta, sinó perquè hi vull ser. I el joc de cartes és molt exigent en quant a això. Marxes de casa, són una pila d'hores, t'absorbeixen durant molta estona. I no deixo la tele, deixo el joc de cartes.
8: A cuines seguiràs.
9: Segueixo a cuines i hi han més projectes damunt de la taula que si poden sortir, doncs sortiran, però no amb aquesta exigència de 50 hores de rodatge. Això perquè... Penso també que ja ho he donat tot. Aquest any, que ja havíem parlat amb la tele, que jo ja creia que ja ho havia donat tot, em van fer una proposta que em va semblar fantàstica. I dic, va, doncs fem-ho, farem amb l'estiu, que tenia lògica, perquè si no... apareixia un presentador a l'estiu i després fèiem el meu comiat a l'hivern, no? I era com estrany, dic, bueno, doncs ho farem tot... Però també hi ha veient i sentint en el paladar que plegava. I això també ho fa una mica diferent. O sigui que he sentit aquest joc de cartes d'una forma diferent de les altres 9 temporades.
8: Clar, ho degustes més, no? Perquè dius, s'acaba.
9: S'acaba.
8: Les coses, exacte. Quan saps que s'acaben, vas més a tope amb la vida. Sí. Doncs avui, dilluns 31 d'agost, que aquest any comencem la temporada més d'hora que mai, és un plaer iniciar la temporada del Llapis de Memòria connectant les cançons del xef i comunicador Marc Ribas.
0: Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: setem a Llapis de Memòria del Marc Ribas amb If I Can Dream, d'Elvis Presley, que és una cançó de 1968, publicada pocs mesos després de l'assassinat de Martin Luther King. I, de fet, hi ha una relació aquí entre els dos temes, perquè Luther King va ser el que va mencionar aquella mítica frase de I Have a Dream. Poc temps més tard va aparèixer aquesta cançó de l'Elvis que diu If I Can Dream, que a més crec que li va portar molts problemes amb el seu mànager, que li deia, Elvis, no facis cançons de política, fes cançons d'Elvis.
1: Exacte. I, però, esclar, tots som éssers polítics, no?, d'una manera o d'una altra, i quan em veu demanar cançons us vaig demanar aquesta perquè jo també sóc un ésser polític, perquè sóc hiperfan de l'Elvis i aquesta, doncs, és una de les meves cançons preferides, però no massa lluny d'aquí, ara mateix, a Ceuta, hi ha una colla de nens i d'adults que no tenen on anar i que a sobre els estan cremant el poc que tenen, que són 4 cartrons i 4 tendes de campanya, i els estan llançant el menjar. I em sembla indigne que el món estigui així. És a dir, que sota cap mena de motiu, un nen, sigui quin sigui el seu origen, quan és un nen, el primer que hem de fer és protegir-lo i defensar-lo. I el fet de que no ens puguem agafar les mans com a germans, com deia l'Elvis, i somiar un món més blau i on tots siguem iguals, doncs em fa molta ràbia. I ja ho deia ell el 1968, després de la mort del doctor King. Però, coi, són coses dures que estem veient cada dia i que hi ha moltes maneres de protestar. I em sembla que deixant de fer rock and roll lleuger i fent alguna cosa perquè estàs enfadat i et sents malament amb la teva comunitat, doncs va ser molt guai això que va fer l'Elvis, li portés o no problemes. I per això tenia ganes de parlar d'aquesta cançó.
0: És que han passat gairebé 60 anys i seguim amb els mateixos... Sí, amb altres maneres i metodologies, però és el que tu dius, no? Els nens, abans de ser espanyols, catalans, marroquins, són nens. Bueno, sí, i les persones són persones.
1: Són persones. Són la major part d'elles persones que venen d'indrets que són l'infern i tenen ganes de sortir de l'infern. Si no, perquè una mare agafaria els seus nadons i travessaria...
0: La jugaria la vida.
1: Amb una pastera envoltada de 13 homes desconeguts, passar-hi un mes... Hòstia, no sé, crec que...
0: No és per envair Espanya, no?
1: No, evidentment que no.
0: En fi, Marc, d'on et ve la dèria per l'Elvis? Perquè veu coexistir molt poc temps. Tu ets el 76, ell va morir el 77.
1: Sí, el 16 d'agost. Un dia va aparèixer un... Va ser el meu germà que em va regalar un caset, de fet, era una cinta de caset, i em va semblar fantàstic el que feia l'Elvis. I a partir d'allà,
0: Et vas enamorar.
1: Em vaig enamorar.
0: Que veient la teva estètica, per exemple, a la tele, hi ha un toc d'Elvis.
1: Sí, sempre.
0: L'estil rockabilly, diem això?
1: Sí, rockabilly, sí.
0: Quan vesteixes així?
1: Des dels 11 anys.
0: 11 anys?
1: Sí. Jo em faig tupé des dels 11.
0: O sigui, ets molt canalla amb 11 anys per ja...
1: Sí.
0: I aguantar-ho tants anys, que en tens 50.
1: Sí, no canvio. Soc bastant de costums, eh? O sigui, a mi que em toquin els costums m'emprenya. O sigui que...
0: Ets no classicot tinc... en els costums.
1: Sí, no tinc necessitat d'innovar constantment. No em passa això.
0: Que ara parlàvem del teu tupé, i ara potser m'estic tirant jo un triplasso, però crec recordar que t'he llegit dir que si no fossis cuiner t'hagués agradat ser perruquer.
1: Sí, sí, m'agrada tallar cabells.
0: En talles?
1: Jo me'l tallo jo mateix.
0: I les teves filles?
1: També,
0: Se'n refien encara?
1: Sí, la mitjana, la petita encara no, perquè pobreta amb aquests rinxolets. La mitjana encara sí, la gran vol anar a la pèl·lo per fer més coses així ja de preadolescent, Però sí, li he tallat moltes vegades.
0: No t'hi veus tu fent allà el serrell modern i...
1: Sí, jo ho podria fer.
0: Però no es deixarà.
1: No.
0: Però tu vas estudiar Belles Arts.
1: Sí.
0: Jo pensava que voldria ser pintor o...
1: No, jo ho vaig provar, però diguéssim que... jo dec tenir una mena de dèficit d'atenció
0: no diagnosticat
1: i una hiperactivitat que no cal que em diagnostiquin, la tinc demostradíssima. I després, allò que queda em castiga molt mentalment. Si jo faig un plat... i aquest plat t'ha agradat i t'ha satisfet i t'ha produït plaer, demà he de tornar a fer un plat.
0: El mateix?
1: El mateix. Però intentarem fer-lo una mica millor. Però l'he de tornar a fer. Com a mínim he d'aconseguir i he d'assolir aquell nivell que havíem assolit ahir. I sempre tinc temps de corregir alguna cosa si no ha anat bé. Si jo pinto un quadre, aquell quadre queda.
0: És que a més l'art en això és molt fotut, perquè sempre és millorable.
1: Sempre.
0: Oh, i la cuina també.
1: I això doncs em carregava molt. I després que hi havia una sèrie de possibilitats, i a més va coincidir l'explosió digital en tot el que seria il·lustració, i jo havia quedat obsolet, perquè tothom que estava estudiant il·lustració en digital, i jo pintava l'oli. Quan la il·lustració era feta a l'oli, però jo digital no
0: hi vas entrar.
1: No, i no sóc gaire digital, diguéssim.
0: És més, si mirem aquestes tres feines, cuina, perruqueria, també el de dibuixar amb pintor,
1: sí,
0: tenen un patró en comú, que és l'artesania, la sí, manualitat. Cap al que dius és el que sempre t'ha tirat.
1: Sí, tot el que sigui treballar amb les mans m'agrada, i sí, i continuo dibuixant perquè dibuixo, però ja ho agafarem algun dia, però d'una manera molt més lleugera i pensant també en que sigui totalment efímera, no que quedi. És un dibuix que
0: queda, és per tu,
1: que és per mi.
0: I la cuina com i quan arriba a la teva vida?
1: Jo suposo que arriba des de petit, feinejant i trastejant amb la meva mare a la cuina, amb la meva padrina, quan s'ajuntaven elles dues i cuinaven. Allò era una meravella. Aquest estiu encara els hi vaig dir, us ajunteu i
0: fem una magdalena de Proust.
1: Alguna
0: jo cosa. Jo us miro com si fos un nen, sí, mengem pa amb xocolata, com feu els
1: plats. I aquells arrossos i tot allò, saps? Aquells sofregits i vinga a tallar coses, i n'eren molts i era fantàstic. I una mica això, i després el plaer que et proporciona. És una activitat humana en què intervenen totes, absolutament totes els sentits, i menjar és fantàstic, a la que ja tens el paladar despert. I, hòstia, és...
0: Però què et porta a dir, m'hi vull dedicar professionalment? Vull, perquè crec que comences, has dit tu, remenant cassoles.
1: No, em va trobar la feina a mi, no jo amb ella. Vull dir que jo em vaig posar a treballar a l'hostaleria mentre estudiava, i llavors una cosa porta l'altra, l'altra l'una, i que guai. I, hòstia, saps fer anar molt bé el ganivet. Resulta que sabia moltes coses que jo no sabia que eren útils, i les sabia perquè a casa doncs havia estat envoltats de peix, perquè venia de família pescadors i peixaters, i després jo sabia fer moltes coses amb un peix que altres companys a la cuina no sabien fer. Ja quan entres, el nen s'encarrega del peix i ja hi ets.
0: Bueno, però
1: i t'atrapa, eh?
0: És una carrera llarga.
1: Sí,
0: des que buides un peix a on,
1: sí,
0: és, on ets ara.
1: És droga dura. És fantàstic. És que no, jo no podria fer una altra cosa. I tot aquest caos i tot aquest estrès que molta gent diu és que és molt estressant, per mi és meravellós, és el millor ofici del món per mi.
0: D'allò de sarna con gusto.
1: Sí, exacte.
0: No pica. Que en aquestes feines artesanals, no sé si també hauríem de posar la de porter de discoteca que vas fer de joventut, perquè...
1: És que vaig estar molt poc, de porter.
0: O sigui, sempre és molt porter, cridaner.
1: Sí, és molt cridaner perquè sóc molt musculós, diguéssim.
0: Home, però pots tenir pinta de porter.
1: Dins de totes les coses que havia fet a dins de l'oci nocturn, el de porter va ser molt poquet, perquè de seguida vaig fer de relacions públiques. Llavors,
0: però la gent diu, parlen de ser porter, no?
1: Sí, com que és musculós, deu ser tonto, i li posem un pinganillo i és el porter.
0: Bueno, un artesà, no? També, sí, també fan servir les mans també, a vegades, i et poden deixar la cara feta en quadre.
1: Sí, jo, per sort, no he picat mai a ningú, perquè a més se'm dona fatal, això.
0: No vas fer artesania, eh?
1: No, perquè, hòstia, perquè vagi amb unes sabates que, saps? No has de pagar ningú.
0: Passa, va, ho és tant.
1: Sí, em fot el camp. Però no ho sé, no és un... diguéssim que va ser una temporada que vaig aprendre moltes coses, i és que molta gent té dues cares, i per algú com jo que feia esport, que cuida el que menja, el que beu, el que tot, veure tot aquell món, i en el meu món, ja sigui cuina com a l'oci nocturn en aquella època, hi ha moltes substàncies, no? I aquestes substàncies fa que la gent els afectin. I tota aquella persona que treballa a la caixa i és com superrespectable de dilluns a divendres, perden els papers d'una manera, I aquesta doble cara i aquesta ambigüetat, vull dir, l'assenyalat ets tu perquè ets musculós i ets el porter, però resulta que...
0: Hi ha un estigma en aquesta feina, sí. A vegades també amb justificacions.
1: Però el que consumia 3 grams de cocaïna i 8 gin tònics i la liava, no era jo.
0: És algú que el dilluns a les 8 està
1: exacte.
0: A l'oficina.
1: Sí, sí. Llavors, una mica, crec que em va fer veure, i em va, com a aprenentatge, que tot allò que tu veus no és la realitat.
0: És la façana.
1: Exacte.
0: Que no sé si en tens bon record d'aquella època, perquè veient la teva llista de cançons al llapis de memòria, no se m'acudeix massa cosa més a les antípodes que la música de xumba-xumba de les discoteques.
1: Clar, no té res a veure.
0: No t'agradava gens la música?
1: No.
0: És que crida atenció, perquè de les cançons del teu llapis de memòria, la més actual, més actual, és de 1981, té 45 anys, i és l'única més que has inclòs de quan tu estaves viu. Sí. Totes les altres cançons teves són d'abans.
1: Sí.
0: O sigui, que això què vol dir? Que no ha entrat nova música a la teva vida, que la música que a tu t'agradava s'ha extingit com els dinosaures...
1: Sí, jo penso que una mica la música ha de reflectir diverses coses, i una d'elles és l'estat d'ànim. I després té molt a veure amb com som, com ens sentim en aquell moment i com ens fa sentir la música a nosaltres. La música és un art que t'entra i, hòstia, pot canviar. Aquí anem sentint encara l'Elvis aquí, estàs a punt d'aixecar-te i part-te la camisa, depèn del que escoltis, si realment t'entra i t'emociona, si té aquesta capacitat. I l'altra música, per mi no m'entra.
0: Però clar, les teves filles, m'has dit que les grans tenen 12 i 8,
1: sí.
0: O sigui que d'alguna manera t'ha hagut d'arribar un Bad Bunny, un
1: sí,
0: Magial,
1: sí,
0: etcètera.
1: Sí, bueno, primer riem molt, perquè li dic que aquest noi s'ha tret els 4 queixals del seny i ara canta. Avui mateix ho grava, coi, no es podria haver esperat un parell de setmanes.
0: I no et diu, papa,
1: sí,
0: que a mi m'agrada.
1: La
0: de Nova York, volgués que no entra.
1: Bueno. Aviam on entra.
0: El cotxe, com us ho feu?
1: Doncs la discjòquei és l'Ona, li deixo el telèfon, ella va posant, i després cadascú tria una cançó, i ja està, i vam fent.
0: Bueno, democràcia.
1: Sí, bueno, em sembla bé. Ara ella li agafa pel rotllo aquest del K-pop, i després és dur,
0: I ara ve el pot petit, una altra vegada. Amb la Nina?
1: Sí, però el pot petit em fa riure.
0: Funciona molt bé.
1: Sí,
0: és el Rolling Stone dels nens.
1: Sí, les cançons del Mick també, i les canto a pulmó, sí, em diverteixen.
0: Sí, sí, però quan en el cotxe és el torn del Marc Ribas, la cançó que fa sonar ell és I Got a Woman, de Ray Charles.

0: I Got a Woman de Ray Charles, una llapis de memòria del xef i comunicador Marc Ribas, que aquesta cançó és de 1954 i ja és una cançó que el Marc doncs, ho passa pipa cantant-la en el seu karaoke particular.
1: Exacte.
0: Que és el seu cotxe.
1: Exacte. Això em diverteix perquè si anem amb, pues això, vas amb la Berta en el cotxe, li canto com si...
0: La Berta és la teva parella.
1: Exacte. I és una cançó molt, molt xorres, però com totes les cançons en aquella època, no? Del que parla, pues, de coses una miqueta irreverents en el context de 1954.
0: Té una història, em sembla, aquesta cançó, de que era una cançó original d'un grup de gospel de l'Església que el rei Charles va canviar la lletra,
1: va acabar transformant,
0: va fer enfadar tothom.
1: Sí, i va estar parlant d'una dona que li donava diners, no?, a l'altra punta de la ciutat.
0: Bueno, va escandalitzar una mica el personal. Doncs ja sabeu, si en un semàfor veieu el Marc com si hagués tingut un brot, no és així, està cantant.
1: Passa sovint, eh? Vull dir que...
0: Clar, tothom mira, a més.
1: Sí, però ja m'és igual.
0: I tu ja, I got a woman. A més, deus agafar força al cotxe, perquè sí que és cert que el Siri, el teu restaurant, està a Terrassa i tu vius a Terrassa, però després tens projectes gastronòmics a Barcelona, com el PAM.
1: No, no és meu, el PAM. Jo allà el que vaig fer va ser, diguéssim que, ajudar a crear un concepte.
0: Ets ideòleg.
1: Exacte, i després un d'allò que, a més, que jo sàpiga no continuen amb aquella manera de fer.
0: Doncs llavors no els hi fem promo i parlem del Siri. Estàs content en com van les coses al Siri?
1: Ai, sí, la veritat és que sí. Molt, molt content i molt orgullós de la feina feta en aquests anys. Una mica també ha sigut un aprenentatge, és a dir que la gent que venen a gaudir del Siri ens han anat ensenyant el camí que havíem de prendre, perquè nosaltres volíem, quan vam obrir, fer una cosa molt senzilla, i la gent no vol coses senzilles, la gent vol celebrar. I quan venen a casa em diuen, si sabeu fer-ho, feu-ho.
0: Vull que siguis Neymar.
1: Exacte.
0: No, amb tots els respectes, José Mari Vaquero.
1: Exacte.
0: Que era un gran jugador, eh? I que l'esperem al llapis de memòria algun
1: dia.
0: I
1: el que ens demanen, doncs, és aquesta gastronomia més refinada, i això és el que estem fent amb la nostra manera de fer gastronomia refinada, eh? Que no és... És, vull dir, que no és res, ni carca, ni tibant, ni
0: és
1: res.
0: Agafar el producte, no?, d'aquí.
1: Cuina catalana, producte sí, perquè jo crec que ja no puc parlar de temporada, perquè la cuina de temporada, no, amb aquest canvi climàtic et tornes boig, no saps el que tens.
0: Tenim mandarines al juny.
1: I no saps ben bé com vas. I els únics que poden fer temporada, penso que seria el Zara. I tampoc, perquè també estan tenint problemes. Llavors, jo crec que hi haurà dues temporades. Fred i calor.
0: I punt.
1: I punt. I això com acabarà manant? Doncs una mica les pageses, els pagesos acabaran sembrant quan creguin que ho han de fer, que els hi sortirà bé, i anar-ne aprenent tots una mica. I llavors...
0: Adaptar-se.
1: Exacte.
0: I a veure fins on arribem. Has notat augment dels comensals des que ets una cara coneguda?
1: Sí. Tot és diferent, i també és la motivació perquè la gent vingui al restaurant. També és diferent. Venen perquè també volen una foto.
0: Ah.
1: I tornen i ja no volen foto quan tornen. Llavors ja tornen pel servei que se'ls ha fet, per l'hospitalitat de l'equip i per la cuina que han tingut a taula. Però molt, o sigui, l'estàrter és aquest.
0: Quan repeteixen és quan tu dius... Bona feina.
1: Clar, aquí ja són clients. Primer ja són un dels nostres, no? Però abans no són un dels nostres, és una possibilitat.
0: I té aquest punt morbós, no?, que vas a avaluar el senyor que avalua del joc de cartes.
1: Clar, tinc dos...
0: És jutjar el jutge del Tribunal Suprem,
1: sí.
0: Una mica.
1: És una mica, hi ha les dues vessants. Hi ha els que juguen a joc de cartes i els del cuines. El que dic, com ha anat això? I em diuen tots, brutal, brutal. O, això, ara ens donaràs les llibretes, no? I jo dic, sí, ja us les donaré.
0: I et demanen peus de porc.
1: Però és que els fem molt bons. Clar, fem cuina catalana... adonista.
0: Et demanen peus de porc perquè tu sempre demanes peus de porc en el programa, i de fet crec que estàs enganyant a Catalunya, que tothom creu que és el teu plat preferit.
1: No ho és.
0: No ho és.
1: No. No, no. Doncs
0: la gent pensa que sí.
1: Sí. Jo em vaig emprenyar perquè vam començar a fer el joc de cartes. Jo faig cuina catalana i és una cosa que faig i que reivindico i que gràcies a Déu Nostre Senyor, ara mateix, hi ha molta gent que està fent, que no té res a veure amb el joc de cartes, té a veure amb els cicles de moda, eh? Però sí que havia desaparegut de tot arreu. I ara està de moda menjar fricandó, menjar cap i pota, i ara és trending. Però, ostres, anar a tot arreu de Catalunya i trobar-me aquella pota de pop cuita amb aquell puré de patata de Thermomix...
0: El parmentier.
1: Sí, que no és ni parmentier ni la pota de pop, és un... Saps? Trobar-me allò... A tot arreu...
0: Et va emprenyar, i vas decidir...
1: I dic, demanarem només plats de cuina tradicional. I em semblava que demanar un menut era important, perquè crec que quan sacrifiquem un animal ens ho hem de menjar tot. No pot ser que només vulguem entrecots. I coi, un bou o una vedella té molta cosa, no? I el jarret. Per tant, el jarret sí, o el conill si serveix per fer fricandó, qui fa fricandó? Ningú.
0: Tot s'aprofita.
1: Tot, s'ha d'aprofitar tot. Per aquell animal, per nosaltres, pel malbaratament, per tot. S'ha d'aprofitar tot. Els tendons, els ossos, els ulls, tot. Les orelles, tot.
0: Va, les orelles te les deixem a tu.
1: Bueno,
0: I els ulls també.
1: T'he de dir que vaig anar...
0: I el fetge.
1: Uau, el fetge és boníssim. Jo he anat a un restaurant gastronòmic amb aspiracions d'estrella a Itàlia i em van donar, que jo no n'havia menjat mai, vulva de vaca.
0: I què tal?
1: Bona.
0: Està bona la vulva,
1: sí,
0: de vaca?
1: Ell em va dir que era vagina i jo li vaig dir, home, tanta gana no tinc. Dic, serà la vulva.
0: L'exterior.
1: Sí, perquè clar, dic, hosti, tot, no sé si acabarem. I vam riure molt, però ells era un menú degustació de menuts que l'últim plat em van dir, nosaltres estaríem fent plats fins que tu diguis que no. I l'últim va ser el que jo vaig dir que no em menjava, que era un ceviche de cervell de xai, perquè jo una víscera crua no me la menjo.
0: Has de tenir molt d'estómac.
1: Sí.
0: Què t'anava de dir? Tu, si no ho pots fer ara perquè et denunciarien per tràfic d'influències i tal, però si fossis un xef anònim, et plantejaries portar el Siri a joc de cartes si quadrés amb la categoria?
1: Sí. Hosti, els hi canvia el panorama del tot.
0: Però depèn, no? Els que ho mirem sabem molt bé que és relatiu guanyar joc de cartes, perquè tu pots no guanyar el premi i que Catalunya sencera s'enamori de tu i vingui cada cap de setmana al teu restaurant, o al contrari. Que guanyis, però que mitja Catalunya cregui que ets un cretí i que prefereix fer dejú abans d'anar al teu restaurant.
1: Imaginem que ets un cretí. Hi ha una quantitat de gent que opinen com aquest que tu consideres que és cretí que no et pots arribar a imaginar.
0: Però han passat personatges desagradables, eh?
1: Sí, però estem parlant de que és un milió de persones que et veurà, eh? I dins d'aquest milió de persones n'hi ha molts que potser pensen com aquella persona i no com tu. Això per una banda.
0: Tu creus que l'italià d'Oliana va trobar molta gent a Catalunya que digués aquest senyor té raó de no voler menjar un plat del restaurant del costat?
1: I després hi ha una altra cosa, i és que n'hi ha molts que volen saber si és veritat que aquest senyor és així. I també hi van.
0: Sí, qualsevol manera és bona sí. De presentar-te. Però vull dir que han passat, et deia l'italià d'Oliana, que es va fer molt conegut, jo recordo un senyor aquí a Barcelona que li va posar un 3 a l'altre a l'espai perquè no tenia terrassa i ell sí. Que després el recordaré tota la vida perquè va fer una broma allà enmig que va dir si menges durum, cagues blandum.
1: Sí.
0: I això se'm va quedar per tota la vida. Vull dir que és molt relatiu també. Tu dius això de... La gent vol conèixer, aviam si és veritat que aquesta gent és idiota?
1: Sí. Per una banda. I després una altra, per exemple, tenim un exconcursant molt conegut i famós que és el Pino Prestanizzi, que és un youtuber superconegut i és pizzero, té aquí té una pizzeria fantàstica a Barcelona i va participar en una edició de pizzas contra o versus hamburgueses.
0: Carrer Olzinelles, no? Té
1: sí.
0: El restaurant.
1: I em va escriure l'altre dia perquè se n'havia anat al casino de Pere Mola a menjar, a dinar. Llavors passen aquestes coses també.
0: Aquest... És on no volia anar a menjar l'italià d'Oliana.
1: Exacte. I ell, com a italià, va dir, hòstia, en aquest dia li hauria d'explicar jo com es fan les pizzas, perquè alguna cosa devia veure ell, després de 45 anys d'estar fent pizza, que no feia bé un...
0: Que bo, eh?
1: Sí.
0: Dos italians barallant-se.
1: No, ell no hi va anar a Oliana.
0: Bueno, allisonant-se.
1: Sí, però li va saber molt greu, li va doldre, no?, el tracte que va haver cap a ells. I pues, Vull dir que es generen una... I això en aquest programa en concret, però cada programa es generen unes dinàmiques i unes coses que no saps com afectarà a la gent i els hi canvia la vida en el restaurant.
0: Entenc que, pel que parlem, moltes vegades tu t'has hagut de mossegar la llengua, d'actituds que has vist...
1: Sí, sí, dius, perquè vaig aprendre amb el joc de cartes que si deixes parlar no hi ha res millor, perquè ells mateixos...
0: Es defineixin.
1: Sí.
0: Última pregunta, i et deixo en pau amb el joc de cartes. Com pot ser, jo a casa ens ho preguntem sempre, que tu sàpigues que ve la tele i tinguis la cuina bruta? Com pot ser?
1: Bueno, perquè moltes vegades qui es presenta en el concurs és el restaurador o restauradora, que hi és molt poc en el seu restaurant, i menys feinejant a la cuina. Moltes vegades són gent que no són de l'ofici i no han netejat mai una cuina. No saben si una cuina és neta o és bruta o no, o és així, o això és lo normal. I després també perquè la percepció del que és net o és brut, cadascú té la seva.
0: Si no està brut, està mal netejat.
1: No, o brut, directament. Jo no havia vist coses que digui, això és infecte.
0: Home, si saps que ve la tele, no tinguis una llimona allà enmig podrida.
1: Anem a posar un exemple...
0: Emmagatzem el menjar.
1: Anem a posar un exemple...
0: Aquell dia només, que sigui.
1: Amb el que estem fent avui. Avui estem fent un programa de ràdio.
0: Sí.
1: I aquí hi ha uns estudis, tenim aquí uns tècnics que són professionals, i ets tu... Però ara imagina que jo fos una influencer o un influencer que m'acabo editant les meves coses, que no en tinc massa idea i que estic començant i que estic segur que el ritme que jo portaria no seria el ritme d'aguantar una hora de ràdio. Aguantar una hora de ràdio té tela. Doncs el que ens hem trobat amb el joc de cartes amb aquests 10 anys és una cosa que jo no sabia, i és que hi ha molt intrusisme dins del meu sector. I jo em pensava que tothom, bueno, treballarà bé, no?, faran les coses com s'han de fer, però és que hi ha molt no professional i n'han sortit molta gent que em deia, me'n recordo una vegada en un càmping que em van dir, no, és que el meu marit és enginyer. Dic, ja, però el tens cuinant. És com dir algú que té un canal de YouTube

0: creatius quan no saben conservar un producte. Però és que en aquest país, per sort o per desgràcia pel joc de cartes, ens n'hem adonat que hi ha molts restaurants que han sortit que eren gent no professional. I ens n'hem trobat molts que han sigut restaurants excel·lents. I que ens hem trobat,
1: sí, que pot sortir de tot,
0: pot sortir
1: de tots colors.
0: Però que n'hem vist, i n'hem vist i els veiem, que dius, ostres, m'he trobat una tapa d'un vàter a una cuina.
1: És cert. I amagada.
0: Sí, amagada. Darrere
1: no la veuran.
0: Ostres, no, això és que la propietat no ha entrat mai en aquella cuina, perquè jo vaig entrar i vaig veure i dic, això? Una tapa de vàter? Tothom ha vist una tapa de vàter. Com la propietat entra i no veu que hi ha una tapa de vàter?
1: Que això ho ha vist un milió de persones, eh?
0: Sí.
1: Que tens una tapa de vàter.
0: La ruta de la tapa.
1: És una arma de doble fil. Doncs ja hem resolt el dubte que la societat catalana tenia, i jo també, i ara podem avançar. Ha arribat l'hora que soni un altre supermega clàssic del rock dels 50, com és Bebop a Lula.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Llapis de memòria del Marc Ribas. També hi hem trobat a Jean Vincent amb Bebop a Lula, que és una cançó de l'any 1956 que va vendre més d'un milió de còpies i en aquells temps també sonava a totes hores a les ràdios nord-americanes i, de fet, molta gent que l'escoltava es confonia i deia, hòstia, és l'Elvis. Hi ha una llegenda urbana, almenys, que diu que la mare de l'Elvis la va escoltar per la ràdio i va trucar ràpidament al seu fill i va dir, o sigui, has tret aquest tamacle i no m'has avisat? Però és que, clar, no era l'Elvis, era...
1: No era l'Elvis, Jim Vincent.
0: El Jim Vincent. On et transporta aquest Bebop a Lula?
1: Adolescència pura. Aquí sí que és aquell nen que descobria la música, que cantava amb els amics... Tenia uns amics que tenien un grupet de música i intentaven d'això, llavors... diguéssim que jo podia fer cosetes amb la veu i...
0: Cantaves?
1: Mira, sí. I aquesta l'he cantat a la tele, amb la Viviana Vallvé, el bestial.
0: El que no aconsegueixi la Viviana Vallvé.
1: Em va fer cantar, sí.
0: Et defenses, no?
1: Sí, però tampoc he fet mai res, eh? Vull dir, no...
0: Escoltar,
1: ja està.
0: L'adolescència la passes a Sabadell?
1: A Sabadell.
0: Perquè tu has tingut uns primers anys de vida una mica nòmades.
1: Sí, el meu pare treballava a la Catalana Occident i havia voltat bastant. Vam arribar a Sabadell i la meva mare li va dir que ja no volia voltar més, bàsicament. Llavors ell va encara voltar una miqueta més, però ja Igualada, Terrassa, i després ja va venir aquí, a Passeig de Gràcia 2, i aquí ja es va jubilar a... Catalana Occident. I jo me'n vaig anar a viure a Terrassa. Jo també vaig anar al Brasil, vaig voltar una mica, però jo me'n vaig anar a viure a Terrassa i he estat més o menys els mateixos anys a una ciutat que a l'altra.
0: Quants éreu a casa del Ribas Beltrán?
1: 4.
0: O sigui,
1: els meus
0: germà,
1: pares,
0: tu?
1: El meu germà i jo.
0: I els estius a Tossa?
1: Els estius a Tossa.
0: Continues anant-hi?
1: Sí.
0: De fet, antigament, almenys en el meu cercle, tothom tenia un tiet que havia jugat a bàsquet amb el Loquillo, i ara tothom té un familiar que ha vist el Marc Ribas a Tossa.
1: Sí, i a Tossa, i a més, jo tinc un dels records infantils més bèsties, que ho són ara com a record bèstia. En aquell moment no

0: sembla tan bèstia, i és que jo he jugat amb el Maradona a la platja.
1: A Tossa?
0: A Tossa, amb altres nens. Van venir a passar el dia i a menjar, o els, no sé si van ser 2 o 3 dies, hi havia el Maradona i el seu sèquit, diguéssim, i el vam veure, el vam avisar, el vam cridar, ell va deixar tothom allà aturat, va venir amb nosaltres i va estar ben bé una hora jugant a futbol amb nosaltres, a la platja.
1: Quina passada.
0: Sí.
1: Si tu deuries tenir 12, 13...
0: Menys.
1: Sí, quan estava al Barça.
0: Sí, quan estava al Barça.
1: Que això és mitjans dels 80?
0: Sí, 85 seria...
1: I a més era d'aquests tios que jugaven seriosament sempre, eh?
0: Sí, sí, però bueno, però va estar amb nosaltres com...
1: Hòstia. Això passava millor ell que vosaltres.
0: Sí, però més a més és que amb tota la figura que era... ostres, jo ara, més amb la feina que està a la tele, he conegut molta gent que no ha tingut aquesta proximitat amb nens o nenes com va ser el Diego Armando Maradona amb nosaltres, que era el nostre senyor.
1: Que ha deixat de joc de cartes, que ha jugat a futbol amb el Maradona.
0: Sí, sí,
1: futbol
0: sí.
1: Platja, no?
0: Sí, entenc? Futbol platja, sí. I sense pretensions de guanyar res, eh?
1: Va guanyar ell, segurament, amb aquella esquerra que tenia. De petita, tu, quan et preguntaven què vols ser de gran, tu què deies?
0: Veterinari. Tenia clar alguna cosa relacionada amb els animals, m'he acabat cuinant-los. Però sí, veterinari, era això.
1: Culturisme no et passava pel cap encara, eh?
0: Com a culturista, home, jo volia ser forçut, sí. Jo tinc
1: volies ser forçut?
0: Sí, jo tinc dibuixos de molt petit, que a més dibuixava molt bé, que el meu personatge preferit era Tarzan, i llavors el dibuixava. Jo volia ser forçut, com ell, i sempre he volgut ser forçut.
1: I com et vas enganxar, això de... el culturisme?
0: Mira, comences volent ser forçut i al final ja hi ets.
1: Però ha de ser alguna cosa que signifiqui més que aixecar ferro. O sigui, entenc que haver-hi una connexió amb alguna cosa, perquè t'hi passes moltes hores. Amb tu vol dir amb tu mateix,
0: exacte.
1: No?
0: Exacte. Pensa que ets tu, el ferro, l'aquí, l'ara...
1: Va ser cinquè d'Europa, el 2004.
0: Sí.
1: Això és aixecar molt de ferro, eh?
0: Això és aixecar molt de ferro i després voler patir.
1: T'agrada?
0: Sí, és un repte que et poses a tu. Són moltes setmanes que només menges allò que està escrit en un paperet i has de seguir entrenant i has de seguir treballant i has de seguir amb energia... Amb l'època de restricció és dura i l'època de guanyar pes, o sigui, et passes mitja vida menjant sense gana i l'altra mitja passant gana.
1: Mentre fas menjars exquisits per la gent.
0: Això sí, exacte.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: Que veient-te, que estàs més fort que un cubata de poble, entenc que continues entrenant, alimentant-te.
0: Sí, però és això que et deia. Jo, per mi, ara per ara, és una qüestió de salut mental pura i dura. I és aquell refugi que tinc, que estem... estem en connexió total al meu cos i jo, i és aquell moment que només m'importa, l'interessa a mi, a ningú l'interessa.
1: Estàs meditant mentre aixeques ferro.
0: Doncs sí, perquè és quan més això, com et deia, més l'aquí i l'ara, ja és allò el que compta, perquè si em distrec o començo a pensar en coses, segurament amb 180 quilos de sobre els ombros em faré mal.
1: Sí. Sí, sí, i tant. Doncs ara ha arribat un moment que és una de les novetats d'aquesta temporada, que l'hem titulat La cançó antillapis, i els nostres convidats els estem demanant que, a més d'incloure les cançons més importants de la seva vida, també incloguin una que, pel motiu que sigui, la detestin, l'odin, el motiu, cadascú tria la seva. Sabeu quina és la cançó antillapis d'Almar Ribas? L'Empordà.

0: A veure, Marc, explica'ns què li passa a l'Empordà que et genera aquesta animadversió.
1: Bueno, ja m'ha explicat que he estat en l'oci nocturn i bueno, he treballat amb de tot, no? I llavors també he treballat en un local on vaig descobrir... Bueno, un local, diguéssim, del perfil d'aquesta gent que va massa sorrer i tot això, saps?
0: Sí, pijos.
1: Sí.
0: I... Aquest sí, despectiu sí. Que ha de ser.
1: Sí. I que posaven aquesta cançó, els veies allà cantant com aquells... Pues, jo dic... Estan com si estiguessin escoltant, jo què sé, els Pistols Anarchy in the UK, saps? Una cosa que fent-se el...
0: Amb l'Empordà, això.
1: Amb l'Empordà, fent-se els punks, no? De retraiem aquesta cosa de poble i parlarem el català, no? I em feia molta ràbia. I la cançó... també no em sembla massa guai. Vull dir, no és una...
0: Et pot no agradar una cançó, vull dir...
1: Sí, no.
0: El Gerard Quintana potser ens escolta perquè és col·laborador d'aquesta casa, però et pot no agradar.
1: No,
0: i en
1: no.
0: Canvi t'agrada una altra de Sopa de Cabra.
1: Sí.
0: O no,
1: però no... Hòstia, no em sembla una gran cançó.
0: S'ha fet un himne. L'han fet un himne.
1: Sí, l'han fet un himne per quatre pijos. I, clar... saps? I amb aquella cosa... I...
0: Si et molesta la impostura que es desperta amb
1: sí,
0: l'Empordà.
1: No em molesta sonorament, és a dir, no és allò que dèiem abans, no és el Bad Bunny, que et grinyola, no? Però, hòstia, no em diu res.
0: No ho entens.
1: No em diu res, i quan veig que s'arrenquen els pèls del pit amb això, dic, doncs no ho entenc.
0: Ara, és curiós que totes les cançons del Dos Llapis de la Mòria siguin en anglès i l'únic en català sigui l'Antillapis. Coses que passen.
1: Sí, no... La música... L'accent Busto, mira, veus?
0: Sí, aquests et funcionen.
1: Sí, funcionen. Però la música, els pets, els trobava divertits, però no em diuen massa cosa. Vaig estar a punt de posar La Gallineta de
0: Lluís Llach.
1: De Lluís Llach, perquè sí que és una cançó que en diu moltes coses, en Llach en diu moltes. I, a més, és una cosa que escoltaven a casa... I em sembla poesia pura la manera de parlar del capitalisme i de l'explotació de les classes obreres que fa amb una cançó com La Gallineta. Però com que ja havíem posat una cançó que parlava de política, dic, no la posarem.
0: No, aquí només faltaria que el primer dia ja estiguem jutjant a la gent per la cançó Antillapis que posem, que ara que dius Gallineta... Tots els que t'hem vist a la tele hem vist que et portes molts tatuatges i a mi hi ha un que em crida molt l'atenció, que no és una gallina, però sí que és un ala d'au. Tu tens un ala d'au aquí darrere.
1: Sí.
0: Què és?
1: Llibertat.
0: Llibertat.
1: La meva.
0: Pots desenvolupar.
1: Això és un ala de Xuriguer i aquelles coses que els hi acabem buscant una mística que segurament no té, fruit de la casualitat, però jo vull pensar que és fruit de la causalitat, és que cada vegada que he de prendre una sèrie de decisions a la meva vida, aquests canvis, que de vegades passen per dècades com el mateix joc de cartes, no? 10 anys ja està, next, una altra cosa. Doncs m'apareix un Xuriguer allà on no hauria d'aparèixer. El Xuriguer és l'aura pinyaire diurna més petita de Catalunya. I per entendre's com si fos un falconet molt petit, per la gent que no el tingui present. I, coi, sempre m'han anat apareixent. I jo tenia una sèrie de tatuatges pensats i tot això, i just em diuen que m'agafen a la tele, i els hi vaig comentar, perdona'm, tinc una sèrie de tatuatges, i em diuen, millor que no. Perquè ja em tapaven els braços perquè no se'm veiés...
0: Abrigat a l'estiu, eh?
1: Sí, perquè no se'm veiés musculós, pues, imagina't, sobre tatuat, no? I amb la barba també me la van escurçar com la duc ara, però llavors em van deixar que m'expleiés i anava amb aquella barbota. Però al principi, per anar entrant mica en mica a les cases, i ara seguit tatuant-me, eh? Però això, cada un té un significat per mi, i aquest seria...
0: Em sembla increïble, o sigui, per exemple, tu t'estàs pensant si has de deixar joc de cartes i no, i apareix un Xuriguer.
1: Sí.
0: I dius, ja està.
1: Ja està, ja hi ets. Mira'l.
0: És fort,
1: eh? Em ve saludar. Sí, sí.
0: És per tornar-se budista, pràcticament.
1: Amb molts viatges que havia de fer en moments de canvi, doncs ha aparegut. I a més un xuriguer, no és que diguis, mira, jo què sé, un àguila marcenca, un sí, que en veiem molts.
0: Un colom.
1: Un colom sí que diem.
0: Estaries canviant quasi cada dia.
1: Sí, cada dia estaries, hòstia, molts coloms tatuats.
0: Per la Berta, crec que tens un ronyonet tatuat per la teva dona.
1: Sí, tinc una mongeta del ganxet i el ronyó. Ell tenia un ronyó fotut, i és aquest que grinyola aquí.
0: Sí, la teva dona tenia un ronyó fotut i tu vas dir, jo me'l tatuo.
1: Bueno, no va anar ben bé així. Ella, no ho sabíem, estàvem treballant, perquè abans que fos la meva parella era la meva companya de feina.
0: I, els coneixeu a la de treballant.
1: Sí, i estava fotuda i jo dic, portaré, t'acompanyo un metge? Està rara. No, t'acompanyo. I total, que tenia un ronyó que no buidava, no sabia el que, li comencen a fer proves i l'havien d'operar, i la van haver d'operar del ronyó. I a partir del moment que em començo a pintar, doncs em pinto això. Segurament, si no l'hagués acompanyat aquell dia, no haguéssim connectat més enllà del que era l'àmbit laboral.
0: Va ser la guspira.
1: Sí.
0: Acompanyar-la.
1: Sí.
0: Carai,
1: sí, sí.
0: Carai. Mira, és allò de no hi mal que por bien no venga.
1: Exacte.
0: Aquí ho tens. Que, per cert, ara mateix està sonant de fons una cançó que em sembla que d'alguna manera està relacionada amb la Berta.
1: Sí, vam anar a un concert...
0: Això és Stray Cats?
1: Stray Cats. Vam anar a un concert del 40 aniversari de la banda, dels Stray Cats, al País Basc, i mira...
0: Vols que l'escoltem i ara sí. Expliques? Vinga, que sonin els Stray Cats.

0: Veu anar al concert del 40 aniversari dels Stray Cats.
1: I cal dir ara com li explico que és tot això, no?
0: De... Sí, ja no controlava gaire dels...
1: El món del rockabilly, no? I dic, com li explico ara tota aquella colla? Allà tots disfressats amb sabates de colors i tupers. I li vaig dir, segurament veurem més calvos que tupers, per una qüestió...
0: D'edat.
1: Però jo ja havia anat a Barcelona a veure'ls i tenia moltes ganes de tornar-los a veure i veure que amb aquests 60 i pocs anys que tenen, però són 60 i tants anys, encara tenen tant rock and roll a sobre i el contrabaixista encara s'enfila al damunt del contrabaix i tot, era molt guai. I va ser com la primera sortida i a més és que sóc molt fan de la banda.
0: Bueno, clar, és un win-win, l'havies de posar sí o sí, perquè ho suma tot. Amb la Berta teniu tres filles?
1: Amb la Berta una. I les altres dues és del meu anterior matrimoni.
0: Ah, disculpin.
1: No, home, no, ja veus tu.
0: Què tal això de tenir tres? A més, sent pare de la Nina que amb 49, no?
1: Amb 49, sent pare de la Nina i què et diria?
0: Has notat molt canvi de 2 a 3?
1: No. I no, perquè, clar, les altres... Vaig notar més d'1 a 2.
0: Aquest l'he notat jo, eh? Aquest és...
1: Perquè, clar, les altres dues ja són molt grans... És a dir, funcionen soles o gairebé tot. I a més, estan hiperabocades a la germaneta que acaba de venir. I llavors és... i és encaixar-ho tot, encaixar-nos tots, encaixar tota la manera de funcionar que tenim una manera de funcionar que de vegades sobta, però... tenim molt bona relació amb la meva exparella.
0: Això ajuda moltíssim.
1: Tenen molt bona relació la Berta i la Judit, que és la meva exparella. Llavors, malgrat i tenir una custòdia compartida, les nenes que ens veiem cada dia, és una cosa típica que m'agradaria que tothom pogués viure, no? Simplement hi havia una relació que ha deixat de ser una relació de parella, però segueix sent la mare de dues nenes i tots, de vegades sembla que sigui un harem, no? Perquè estem plegats moltes hores i molts dies i tot això doncs ho fa més fàcil, tot.
0: I tant, la flexibilitat... I el bon rotllo.
1: Exacte, ho tenim tot molt, molt fàcil. I jo no tinc temps de trobar a faltar les altres dues perquè les veig cada dia, perquè a més es guarden dies d'exclusiva. L'Ona, per exemple, a mi em demana un berenar els dilluns, que el tenim sempre des que és molt petita.
0: El
1: nostre moment. I l'altre em demana també uns altres... I així, una mica que t'has de mirar d'anar repartint com pots... Però és una bogeria. Però com tot, és que no puc dir que sigui més bogeria que tenir dos programes de tele, un restaurant...
0: Tot suma, Marc?
1: 12 persones en el teu equip del restaurant, que són 24 problemes, perquè sempre hi ha alguna cosa, sempre algú té alguna cosa... A més, són 48 satisfaccions, també, no? I a casa, doncs, et passa el mateix. O sigui, ara tens això, ara tens l'altre, ara tens aquest... I vas de bòlit, però és que a mi m'agrada aquest merder.
0: Sí, sí, tu avorrit no estàs?
1: No.
0: De fet, se'ns ha passat el temps volant i hem arribat al final del teu llapis de memòria, que si et sembla, et tancarem amb... Jo crec que és una cançó per la que totes les teves filles han de passar, que és un ritual, que és una cançó que tu els hi cantes quan sí. Són molt petites, que és The House of Rising Sun, la casa del sol naixent, que ja està sonant de fons. Vols afegir alguna cosa o ja acomiadem...
1: Mira, l'Ona, el dia que va néixer, va ser una miqueta traumàtic per com va anar tot, per una sèrie de coses, i el pell a pell el vaig haver de fer jo, que la Judit estava intubada, i quan la vaig tenir al damunt, el que em va sortir va ser cantar-li aquesta cançó.
0: Oh. Sí. No vas pensar, ara no em puc morir? Jo és el primer que vaig pensar en tenir la meva filla gran. Ara ja no em puc morir.
1: Sí, era entre això i aquí estic, pel que faci falta. I després, quan va néixer la Cira, li vaig voler cantar igual. I quan va néixer la Nina, també. És a dir, que totes sàpiguen que la primera cançó que han escoltat de la seva vida parla d'un pobre desgraciat, que el seu pare era un borratxo jugador i la seva mare li arreglava els texans.
0: Tot anirà millor a partir d'aquí.
1: Però que em semblava que és una cançó que melòdicament entra moltíssim a dins i les calma. De fet, les adormo, o les adormia amb aquesta cançó, moltes vegades.
0: Marc Ribas, ha sigut un autèntic plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies, igualment, Jordi.
0: Doncs ja tenim la temporada de Llapis de Memòria estrenada i recordeu que l'Amparo Pérez i l'Aitana Romà a la producció, el Víctor Valero a la tècnica, la Noemi Pérez i un servidor, us tornem a esperar demà a partir de les 3 de la tarda per connectar Llapis de Memòria d'un nou convidat. Que tingueu molt bona tarda i gràcies per ser-hi. Fins demà.
2: Ser català. Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
3: Són les 4 de la tarda, les 3 en Canàries. Rusia también desmiente a Pedro Sánchez, que esta mañana en la SER, en la entrevista con Aymar en Hoy por Hoy...
4: Que después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración, no solamente para atacar a España...
3: Pablo
4: sino
3: Morán,
4: también...
3: que dice el Kremlin. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Por el momento tenemos nada más que una línea de desmentido a esas palabras de Sánchez esta mañana en la SER, desmentido que recoge un grupo de comunicación ruso citando al Kremlin y que se suma a la reacción de Israel, que a mediodía también negaba el señalamiento del presidente del gobierno español como instigadores del asalto a Ceuta del pasado 30 de julio. El desmentido de Israel ha venido con un mensaje de su ministro de Exteriores, Gideon Saar, que en redes ha acusado a Sánchez de mentir descaradamente y de intentar tapar el fracaso de su gestión con acusaciones como esta.
3: Hay novedades sobre la huelga en Airbus. Los trabajadores han rechazado suspender temporalmente el paro indefinido por amplia mayoría. Edu Hernández.
6: Sí, con un 81,2% de votos a favor, según indican fuentes sindicales. Mañana está previsto que haya una nueva reunión en el SIMA entre la dirección de Airbus y los sindicatos convocantes, que son CGT, UGT y UTI. Los centros de Albacete, Getafe, Cádiz, San Pablo y Tablada han dado el sí a mantener esta huelga, mientras que el de Illescas ha decidido pausarla durante unos días para dar margen a la negociación. La última propuesta de Airbus plantea, entre otras cosas, ligar los salarios a la inflación y un aumento del 7,6% hasta el 2030.
3: A esta hora son muchos los que todavía apuran las vacaciones, otros las inician y en las carreteras. Según nos acaba de contar la Dirección General de Tráfico, no hay problemas después de una operación retorno que ha sido escalonada aprovechando el fin de semana. Ahora mismo se registran las complicaciones habituales de un lunes en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, tanto de entrada como de salida. La semana pasada les contábamos la muerte de una mujer en Isla Cristina, en Huelva, un caso en el que se investigaron todas las posibilidades, todas las hipótesis, incluido que se tratara de un caso de violencia machista. La investigación ha avanzado y ahora se descarta, según los datos oficiales, Santiago González.
7: La Guardia Civil ha descartado finalmente un crimen de violencia machista y la pareja de la mujer, detenido por su presunta relación con los hechos, quedaba ayer en libertad por orden de la autoridad judicial. Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía.
8: Investigaciones preliminares que se han llevado a cabo hasta el momento, unidas al informe forense, determinan que estamos ante casi posiblemente, con absoluta casi seguridad, una situación de autolisis o suicidio y no frente a una muerte violenta.
7: La pareja se encontraba realizando una ruta turística en autocaravana por distintos puntos de la península.
3: Y últimos datos de la tragedia de Nepal. Según los datos que acaba de facilitar el ministro de Exteriores nepalí, al menos 590 ciudadanos extranjeros de 39 países continúan desaparecidos. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
9: Cadena SER.
2: SER Catalunya.
10: Què tal? Bona tarda. Fa poca estona s'ha resolt ja l'accident, la incidència que tallava l'AP7 a l'altura de Maçanet de la Selva en sentit sud cap a Barcelona. Aquest accident que ha passat fa aproximadament unes 3 hores, doncs el Servei Català de Trànsit informa ja que fa una estona ha quedat normalitzada totalment la circulació en aquesta autopista a l'altura de Maçanet de la Selva. I a Lleida els Mossos han detingut un home per atracar a punta de pistola un supermercat. Això va passar dimecres. Els agents després se n'en van adonar que es tractava d'una arma d'aire comprimit i avui el detingut passa posar-se a disposició judicial, Mercè Marc.
9: 50 anys té l'home, s'ha detingut avui com a presumpte autor d'un robatori amb intimidació en un supermercat del carrer Pallars de Lleida. Va passar dimecres, passades les 12 de la nit, quan un individu va amenaçar els treballadors amb una arma de foc i va robar els diners de la caixa. La investigació policial ha permès detenir-lo aquest diumenge i recuperar l'arma que els agents han comprovat que era una pistola d'aire comprimit. Passa a disposició judicial durant aquestes properes hores davant del jutjat de guàrdia.
10: I el Tribunal Suprem ha confirmat 18 anys de presó per l'home que va matar el seu soci i va abandonar el seu cos a una carretera de Cabanelles. A l'Alt Empordà, informa Marta Altimir.
11: Ara ja fa 5 anys que Florin Petco, l'assassí, va apallissar la víctima, el va posar dins d'un cotxe i va conduir fins a la carretera. Abans d'abandonar-lo, però, el va apunyalar diverses vegades per tot el cos. La víctima era el seu soci i acabaven de discutir per un tema de drogues. Tot i que l'Audiència de Girona va decretar 22 anys de presó, ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha baixat la pena a 18 anys després que s'eliminés el delicte de carnissament, ja que consideren que la víctima ja estava inconscient quan el va apunyalar.
10: Aquestes i altres notícies, com sempre, les teniu ampliades a sercatalunya.cat i també actualitzarem la informació d'aquí a una hora. Ara arribem a les 4:05 de la tarda.

0: La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
1: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
2: El tumulto de las bestias se publicó por entregas en una revista en 1961 y en formato de libro en 1966. Ambientada en el Japón rural poco después de la Segunda Guerra Mundial, narra la historia de un extraño y absorbente triángulo amoroso. Es una novela extraña, hipnótica, emocionante y violenta.
3: Resulta difícil imaginar que esa fotografía fue tomada pocos días antes del último y penoso incidente. Los tres transmiten una impresión de calma. Parecen divertidos y en la expresión de sus rostros se lee una gran confianza mutua.
4: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
5: El humor está en la SER.
6: Galleto Fontanedo resume
7: l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
8: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
9: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
10: Només penso en tu.
9: Referents amb tu.

0: Avui, al balcó, com han viscut la crisi de Ceuta i aquestes vacances massificades als nostres tertulians. Llucia Ramis, Joan Bordeus i Clara Blanchard.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna Puigvoltes, i ben tornada.
0: Ben tornada també. Som-hi de nou. Nova temporada del Balcó, que ha cuidat de meravella la Laura Polo Delfó durant l'estiu. N'estem molt agraïts. I ara mateix estic rodejada de quatre persones extraordinàries, protagonistes d'aquelles històries que ens agraden al Balcó. Han viscut un estiu especial, han assolit un repte i s'han ajudat entre elles.
2: Bienvenido a 5.137 metros.
0: Això que esteu escoltant és un vídeo on veiem en Daniel abraçar-se a la seva guia. Els dos duen un anorac molt, molt farcit, porten crampons a les botes i estan rodejats de neu blanquíssima, d'un cel blavíssim i núvols a l'horitzó, allà baix, perquè estan molt amunt. Daniel, bona tarda, gràcies per ser aquí.
3: Bona tarda, gràcies a vosaltres per la invitació.
0: Estaves molt emocionat en aquest vídeo quan t'estàs abraçant a la Marta. Quina muntanya acabaves de pujar?
3: Bueno, acababa de subir el monte Ararat, que tiene 5.137 metros.
0: Què va ser més difícil, l'esforç físic o el mal d'alçada?
3: Bueno, yo creo que el mal de alçada se puede, si tienes una preparación, tanto el esfuerzo físico como el mal de altura se pueden ir superar de alguna manera. También hay un entrenamiento que a veces no se le da mucha importancia, pero que es vital, es el entrenamiento mental, psicológico. Cuando subes a esas alturas, quizás la mente es también un factor muy importante a tener en cuenta.
0: Tú no eres un montañista convencional, tienes una discapacidad. ¿Quién es?
3: Bueno, yo soy una persona sordociega. Mi discapacidad viene producida como consecuencia de una mutación genética. Nací con una mutación genética que se conoce como síndrome de Usher y me afecta a una pérdida progresiva de la vista y de la audición. Y la diferencia que hay entre unos compañeros y otros sobre esta enfermedad es que a algunos les avanza más rápidamente y a otras personas, como en mi caso, va avanzando muy poco a poco. Pero lo que sí es cierto es que es progresiva y que no se para. Va avanzando hasta que al final queda ciego total y sordo total.
0: És a dir, tu ara hi veus molt poc i m'estàs escoltant a través d'uns audífons.
3: Sí, tengo unos audífonos. Normalmente, el problema del oído, si el nervio te responde, siempre queda la posibilidad, cuando ya los audífonos no consiguen darte audición, de ponerte un implante coclear, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es la visión, lamentablemente, hasta la fecha no hay nada que pueda corregir la retinosis pigmentaria.
0: ¿Pots treballar?
3: Ahora no. Ahora ya he sido frigorista, calefactor, hacía instalaciones de cámaras frigoríficas, llevaba mantenimiento de oficinas grandes con enfriadoras de agua con terminaciones en las distintas habitaciones, digamos, con el francolí, que se suele decir. Uh-huh. Y también era calefactor, montaba calefacciones, soldaba autógenas, eléctricas, pero luego ya conducía. Pero claro, la cosa va avanzando, al final lo tienes que dejar todo hasta que ya te dicen que no puedes trabajar, que no puedes.
0: Claro. Bueno. I ara que no pots treballar, que no pots fer moltes coses. Tot i així, ara molts oients s'estan preguntant com ha pogut el Daniel fer l'Ararat a més de 5.000 metres? Com ho has aconseguit? Amb qui?
3: Bueno, yo la verdad le tengo que agradecerle a Mont Travel, que es la empresa que lleva Marta, que me dio la posibilidad de poder hacer este sueño, porque yo tenía un sueño de hacer un 5.000 y entonces ella, como nos habíamos contactado varias veces, pues me lo propuso y tengo mucho que agradecer a Marta y a su Montravel y Araras Travel, que fue los guías que estuvieron allí en Montararas para poder subir.
0: La Marta, ella, hasta aquí.
2: Bona tarda.
0: Amb quant d'amor et mires al Daniel? Es nota que te l'estimes.
2: M'estimo moltíssim. La veritat és que el factor del conviure junts, d'anar-te coneixent, compartir somnis i reptes, té dues vessants. O t'uneix molt o mai més. I en el nostre cas, la veritat és que ha establert més enllà de lo que és l'activitat en si, pues, una amistat i una estimació i admiració profunda.
0: La Marta Escalés, guia de muntanya, i és una de les cinc, perquè n'hi ha cinc instructores d'inclusió que hi ha a Catalunya. Per què animes el Dani a pujar a l'Ararat, tenint en compte que no hi veu, que no hi sent i que és difícil?
2: Matitzo, som cinc guies de muntanya que som instructors. Hi ha més instructors d'inclusió, però que a la vegada compaginem el que és el guiatge amb la inclusió. En aquests moments a Catalunya tenim més o menys registrat cinc persones. Per què l'animo? Pues l'animo com a qualsevol altra persona, perquè per mi la muntanya és el meu hàbitat, és la meva passió i pues, m'agrada poder compartir-ho. En el cas de Daniel, és una persona que vaig considerar que tenia la preparació física, la motivació i la capacitat mental de poder fer un repte com l'Ararat. Havíem compartit algun altre repte, com ha estat la Rupit Taradell, que va ser un repte bastant important.
0: Però aquí de l'Ararat, perdona que expliqui, l'Ararat és un volcà amb el cim més xato del que seria el volcà que pintem quan som petits. És mastodòntica.
2: Sí, és una mole.
0: És gegant.
2: És una mole bastant impressionant i
0: nevada,
2: qualsevol lloc de la veus. Aquest any hem tingut la sort, diguem-ne així, de que és la primera vegada en 25 anys que quan nosaltres vam anar-hi per Sant Joan estava tan sumament nevat. És a dir, ha estat un any de molta, molta neu. Això en certa manera ens pot beneficiar.
0: Dius la sort, però això vol dir, Daniel, que t'havies de portar crampons. Que no és fàcil, no és tan fàcil caminar amb crampons.
3: No, la verdad es que bueno, que tiene su misterio, ¿no? Progresar con crampones, ¿no? Lo que sí es cierto es que el terreno es totalmente diferente, poder caminar sobre hielo o nieve a hacerlo sobre una variabilidad de piedras, rocas, pero también es cierto que tuvimos la suerte de encontrarnos con todo nieve, pero también tuvo el inconveniente que el campamento que se tenía que montar a 4.200 no se pudo montar por la cantidad de nieve que había, y luego, bueno, las problemáticas que te da el caminar sobre uh-huh. tanta altitud en hielo o nieve, que te hundías, tenías que volver a salir con mucho esfuerzo, a lo mejor te volvías a hundir,
0: Y recordo, o sigui, el Daniel és la primera persona sorcega, que puja a l'Ararat. Com es fa? Com el guies?
2: El guiem...
0: Perquè hem vist el vídeo, però perquè els oients no l'han vist.
2: Vale. Normalment el guiatge amb persones sorcegues o amb persones amb discapacitat sensorial es fa a través d'una barra direccional. És una barra de recta, completament extensible en el nostre cas, que el que permet és portar dos guies. La persona amb discapacitat sensorial normalment va guiada per dos guies, un guia anterior i un guia posterior, i la persona va en el mig. La persona, el guia que va al davant, és el que busca quin és el millor traçat, va notificant i retransmetent, diguem-ne, tot el que veus i que li pot ser d'ajuda a ell en el que és la progressió.
0: Li fas d'ulls, vas dient, aquí hi ha una pendent...
2: La veu
0: pendent.
2: És els seus ulls. La veu del guia de davant és els seus ulls. Llavors, no només li retransmets el que hi ha, sinó també el que pot sentir i experimentar. O sigui, no és hi ha una pedra aquí, hi ha una pedra allà, sinó si hi ha alguna cosa que tu creus que val la pena, doncs la comparteixes amb ell perquè ell també pugui gaudir de les sensacions, les emocions i el que pot transmetre a la natura. Llavors, la progressió en aquests casos és així, val? I la persona de darrere és la persona que fa com de timó, acaba de verificar. La barra, a part de ser un suport que delimita, diguem-ne, on acaba el teu traçat...
0: És una barana.
2: per a vegades funciona com a brana, vale? Hi ha gent que sí que es repenja molt i la fa servir com a brana de veritat, i altra gent que simplement, com és el cas del Daniel, és simplement marca i delimita on acaba el camí cap al cantó de la vessant de la muntanya. La progressió és aquesta, i a través de la comunicació, bàsicament. O sigui, és un anar narrant constant el que et trobes, el que vius, el que passes, el que camines, com avances, com deixes d'avançar.
0: Jo li vaig advertir al Daniel que li faria una pregunta que va dir, ui, aquesta és la pregunta del milió, que se la poden preguntar molts oients també. Per què pujar a un lloc tan alt quan no pots veure el paisatge? I pot semblar una pregunta absurda, però quin és el gaudi que hi treus de pujar si no pots veure? I evidentment jo sé la resposta, i som una mica sensibles, és lògica, però segur que t'ho pregunten a vegades. Per què, si no veus res, no veus el paisatge?
3: Bueno, lo que sí es cierto que normalmente las personas que no tienen problemas de visión, todos los sentidos los centran en la vista. Normalmente los que no tenemos la gran suerte de tener la visión, pues lógicamente desarrollamos otros sentidos y podemos experimentar lo mismo que experimentan las demás personas, pero por otros sentidos por los cuales los tenemos mucho más desarrollados, como puede ser el olfato, el oído, la percepción del espacio, la brisa cuando te da la percepción de la piel, ¿no? Uh-huh. Y luego también es muy importante que los guías también te van complementando, te van describiendo, no solamente, como ha dicho Marta antes, la variabilidad y los obstáculos que tiene el terreno, sino por dónde estás caminando, si es un valle, es una montaña, si tiene una forma determinada, si tiene una vegetación determinada, o sea, muy importante. Normalmente lo experimentamos prácticamente con otro sentido, pero la sensación y las emociones, yo diría que suelen ser las mismas.
0: Daniel, Marta, deixeu-me que saludi també, podeu estar-vos aquí tranquils i escoltant, perquè aquesta és la primera història de la que us parlàvem. Són amb mi aquí també la Gavi, 66 anys, pateix ceguesa total, i està amb la Leila, que és l'acompanyant voluntària. Aquest estiu vam formar part d'una expedició que va coronar el Magún, espero que ho dic bé, és una muntanya del Marroc, de 4.000 metres. Gavi, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Imagino
4: moltes
0: que...
4: gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies a tu per ser aquí. El que ha explicat el Daniel, imagina que et ressona per totes bandes.
4: Sí, el Daniel ho ha explicat molt bé. Jo voldria afegir més la part emocional.
0: Endavant.
4: D'aquestes coses rares que fem les persones que no hi veiem. Vaig començar a fer muntanya més aviat per canalitzar precisament la manca de visió. Quan un comença a perdre la visió i tens unes certes circumstàncies personals, doncs sempre hi ha alguna veu que diu, i per què no t'apuntes a fer tal cosa o tal altra? I així, cap a l'any 2000, vaig començar a fer muntanya, trekking, després les mitja maratons, i afegit a això, sense cap tipus d'avís, em van portar a la Pica d'Estats, que va ser la meva primera muntanyeta alta.
0: No és fàcil, la Pica.
4: Bueno.
0: Té aquella part grimpada del final.
4: Sí, realment, bueno, això va ser el meu bateig. A partir d'allà és com si la muntanya et crida, perquè al principi dius, mai més torno a fer una cosa així, però i tornes. I, bueno, vaig començar fent el Tubcal al Marroc,
0: també.
4: L'any 2004, i a partir d'allà, entre trekking i anar pujant muntanyes i muntanyetes, doncs vam arribar a aquest estiu a pujar al Magún.
0: Al Magún. Gavi, en el teu cas, tu et quedes cega total als 30 anys.
4: Sí.
0: Imagino que el primer moment, ja he vist que feies moltes coses, però No et va fer por el fet de ser una muntanya que és complicat, que el terra és irregular, que passen mil coses?
4: No, precisament, bueno, això va amb la persona. Jo sempre, hasta de petita, he sigut bastant intrèpida, o com deia la meva estimada àvia, jo sóc argentina. A l'Argentina, les nenes que pugen als arbres i juguen amb els nois se'ls diu machones. I llavors, sempre m'ha agradat pujar arbres, pujar-me als sostres de les cases. I bueno, sempre he tingut una predisposició a fer aquest tipus de coses sense por. No he tingut mai por quan he pujat a la muntanya. I si cap, diria que has de tenir total confiança amb la persona que va amb tu, amb el teu guia. Sense els nostres guies, lògicament, no podríem fer res de lo que, fem.
0: Aquí, precisament, al teu costat, m'encanta també, Leira, com t'estàs mirant a la Gavi. Crec que estàs emocionada.
5: L'admiro molt, perquè he après molt d'ella. D'ella i de tots els que he guiat en aquests 3 anys que porto guiant a la muntanya.
0: Tu ets acompanyant voluntària.
5: Sí.
0: Quin és el teu... Ara que heu pujat a aquesta muntanya del Marroc, quin és el teu paper? Ara ho explicava molt clar també la Marta. Hi ha una barra.
5: Sí, és on ho he explicat perfectament.
0: I tu estàs davant i llavors, o darrere també?
5: Com som diversos guies, ens anàvem tornant. O sigui, podem anar o davant o darrere. No anem sempre davant o sempre darrere, no? O sigui, ens anàvem tornant. En aquest cas també Daniel venia, i també va venir Daniel, el Magú,
0: sí,
5: nosaltres.
0: Sí, és que sí, estan creuades les històries, ho sé.
5: Sí, i va ser espectacular. Per mi una experiència inolvidable, perquè vaig acompanyar la Gavi, que m'ho va proposar, i sense ella jo no hagués pujat.
0: Tu, Leila, quan arriba a Nadal, quan va arribar el Magú, què penses? Ella parlava de les emocions, la teva.
5: Bestial. Per les dues, perquè vam conviure, vam dormir juntes a la tenda, tota aquella setmana vam conviure tot el que envolta a pujar al Magú, no?
0: Clar, dormiu juntes a la tenda, i és important perquè pot tenir, no? Anar a fer un pipí fora de la tenda, l'has d'acompanyar.
5: No, és tot.
0: Aquí hi ha d'haver una
5: compenetració.
0: No? Una compenetració.
5: Sí, i que ja ens coneixíem. Potser ja va, quan m'ho va dir, va pensar que jo seria capaç de fer-ho i acompanyar-la, i jo estic molt agraïda amb ella perquè va confiar en mi.
0: I Marta, per exemple, quan hi ha algun moment crític, perquè n'hi ha d'haver, per molt que el Daniel expliqui que tot va bé i que van avançant, qui anima aquí? Qui és més fort?
2: Bueno, depèn de les circumstàncies, no? Però en principi, com a guies professionals, el que intentes és minimitzar el que són els riscos, i a vegades els riscos són més mentals que físics, no? o reals. Llavors, el fet de capacitar i motivar a vegades salva aquests moments de crisi que pot haver-hi. La veritat, comentar que en la nostra experiència a l'edat aquest any, ho comentàvem abans, va ser molt plàcida, molt fàcil. Vam començar sent un grup perquè l'experiència des de Montravel la vivim des de que la inclusió no és adaptar un activitat, sinó que la persona o qualsevol persona es pugui integrar
0: és que és,
2: i formar part.
0: Aquí està el tema.
2: Vam començar sent un grup, i la veritat és que persones totalment desconegudes. O sigui, jo sí que coneixia alguns dels integrants i altres no. I vam acabar sent un equip, i per nosaltres el factor d'acabar sent un equip és el que acaba transmetent això que dius, l'admiració, el carinyo, que va molt més enllà d'una sola activitat.
0: Jo pensava ara, Gavi, si una persona que s'està quedant cega, no? Té síndrome de Duchenne, per exemple, el Daniel ens ho explicava ara, una persona que, o de naixement, l'animaries i tu pots, i que sempre li hagi tret la muntanya, però que ni s'hagi contemplat la idea de poder-ho fer, l'animaries?
4: Sí, és clar que sí, que l'animaria. Sec o no sec? Perquè realment, bueno, jo vaig fer moltes muntanyes a tota la península, diguem-ne. He fet tota la major part de les muntanyes altes de la península. vale, tens una preparació més o menys, però quan jo vaig conèixer la Leila, que la vaig conèixer com a voluntària guia de les sortides de trekking, les que són més aviat que es pot apuntar a tothom, jo vaig veure amb ella una certa capacitat de no sé, li vaig veure energia, predisposició, ganes d'aprendre, i per això pues, li vaig proposar amb ella, precisament. Ella en principi em va dir: ai, no sé si podré. És clar que podràs, és clar que podràs. És que, com va dir el, com ha dit el Dani, és la preparació mental més que la física. Perquè per pujar la muntanya, la muntanya és molt bonica, però a la muntanya pues, fa vent, fa molta calor, molt fred, pot venir una tormenta elèctrica, pots trobar-te camins que no estan bueno, plens de pedres, plens de branques o de tot, pots trobar de tot. I per trobar-te això de tot has d'estar preparat, preparat mentalment, per no tirar la tovallola, com aquell que diu, no? Preparat per dir: no, jo he vingut a gaudir d'aquesta muntanya i ho faré.
0: Home, jo no tiraria mai la tovallola amb aquestes guies que heu tingut, amb la Marta.
4: Oh, són fantàstiques.
0: La Marta i la Leila. Teniu muntanya... Daniel, tens alguna muntanya que vulguis fer en el futur, per acabar?
3: Bueno, nosotros tenemos...
0: Ahora dirá l'Everest, ¿saps?
3: No. hacer un trekking por Georgia, que aquí la Marta explicará mejor el tema de...
0: Bueno, en parlarem quan torneu a Georgia. Hi ha alguna muntanya, Gavi, que tens en ment?
4: Bueno, jo... Diguem-ne que jo espero que algú em proposi.
0: Però no, Leila, tens però, feina, tenim
4: però
0: feina.
4: No, però no tinc en ment com a, diguem-ne, com a somni, així no em plantejo...
0: El que vingui, el
4: sí,
0: que vingui vindrà,
4: bueno,
0: el que et proposin.
4: M'ho penso i tal. En aquest, perdó, en aquest cas, nosaltres... També hem de donar les gràcies, tant el Dani com jo i tots els que hem coincidit a la sortida del Magún. Bueno, les úniques persones amb discapacitat visual érem ell i jo, i les 10 persones restants, totes són muntanyers, coneixedors de la muntanya i tal, no? Cas by Trans, que es diu l'empresa que va organitzar aquest viatge, era el primer cop que diguem-ne que s'atrevia a fer un pic tan alt amb persones amb aquest tipus de discapacitat.
0: Doncs bravo per ells. Daniel, Marta, Gavi, Leila, moltes gràcies per venir al balcó. Em quedo amb aquesta frase que dèieu: és clar que podràs, no? Es pot. Són històries inspiradores, que potser avui ens fa molta falta. Tothom que ara acaba l'estiu, hi ha molta gent amb projectes. Escoltar-vos ha estat un plaer. Moltes gràcies, Daniel. Gràcies.
4: Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a tots, Gavi i Leila. Moltes gràcies.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Joan, què recollim del dia?
1: El que ha marcat avui el dia és la primera entrevista al president Pedro Sánchez des que fa un mes va esclatar la crisi a Ceuta. Ha estat aquí a la SER, ha descartat la participació del Marroc a l'entrada massiva de migrants.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: De seguida en parlarem a la tertúlia, avui amb Clara Blanchard, amb també Joan Bordeus i amb Llucia Ramis. Aquí a Catalunya, dos cessaments importants a la Generalitat, els número 2 de dues conselleries, Interior i Educació. En el darrer cas, la consellera Esther Niubó ha acomiadat la secretària general del Departament d'Educació i ha obert expedient disciplinari a tres funcionaris pel desastre a les proves PISA. Errors de l'organització han fet que els resultats dels alumnes catalans quedin invalidats per l'OCDE.
3: Jo penso que el cas de PISA és una mena de detonant de molts funcionaments o de molts processos importants i sensibles, doncs, que en aquest departament no sempre funcionen com voldríem. Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada.
1: No sabem encara qui serà la substituta o substitut. En canvi, la nova secretària i número 2 de Núria Parlon serà Joana Ricardo, al càrrec del departament que substituirà Tomàs Carrión. Ha deixat el càrrec per motius personals i decideix tornar a ser funcionari de Medi Ambient a Santa Coloma de Gramenet. I en les darreres hores hem conegut la mort de l'actor Francesc Garrido als 56 anys.
4: Saps que no sé què és el que fem aquí, Natàlia?
1: Havia participat en diverses sèries de TV3, Estació d'Enllaç, Cites, també va sortir a pel·lícules com Mare Dentro, Balandrau o Barcelona 1714, ha mort d'un infart. Recordem que també havia participat en obres de teatre sent una cara visible del panorama cultural català des dels anys 90. I en cultura, Josep Montero, cantant d'Oques Grasses, serà l'encarregat d'escollir les cançons del piro musical d'aquest any de les festes de la Mercè. Espectacle, el piro musical que tanca les festes de Barcelona diumenge 27 en un espai nou, la platja de Nova Icària, recordem, perquè la Fira de Barcelona està en obres.
0: Anna Palet, ve estar acostumant a aquesta sintonia.
5: M'estic acostumant ja, què tal? Com
0: Quina
5: esteu?
0: Quina il·lusió, benvinguda a la família del balcó. La Palet
5: Moltíssimes
0: farà
5: gràcies.
0: La graderia del balcó. Avui no, perquè hi ha...
5: Avui tenim un Barça-Rayo Vallecano, molt bon partit per començar una temporada, però demà sí que primera graderia del balcó a partir de 8:45 i fins les 9 del vespre de dilluns a divendres, i a sobre és un dia, vaja, que ni triat a propòsit, perquè enganxarem amb les darreres hores del mercat de fitxatges, per tant, és que ja està, l'emoció està servida.
0: Palet, has de saber que la meva cultura esportiva és gran.
5: No passa
0: res. I que sempre faràs una tasca, l'ha fet molt bé, sempre en teje, i sé que tu s'ha continuat perfecte.
5: Agafem el relleu amb molta responsabilitat, que ha deixat el teje en aquest programa, però vaja, jo crec que l'esport el pot entendre
0: tothom. S'ha d'anar aquí a Catalunya i la Palet farà la graderia, ens ho passarem bé.
5: Això és el més important sempre.
0: Gràcies,
5: Moltíssimes
0: Palet,
5: gràcies.
0: Fins ara. Jordi Carbó, com estàs?
6: Què tal? Ben tornats. Bona tarda.
0: Què ho estàs? L'home que més ha suat aquest estiu, fins que no te'n vas anar de vacances, per explicar cada dia pugen les temperatures.
1: I incendis, eh?
0: I incendis.
1: Ha sigut un estiu en què hem parlat molt d'incendis.
6: Per això, l'últim incendis, ho hem anat comprovant, no? No s'ha mantingut el que va passar el mes de juliol, ja que agost, curiosament, hem tingut més humitat, això ha volgut dir també més sensació de xafogó, però menys mal que no es va repetir l'1 de juliol, perquè aquí a Catalunya, a altres llocs de la península no, però aquí a Catalunya juliol pintava sens dubte molt malament. I clar, ara estem en aquelles situacions que a la majoria de la gent li encantaria que diguéssim s'ha acabat l'estiu, no? S'ha acabat la calor.
0: Això és el que et pregunten, quan acaba però això?
6: Hi ha un col·lectiu no despreciable de gent que tot just ara comença les seves vacances d'estiu. De manera que com puguem conjugar tot això? Ho intentarem fer, va. No marxa l'estiu.
0: Val.
6: No serà tan bèstia com les últimes setmanes, però prepareu-vos per aquesta setmana perquè passarem molta, molta calor. Com ho veus?
0: Com l'última que passarem calor, o què?
6: No m'atreveixo
0: no,
6: a dir-ho.
0: No t'atreveixes.
6: És bastant probable que a partir del 10 sí que hi hagi més moviment, però és que tot s'està sortint de mare, recordem. Vam començar a finals de maig i ens aproparem a mitjans de setembre amb un ambient, no només d'estiu, sinó d'estiu molt calorós.
0: D'estiu molt calorós.
6: Anem al més immediat,
0: Vinga.
6: Que és el que tenim més clar. Ara creixen algunes nuvolades cap al nord, pot caure algun xàfec al Ripollès, cap a l'Alt Empordà, poca cosa, també cap a la Garrotxa, i en general durant la nit no hi haurà massa començar núvols i la temperatura podrà baixar, de manera que demà al matí l'ambient a gran part de Catalunya serà agradable o fins i tot fresc. Mínimes arran de costa que encara se situaran molt per sobre dels 20 graus. La ciutat de Barcelona continuarà amb el seu particular infern, amb mínimes de 24 graus, 23-24 graus. I després ens espera un dimarts amb molt de sol, fins ben entrada la tarda i en temperatures molt semblants a les d'avui. Després, a mesura que avanci la tarda, veurem més núvols a la costa i per litoral, com a molt deixaran quatre gotes. I a l'espera de que a partir de dimecres, en endavant, les temperatures pugin i arribem a valors propis de la canícula durant la segona meitat de la setmana.
0: Doncs que bé, Carbó.
6: És el que hi ha, ho sento.
0: Demà actualitzem. Una abraçada molt gran.
6: Salut, que vagi molt bé.
0: Antoni Suárez és el control de so. Una temporada més que faríem sense Antoni Suárez. Ara són les 7, no, just 7:45 d'aquest dilluns 31 d'agost. Estàvem esperant aquest moment. Joan Bufill,
1: tu sobretot, sí.
0: Què ha de sonar?
1: Tini.

0: La Tini, jo crec que tots els oients ja la tenen ubicada, si no, jo els ubico. Una de les grans estrelles del pop argentí, més conegudes arreu del món, si no la que més, es diu Tini Stessel, però es coneix també com la Tini Tini. Ara mateix està fent gira, que es diu Futura, és una gira enorme que va començar l'octubre. 9 concerts consecutius, més de 300.000 persones a Buenos Aires. És un macroespectacle que està fent a Tecnòpolis, a un estadi a Buenos Aires, un espectacle que, per cert, també arriba a Barcelona, al Palau Sant Jordi, amb 3 concerts seguits, 22, 23 i 24 del pròxim mes de gener. I aquesta gira, la cosa és que és una retrospectiva de la seva carrera, i direu, la Tini és molt...
1: té
0: una carrera extensa, té 27 anys, però ella, la Tini, la cosa és que va començar el món de l'espectacle amb 14 anys. Aviam si us sona això. Ahora sabes. Els que ara igual són postadolescents els hi sonarà la sèrie Violeta a Disney, que va començar el 2012.
1: Violeta era aquella mena de la Neguet Lleig, una mica, era una nena...
0: És que jo no la vaig veure massa, aquesta.
1: Va estar censurada a casa.
0: Doncs la Tini...
1: Em sap greu.
0: La Tini és Violeta. Allà va començar la seva fama, per tant, també estem parlant d'una ex-Disney. Aquesta sèrie que es va transformar a 140 països, també a Espanya. I llavors, des de fa més d'una dècada, ha tingut una carrera musical plena d'èxits. Té llavors 6 àlbums. Aquesta és una de les seves cançons més famoses, de l'àlbum Cupido, aquesta cançó que té amb la Maria Becerra. Miénteme també ha tingut altres col·laboracions amb altres popstars argentines, com aquesta que també saps molt bé, Anna, que és la Emilia. Doncs per què parlem de Tini? Resulta que després de 15 anys ha acomiadat el seu pare, Alejandro Stessel, que havia estat el seu mànager des que va començar la seva carrera. Això fa molts dies que s'està parlant, doncs, arreu de l'Argentina.
2: Un conflicto muy serio, porque Tini Stessel es una de las artistas argentinas que más ha facturado, trabaja desde los 10 años.
0: Què ha passat? Per què ha acomiadat el seu pare? Doncs estan publicant...
1: Ha acomiadat el seu pare.
0: Estan explicant als mitjans argentins diferents motius, coses que han anat passant fins que ella ha dit prou i li ha dit ja que no al seu pare. Primer, de cop, segons expliquen aquests mitjans argentins, la Tini va anar un dia a intentar comprar-se un bolso i la targeta de crèdit li va sortir denegada.
3: Aparentemente ya habría intentado comprar una cartera que salía 2.500 euros y le dijeron, che, mira, en tu tarjeta o en tu cuenta tenés acceso a 2.000 euros. Lo cual es absolutamente...
4: O sea, el límite de gasto del
3: exacto,
4: día.
3: Lo cual es absolutamente...
0: La Tini no es podia comprar un bolso de 2.500 euros perquè tenia un límit a la targeta que no li permetia. Després, també explica la revista Hola que la Tini està a punt de casar-se amb Rodrigo de Paul, futbolista de la selecció argentina. S'haurien intentat comprar una casa a Miami i el seu pare no li hauria deixat. I, finalment, aquí és quan la Tini, que està preparant el casament amb Rodrigo de Paul, es produeix un fet que és la baralla definitiva amb la qual acaba amb aquest acomiadament del seu pare. El mitjà Infobae explica que la Tini, que s'està a punt de casar amb Rodrigo de Paul, encarrega una auditoria dels seus béns. Veu, de cop, ella que no té cap participació ni cap control de totes les empreses que gestionen la seva imatge, la música, els contractes comercials, els ingressos de les gires, tot està a nom del seu pare. I ella no té res.
1: Però quin perla, no?
0: Segons la periodista, la Noelia Antonelli, també argentina, aquesta auditoria, de fet, demostra que només amb la gira que està fent ara, la Tini ha generat 43 milions de dòlars i d'aquests, ella n'ha rebut 300.000. Porque no existe universidad en la que enseñan a amar como... I a tot això, doncs, s'ha recuperat una entrevista molt reveladora ara que va fer Tini al diari Clarín fa 10 anys, el 2017. Deia això.
5: ¿Qué valor le das al dinero?
6: Soy un horror. O sea, porque soy más colgada. Yo le sigo pidiendo plata a mi papá para salir a conocer con mis amigas. Te lo prometo. Obviamente que soy consciente.
0: Venia a dir que ella encara, quan ja era molt famosa, li demanava sempre diners al seu pare per qualsevol cosa que havia de fer, que mai havia mirat els diners i que simplement el fet de que fos el seu pare el seu mànager el que li feia confiar, doncs, que el seu pare volia el millor per ella mateixa. Així que aquest cas recorda molt el cas de la Britney Spears, tot i que en aquest cas, bueno, sembla que ella ho ha pogut resoldre abans.
1: Estava pensant
0: i a punt de casar-se amb el Rodrigo de Paul.
1: Amb la Britney estava pensant en d'un altre món, amb l'Arantxa Sánchez Vicario. No va passar una mica això? No ho sé.
0: Se'n va donar molt...
1: Si algú coneix la Tini d'aquesta taula, que aixequi la mà. Bordeus, tu tampoc?
7: Jo... Mare de Déu, senyor. No, gens.
1: Tini gens, però tu has dit que és...
0: És bo, home, fa 4 Palau Sant Jordi al mes de gener tots
1: no,
0: venuts.
1: No ni Lucía quota... Ramis, ni Blanchard.
8: Bon vespre.
0: El Claudio Matas sí que la coneix.
1: Claudio Matas la coneix. I també el Guillem i la Laura la coneixen.
0: Clar, home.
1: Toni Suárez, coneixes la Tini? Tampoc. Vale.
7: Com quan es va fer famosa Nicki Nicole, tenen aquests noms. Hi ha una continuïtat, no?, amb el naming de...
0: És que fins abans de la Tini, no escoltàvem música argentina de popstars argentines. Ella va ser la primera.
1: Ara és quan el Josep Ramoneda diu, jo conec a Tini, Tini. No, no, no.
4: No us enganyaré pas.
1: Què deia, Lucía? Ja està. Deixeu-me posar, que ara saludarem, que ja estan aquí, els nostres tertulianos del dilluns. Una pausa, que avui estrenem secció, ja veureu.

0: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
1: 5, 6, 7, 8, valorado.
2: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
3: en España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres

0: Josep Ramoneda, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda.
0: T'agrada la sintonia que t'he triat?
1: Sí, no, no està mal. Si dius que em podria ser útil per Begur, doncs sí, per pujar al castell, un bon acompanyament.
0: T'hem imaginat tots amb aquesta sintonia caminant feliç.
1: Amb aquesta musiqueta, perfecta.
0: Està bé. Josep, que són molts anys d'entrevistes, molts dimarts de coneixences extraordinàries, però hem decidit aquesta temporada plantejar-los un repte nou, que és fer-nos una pregunta. Bé, de fet te la fas tu, i amb la resposta.
1: La fas tu.
0: Te la faig jo, però tu la penses i tu la contestes. Hi ha poques persones al món. Sí, exacte, està lligada a un concepte, perquè realment amb els temps que estem vivint està molt bé fer bullir el cap. La pregunta és oceànica, deia jo aquest matí, quan presentàvem la programació i l'he posat d'exemple. La democràcia està en perill, Josep?
1: Em sembla que no costa gaire dir que sí, només n'hi ha prou escoltar, no diré cada dia alguna estona a la ràdio per donar-te en compte, no? És evident que estem en un moment de canvi de sistema econòmic, social, de tots els nivells, i que això té unes repercussions a l'espai institucional i que, per tant, la democràcia està en perill, sí, sí, sí. I em sembla que una categoria que ho explica, la situació en la que estem, és l'autoritarisme postdemocràtic, que és com hi ha una evolució de la democràcia cap a l'autoritarisme, que té moltes fonts, però cada vegada fonts més rellevants, i que s'ha de pensar una mica en aquest terreny, perquè una mica la temptació és de dir, bueno, ara hi ha una radicalització, hi ha una tendència en aquest moment cap a l'extrema dreta, perquè ja passen aquestes coses de tant en tant. A mi em sembla que és una mica més profund que això, i per això insisteixo en aquest concepte d'autoritarisme postdemocràtic, a partir d'una qüestió que a mi m'ha resultat molt rellevant, que és que des de fa un temps, i inspirats per Peter Thiel, als Estats Units ha començat a condir aquesta idea de que la llibertat i la democràcia són incompatibles. Que és una manera, diguem-ne,
0: ells lliguen la llibertat,
1: una bomba per fer saltar la democràcia en un moment en què ja hi ha prou pressió sobre ella des de molts punts de vista, i que a més és una cosa que recolza i ajuda a desenvolupar-se a tots els projectes de destrucció de la democràcia que hi ha en aquest moment, no? Però a més jo crec que
0: va dir que deies Peter Thiel i Trump.
1: Bueno, a partir d'aquí s'hi apunta Trump, s'hi apunta Zuckerberg, s'hi apunta Benz, s'hi apunta moltíssima gent, i de fet la governança de Trump està muntada a partir d'aquí, perquè que és el

0: el més significatiu o el més irritant de tot això, no? Que aquests senyors construeixen el seu discurs, la seva idea, sobre un principi, que és el principi de que no tenen límits, de que tot els està permès. I, evidentment, el tot està permès és contradictori amb la democràcia. Perquè la democràcia el que fa és crear un marc possible en el que els àmbits de llibertat siguin el més raonables i el més... I, en canvi, ells el que diuen, no, escolti, Miqui m'ha de regular. Jo faig el que em doni la gana i ningú m'ho pot impedir. Al revés, el problema de la democràcia és que a mi no em deixen fer el que jo voldria fer. I la prova és que Trump viola cada dia, quasi bé, les regles de la democràcia americana.
1: Quants anys fa que estàs a la cadena SER, dèiem ara?
0: Ui, molts, no.
1: Uns 45?
0: Una quarantena, com a mínim, sí.
1: En algun moment havia perillat tant la democràcia com ara?
0: Era altres, no.
1: Evidentment,
0: eren en altres moments. En aquest país era el contrari. Estàvem amb la dinàmica de sortir d'acabar amb les dictadures i de sortir cap a un altre espai. Europa, en un cert moment, també, ara ja fa temps, que Europa està molt encallada, ho veiem cada dia. Esclar, és que en parlem una mica a la lleugera, tot això, però en aquest moment és perfectament possible que d'aquí 4 dies la senyora Le Pen sigui la presidenta de França, que era el referencial de jo que sé quantes coses, no? Doncs sí, estem en un moment molt delicat en aquest sentit, i evidentment és un moment que una de les coses que el fa absolutament perillós és que hi ha, insisteixo, actors de primer ordre del capitalisme financer. D'alguna manera el capitalisme industrial era compatible amb la democràcia. El capitalisme financer i digital és té problemes amb la democràcia i voldria treure-se-la de sobre, diguem-ne, no? I aquesta és la cosa on estem. En un moment que no ho oblidem, la democràcia està reculant abans que això, ja reculava en molts llocs, i per un altre cantó, en aquest moment s'estan construint poders molt grans que aprofiten aquesta conjuntura, com especialment a Xina, que s'està fent cada vegada més gran i més important, que no tenen res de tradició democràtica. Per tant, sí, hi ha amenaces, hi ha un moment en què s'estan tocant coses que no... ens pensàvem que estessin en perill, com és la democràcia, de la mateixa manera que un altre dia podem parlar, per exemple, de la cosa elemental que tothom es nega a veure, que és el canvi climàtic, que està destruint la condició humana o posant-la davant d'uns reptes sanitaris que...
1: Ja veig que les preguntes seran apocalíptiques,
0: no,
1: i és el que hi ha. També farem de bo. Però la democràcia està en perill, evidentment, i quedeu-vos amb aquest concepte d'autoritat postdemocràtic. Ramon Eda, gràcies.
0: A tu, fins la
1: setmana vinent.
0: Exacte. Seguirem.
1: Seguirem.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Ramon Eda.
0: Gràcies.
2: El balcó.

0: Doncs ja estan aquí la Clara Aranxart, la Lucía Ramis, en Joan Bordeus. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com esteu?
1: Molt bé.
0: Esteu contents? Us heu quedat aquí amb en Josep Ramoneda, pinten bastos, que es diu, eh? T'ha impressionat, no, l'ha saludat, Bordeus.
2: Ens coneixíem, però m'ha impressionat perquè jo el coneixia només amb americana. A la meva ment és un senyor amb americana i venia, com heu dit, amb aquella sintonia, molt més begurenc i estiuenc,
0: molt, sí.
2: Com ha de ser, els filòsofs
0: però,
2: tenen
0: clar, volem
2: a...
0: que...
1: Encara estem a l'agost, es dia
0: clar,
1: 31
0: que
1: d'agost.
0: Que...
2: Els filòsofs tenen dret a la màniga curta.
0: I a més volem que pervisqui l'estiu.
1: Sí.
0: Volem que duri.
1: No sé.
0: No meteorològicament. Mira, sabeu per què? Bueno, us ha anat bé?
2: I tant.
0: Tu l'última, Lucía, que ja sé una mica com... Com t'ha anat, Clara?
3: Super,
0: entra...
3: super,
0: i el retorn?
3: Super. El retorn, jo vaig tornant dissabte. Dissabte passat, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres.
0: Clar, ens vam trobar pel carrer Casp i estaves una mica en xoc encara.
3: Sí, és que és com un susto, no? Però de fet ha sigut pitjor avui, perquè el fin d'he estat molt bé i ja no era retorn de vacant, ja no me'n recordava, saps? M'ha agafat una mica així.
0: I tu, Bordeus?
2: Molt bona vacança. He treballat una mica com a bon autònom.
0: A l'agost no vas publicar massa.
2: No vaig publicar res, però ja. Estava amb altres ràdios d'aquest món que no són d'escoltar perquè s'escolta sempre a la SER.
0: Home,
2: i no és que quan vagi a les altres ràdios digui el contrari. Però, a part, vaig cometre l'error de tornar una mica abans. L'únic que em penedeixo és haver tornat una mica abans per preparar. No cal. Torneu l'últim dia, a l'últim minut, i ja que us emporti la
0: Bordeus, he fet el mateix aquest any. Perquè jo, l'últim cap de setmana, disposava a llegir tot el que ha passat des del 15 de juliol i volia estar i saber... No.
2: No ho feu, oi?
0: No.
2: Estem d'acord.
0: Perquè ja tens la bola a la panxa, per què mantenir-la tot el cap de setmana?
2: Sí. I no, és impossible, és
0: aquest
2: millor
0: matí
2: que la vida
0: d'atropelli que...
2: i ja ho farem.
0: Exacte,
2: sí.
0: ja ens en sortirem. I la Lucía, has tingut un estiu mediterrani.
1: He passat molta de calor, eh? No havia passat tanta calor
0: mai. A Mallorca.
1: Sí.
0: I t'has dedicat a contemplar el paisatge. No saps per on vas,
1: ja sé per
0: no?
1: on vas, sí.
0: És que hi ha sons per descriure l'estiu de la Lucía. Hi ha un tema que ens encanta, que surt constantment els dilluns, que és el turisme. Mireu, gràcies a la publicació de la Lucía hem descobert el que canviava a la Terrassa segons l'hora del dia d'on estava la Lucía. Eren sons d'un hotel veí que tenia la Lucía al costat. Per exemple, a la tarda podia escoltar això, la Lucía. Està molt bé, t'està encantant, Joan, però
2: sí,
0: imagina't,
2: però
0: això.
2: Igual, mentre
0: cada
2: estic
0: dia.
2: Dormint, no.
0: Al vespre, això.
2: És veritat que hi ha canvi de diferents gèneres.
1: Ara ho explicaré tot.
0: Ah, sí. A mig matí, que no falti la música.
1: Hòstia, és que només sentir-ho ja va passar.
0: Va, i a les nits.
1: No me'ls podeu imaginar.
0: Oh, a les nits, vamos, amb els temassos.
2: La rei.
0: Que és bona, eh? Que estàvem anant jo al concert, però clar...
2: Igual 24 hores, no.
0: Lucía, des de... O sigui, quina distància està aquest hotel de casa teva a Mallorca?
1: No, està a prop. El problema no és aquest. El problema és que està a prop i... Un dels problemes és que me sé totes les cançons perquè, clar, el repertori sempre és el mateix. I la història ve de... Ara que estàveu comentant amb en Ramoneda que s'estan canviant els límits del lloc i tot això, després parlarem de la part teòrica de la turistificació, però començant per la part pràctica, que és aquesta. Uh-huh. Jo, des de que vaig néixer, estiuaig a Porto Colom. Porto Colom és un port, és el port de Felanitx, és un port bastant gros, i té una sèrie de zones que normalment estan bastant delimitades. No? Hi ha el casc antic, on no hi ha pràcticament restauració, tret de la cova dels Ases, que es va reunir anar amb tots, no hi ha hotels allà. Després hi ha una zona on hi ha restaurants com Perguiris, que estan a primera línia de mar, que hi ha un hotel allà, però bé, que en general també és com per la gent d'allà. Després hi ha una zona que sí, que des que es va construir als anys 80 era turística, allà hi ha bars i música i hotels on, sí. amb concerts a l'aire lliure, tot això, i després és on nosaltres estiuetjam, que és una zona bastant residencial, on ja hi havia aquest hotel, des de sempre, però era un hotel que fins ara, fins l'any passat, s'adaptava al seu entorn, que és un entorn residencial, és un entorn familiar, és un entorn de la gent que va allà a descansar.
0: No?
1: Exacte. Sí. Llavors, clar, han canviat de propietat i aquesta nova propietat considera que és molt més interessant posar música. Llavors posa música a un volum molt elevat, perquè d'11 a 12 fa l'aigua gym, a la piscina, per tant, fa música d'aquesta d'aigua gym, i després hi ha una persona que toca el violí, perquè això que sentíeu era un violí de debò i era sí. un saxo de debò. És gent que toca el violí, però amb uns altaveus.
0: I currar-s'ho s'ho currava.
1: Amb una capsa de ritmes que no té res a veure amb la melodia d'aquestes versions musa que fa de clàssics de contemporanis, i després hi ha aquest DJ de tant en tant.
2: Podries escriure la crítica, no?
1: No, és que clar. Llavors, al final, cada dia no sonava tota l'estona la música, la forta. Tot el dia sonava la música, però sonava fluixeta, però aquesta forta sonava a lo millor 3 hores al dia. El que passa és que sonava cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, diumenge a l'hora de la migdiada, és a dir, a hores que moltes vegades dius, bé, és el descans. I ara estàvem comentant amb el tema dels límits, no? Que cada vegada hi ha menys límits, no? Que la democràcia està en contra de la llibertat, segons la ultradreta. Sí, i doncs, sí, el que està passant ara amb el turisme és que tot això fa que és la demostració pràctica del que fa la turistificació, que és que no té respecte ni per l'entorn ni per la ciutadania i que se salta les normes cíviques que hi hauria en qualsevol altra situació. No? És a dir, si tu tens un veïnat que tota l'estona està posant música i a tu te molesta, vas i parles amb ell i li dius, escolta, pots baixar una mica la música? Si no arriba a un acord, hi ha unes normes, no? Que fan que hagi de baixar la música.
0: I aquí què passa? Vau anar-hi i què?
1: Amb el turisme no passa això. Llavors, des de fa molt de temps hi ha aquesta sensació que el sector turístic té prioritat per davant de tota la resta. No? Llavors, el que fa és abusar d'aquell entorn i d'aquella ciutadania, no? D'aquell paisatge que està ocupant i que fa que nosaltres haguem de pagar escoltant una música que no hem triat, no? És a dir, i al final i que a més jo no ho estic centrant, fixeu-vos en el turista, que tampoc, jo no sé si el turista vol escoltar aquest tipus de música, però és clar, ell pot ficar-se a casa, a la seva habitació, té aire condicionat, tanca la finestra i ja està. En aquests apartaments, la majoria d'apartaments no tenen aire condicionat, estàs tot el dia fora, perquè a més fem vida social, sí. etc. Llavors hi ha aquesta dificultat com per canviar la seva manera de fer, no? És com una imposició de força. Llavors sí que jo vaig anar a parlar 3 vegades amb la gent de recepció, no parlava ni castellà ni català, la primera vegada vaig fer en francès, la segona vegada sí que vaig aconseguir que una persona me parlés en castellà, però, o sigui, deien, sí, parlarem amb la directora, no ho van aconseguir. Vaig fer aquesta publicació, llavors en aquesta publicació vaig posar el nom de l'hotel, no es van posar en contacte amb mi, els vaig escriure un privat a través d'Instagram per dir-los...
0: Tampoc.
1: I en aquest moment van reaccionar. Em van demanar disculpes, em van demanar el telèfon perquè volien explicar-se i sí. a veure si podíem arribar a un acord. Els vaig donar el telèfon de la presidenta de la comunitat i de l'administració de l'edifici de finques. Perquè clar, jo al final sóc una persona que estic allà de pas, sí, no? Sí. I varen parlar amb ella, semblava que hi havia una bona predisposició per part de la directora. Jo és que fa 35 anys que estiuejo a Porto Colom i m'agrada molt i estic enamorada de Porto Colom, però a l'hora de la veritat...
0: El turista paraula... mana.
1: No, el turista mana, no el turista mana, el sector turístic mana, l'hotel mana. Llavors al final hi ha aquesta sensació que dius, bueno, les normes que són bones per al resident no són, o sigui, els altres se les poden saltar i no passa absolutament res, no? I jo crec que el problema, bueno, el que ha passat a Mallorca aquest estiu, a les Balears, el que ha passat és que la gent ha dit prou, perquè arriba un moment que ja no pots més, perquè dius, per què jo, el lloc on visc o el lloc on jo estiuig habitualment, de ja. sobte hi ha aquesta pertorbació, que és una pertorbació no només en l'espai, sinó que també és una pertorbació doncs, en el transport, no? Nosaltres hem d'anar en cotxe o en vehicles homologats i ells poden anar amb uns artefactes que no sé ni que nom amb 3 rodes, per exemple, amb motos cars o no sé què, i poden fer això, poden fer soroll, nosaltres se suposa que no poden fer soroll, nosaltres no els podem molestar ells, però sí que ens poden molestar, i també passa amb el tema de l'habitatge, passa amb moltíssims aspectes, no?
0: Bordeus, clar, heu viscut situacions similars durant l'estiu?
3: Home, jo tan exagerada, no? I a més em preguntava si a tothom dels clients de l'hotel li devia agradar aquest
1: cachondeo. Segur que no.
3: Clar, és a dir, jo és que venia aquí amb el meu rotllo, sí, de la indústria turística, és contaminant i se l'ha d'acotar, se l'ha de matar impostos, se l'ha de ta-ta-ta-ta.
0: Se l'ha de matar impostos.
3: Bueno, és a dir, d'alguna manera...
1: Totalment d'acord.
0: Sí, sí, que m'agrada l'expressió.
3: Perquè té uns costos que són molt grans. Llavors, si una fàbrica de pintura, sempre poso el mateix exemple, és contaminant i té uns impostos pel que costa descontaminar, doncs això és el mateix. El que passa coses que també, clar, tu descrius un escenari d'impunitat màxima, no sé, hi ha Guàrdia Urbana. Et llegia aquest cap de setmana i dic, hosti, i la Guàrdia Urbana, és a dir, tu clar, com a l'autoritat, si és que n'hi ha.
1: No hi ha ningú, no hi va, i després, potser els decibels són correctes. Jo i això no ho sé.
3: Home.
1: El problema és que molesta, o sigui,
3: fins al punt es pugui gravar.
0: Ho hem escoltat bé, ho hem gravat.
3: Sí. No, jo, és a dir, llavors l'escenari és d'impunitat, però és que quan s'han començat a posar límits, ara canvio, no és un tema de decibels, sí. Jo què sé, Venècia farà pagar un tal... És que és un cachondeo.
1: Clar.
3: Jo me rindo, t'ho dic en sèrio.
1: No, però a Balears no...
3: Aquí la taxa turística, els creueristes, 24 euros, que això entrarà en vigor aviat, acotar hotels, no sé què, obligar a Airbnb a que el que anuncia tingui llicència...
0: Clar, però jo me rindo...
3: Cada any més gent.
2: Sí, és bastant desossegador. A més, el problema és que, per mi, és que nosaltres diem això, però cada any tornaran a haver les mateixes notícies que si Barcelona, Catalunya, Mallorca baixés dos posicions en el rànquing de les ciutats més desitjables, seria un apocalipsi, una avançada del desastre econòmic. Vull dir, aquest primer semestre de l'any, mirant les enquestes, s'han batut rècords de turistes a Catalunya, després que portem molts anys pujant impostos, pujant la taxa turística, després que portem els mateixos anys dient que cada euro que pugéssim de la taxa turística portaria un apocalipsi econòmic, i hem pujat la taxa turística i hi han hagut més turistes que mai, i la gent, simplement en l'experiència del resident, tal com explica la Llucia, continua sense tenir mecanismes de defensa. Clar, a mi m'ha creat molt l'atenció aquest estiu que es veuen canvis, però ja semblen una gran concessió, no? Sobretot he vist a Barcelona, que és un dels casos on el turisme sembla que Jaume Collboni va incorporar... No votem que Jaume Collboni va substituir Ada Colau, que en aquest sentit feia un discurs més suau, antiturístic, però la seva gran novetat és que el 25% de la taxa turística no s'invertirà en promoció turística. Això que es ven com una gran concessió vol dir que el 75% del que recapta la taxa turística es continuarà invertint en promoció de més turisme. Un any en el qual hem batut el rècord de turisme i tots els ciutadans estan més o menys ja una brama col·lectiva contra el turisme. Llavors, per mi la cosa és eixamplar els límits contra el xantatge emocional. És a dir, tornarem... fa la taxa turística actual, que és una manera demostrada d'incrementar els beneficis o redirigir-los d'alguna manera, continua sent no frenant el turisme, no canviant la qualitat del turisme i no imposant aquests límits de què parlàvem. Però se'ns continuarà bombardejant dient que si la pugem una mica ens empobrirem, tothom marxarà, etc. Llavors, crec que a vegades tenim aquesta sensació de que no sabem quan és massa o quan és massa poc. Bé, doncs aquí tenim un cas. Com a mínim sabem que n'hi ha hagut més que mai amb una taxa turística més que mai. Doncs potser no és el 75%, no és el 25% de la taxa turística el que cal redirigir a altres coses. Potser és el 100%. I potser hi ha molt més marge de pujar-la si continuem saturats.
1: Jo, fins que no facin una taxa turística de mínim 100 euros la nit, no me la creuré. És que és l'única que podria ser eficaç per començar.
3: Sí, però també és molt elitista, això.
1: No és elitista. És una taxa turística. És la despesa que es necessita, és el que es necessita perquè això sigui sostenible. Llavors, si és sostenible pagant uns impostos de 100 euros a la nit, són 100 euros la nit. Em sap greu, és el que hi ha. Després, segona, tu ho comentaves amb el tema de la indústria. Jo també crec que el turisme és una indústria. Antigament, el turisme... com totes les fàbriques, estava apartat del centre de la ciutat, no? Llavors, hi havia els locals, hi havia els espais turístics. Des del moment que ficam el turisme dins les ciutats, és com si ficassin fàbriques dins les ciutats, amb les males olors que tenen les fàbriques, amb la contaminació que tenen les fàbriques, amb el soroll que provoquen les fàbriques, és a dir, amb tota la incomoditat i el malestar i amb el desgast de recursos que tot això comporta. I clar que és elitista, jo crec que al final és un desgast que estem patint com a residents, o sigui que sí que ho és. I finalment, bé, volia dir, en aquest tema de a què s'han d'adreçar aquests impostos sobre el turisme, s'han d'adreçar en el resident, no s'han de continuar adreçant en el turisme, perquè aquí és on se demostra que no hi ha cap voluntat de canviar les coses.
2: Es ven com a mega èxit redirigir el 75% de taxa turística promocionar el turisme.
0: Mira, deixeu-me parar, dos minuts, que avui anem amb el que deies de si és elitista i com ho solucionarem. Dos minuts, que tornem de seguida.
4: A la carta. Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
5: Tanca els ulls. Com és la cuina dels teus somnis? Ara obre'ls, perquè Equipaments i Avios Cavall Elements la pots veure abans de fer-la realitat. Amb els fabricants alemanys líders en mobles de cuina, els nostres renders en 3D i els nous showrooms de Vilafranca i Vilanova, dissenyem amb tu cada detall. La fabriquem, la muntem i fins i tot la podem finançar. I a més trobaràs electrodomèstics, imatge i so per completar casa teva. Equipaments i Avios Cavall Elements. Fes realitat la cuina que imagines. Entra a siaviosca.com.
6: ¿De qué te sirve saber toda la gramática inglesa si luego no sabes hablarlo bien? No estudies inglés. ¡Úsalo!
7: En la Global lo usarás de forma práctica y natural desde el primer día. Porque eso es progreso de verdad.
6: Grupos reducidos.
7: Matrícula abierta. ¡Corre! Hay plazas limitadas.
6: Visita globalconnect.es o llama al 938-144-648.
7: Global Connect Idiomas. En Vilanova y la Geltrú.
6: No estudies inglés. ¡Úsalo!
8: A Vilanova, la salut té un referent clar, Centre Mèdic Alomar. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Ressonància, TAC, raig X i circuit especialitzat per a la dona. Ara també PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar, a Vilanova i al Vendrell, perquè un diagnòstic no pot esperar.
9: Vaya lío. ¿Te mudas?
10: Sí, pero solo de pensar en mover los muebles, me estreso.
9: Pues llama a Eje Moplas. Te desmontan, embalan y montan todo con total seguridad y sin complicaciones.
10: ¿Ah, sí?
9: Sí, y puedes contratar la mudanza por horas o con presupuesto cerrado.
10: Perfecto. ¿Qué número tienen?
9: Apunta. 664-56-76-83. Eje Moplas. Mudanzas profesionales en Vilanova y la Geltrú y todo el Garraf.
4: Cadena SER y SER Cataluña.

0: Una ràdio amb orgull. A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Aquesta, Llucia, et sona? La posaven a la nit?
2: No, aquesta no, aquesta la canten les meves nebodes.
1: Que dolenta soc. Clara, estaves dient, clar, si la Llucia estava proposant, doncs jo no m'ho creuré fins que la taxa no sigui de 100 euros, i tu dius, això és elitista.
3: Sí, és un debat, però a mi puc desviar,
1: sí.
3: Perquè és a dir, és igual, és considerat elitista o no, és a dir, però qui té
1: perquè és un bon debat,
3: si es posen límits, és a dir, una altra cosa que jo repeteixo com un lloro és, a tot arreu del món que hi ha animalets i ocellets i arbrets, hi ha uns límits i ningú els qüestiona, i les persones de les ciutats es veu que és igual, ens poden passar pel damunt, com... però l'altra cosa és, ningú se'n cansa d'això? És a dir, vaig a lo personal, jo he deixat de viatjar precisament perquè...
1: Però si estem tots cansats, aquest, crec que no, tots els oients...
3: No acabarem morint d'èxit, no hi haurà un moment que la gent dirà, jo no vull anar al carrer del Bisbe perquè per veure guilis colorados...
1: Però
3: no
1: això està passant ja, ho hem dit a vegades.
2: Està passant a Eivissa.
3: Ho hem dit a vegades, però mira els indicadors.
2: No, però mira,
4: Eivissa... 9,7 milions de turistes, un 3,5% més que l'any passat, quan se suposa que hem multiplicat la
3: i que les enquestes diuen que ui, que la calor, que bé, si no repetiré...
1: Vols dir que per què no es cansen els guilis de venir?
3: Jo, però és una pregunta sincera de dir...
1: Però hi ha Roma, hi ha Venècia...
2: El que passa...
3: Però tot i la Vall d'Aran, i Aigües Tortes, i Ordesa. Però dius...
2: Però la gent,
3: no entenc com la gent...
2: La gent vol poder pensar que està desconnectant i que està viatjant, i sobretot ara amb les xarxes que vols demostrar que estàs a no sé on. És a dir, a Eivissa, per exemple, que continua anant moltíssima de gent, el que passa és que cada vegada gasten menys perquè fa molta calor, o a Menorca també, però a Eivissa, que és on se nota més, la gent ja no surt a prendre copes, ni a prendre a dinar fora, ni a prendre una cervesa, ni a ocupar les terrasses perquè fa massa calor. Llavors se queda tothom al seu hotel o al seu apartament i se'n van als supermercats de 24 hores i fan...
1: Que són refugis.
2: I per tant, estan, cada vegada hi ha més gent, cada vegada gasta menys. Els que gasten moltíssims, perquè són aquests turistes que gasten borrades, però a determinats locals molt, molt, molt concrets, i, però després el que és el comerç del lloc no gasten gens, això d'una banda. I segona, sobre l'afartament, és vera que nosaltres com a viatgers mos cansarem, jo fa molt d'anys que no faig turisme, fa moltíssims d'anys, també perquè sóc víctima d'aquest turisme de masses, però no poden passar la responsabilitat tampoc a l'individu, és a dir, tot això s'ha de regular i fa molt de temps que s'hauria de regular. Què ha passat a les Balears? Que com que no s'ha regulat, ja ha fet esclic. Fer esclic vol dir que ja no passa ni una. És a dir, hi ha hagut 4 grans mobilitzacions aquest estiu a Mallorca, 4, que se'n diu ràpid, una de les quals tenia gairebé 75.000 persones manifestant-se.
3: Sí, molt de clic, molt de clic, però el tio de l'hotel té el volum,
2: no,
3: com li dóna la gana.
2: Aquest és el tema, aquest és el tema.
1: Clar, per què no canvia res?
2: Quan hi ha un conflicte tan greu com l'actual i la societat ja està reclamant, està exigint canvis, i aquests canvis no es donen des de les administracions i no estan canviant les coses, no s'està regulant i no es posen límits, aquí passarà una de grossa.
1: Vosaltres esteu, heu invadit, vosaltres, perquè ha passat a Mallorca, heu invadit els carrers i heu sortit a la fresca, sopars populars...
2: Sí, clar, què passa? Com que no tenen eines per anar en contra d'això, i perquè a més no hi ha hagut cap atac contra el turista, sinó contra el sector turístic, contra un model turístic determinat, s'han trobat en la necessitat d'haver de criminalitzar aquests moviments. Uns moviments que són absolutament pacífics, que són absolutament familiars, que són una cosa que no tenen cap tipus de res negatiu, anar a sortir a la fresca a sopar o a seure a la fresca o fer una gran manifestació, no té res de criminal,
3: sí, criminal,
2: però ho han hagut de criminalitzar, no? I s'ha hagut de parlar d'associació criminal, s'ha hagut d'apuntar a que tot això podria ser motiu de terrorisme, no? Quan no s'ha fet absolutament res en aquesta línia.
1: Però quan dius que pot passar algú greu, què vols dir?
2: No, que al final, si no s'arreglen aquestes situacions que afecten a les coses més bàsiques com l'habitatge, com l'espai públic, com l'espai d'intercanvi social, de xarxa social i tot això, evidentment, al final la gent està cada vegada més farta. I clar, o sigui, estàs buscant noves maneres d'organitzar-te per evitar que continuï aquest abús cap al teu hàbitat o no, cap al teu entorn.
1: Deixeu que tant a Mallorca com a les platges de la Barceloneta ha estat habitual veure turistes dormint en tendes de campanya. per no haver de pagar allotjament. És a dir, van amb la maleta i dormen a la platja, provocant doncs, també acumulació de brossa al voltant de la platja. Laura Polo Delfó, com estàs?
5: Hola, bona tarda.
1: Tu has consultat a l'Ajuntament sobre aquesta problemàtica. Sí. Què t'han dit sobre aquesta, no sé si dir-li tendència?
5: Clar, el primer que diuen és que no només són turistes els que estan dormint a la platja, sinó que hi ha molts tipus de persones. Per exemple, pot ser una persona sense sostre o persones, ara ho dèiem amb la Clara, que arriben a Barcelona i no tenen on dormir. Aleshores, el procediment és el mateix sempre en totes les persones, que és que la Guàrdia Urbana va allà i s'adverteix de que això està prohibit. Es diu a les persones que estan dormint a la platja que el que està fent està prohibit i, per tant, han de marxar. I normalment el que fan és aixecar-se, recollir les seves coses i marxar. Normalment, amb aquest avís n'hi ha prou, diuen, perquè es posin multes, el que ha de passar
1: multes
5: és que...
1: Multes de 600 euros,
5: multes de fins a 600 euros, exacte. Però aquestes persones han d'haver fet una reiteració del delicte o no fer cas a l'autoritat en aquell moment. I si es tracta d'una persona sense sostre, per exemple, o que no té alternativa habitacional, aleshores, en aquest cas, es vincula als serveis socials. A banda d'això, tindrem xifres de les persones que han pernoctat a la platja, però serà a finals d'aquest mes. Ara diuen que no es pot dir quantes per la elevada mobilitat que hi ha hagut, literalment. Les dades, però, seran generals, és a dir, no se sabrà quantes d'aquestes persones han sigut turistes o residents a Barcelona.
4: Sí. Mira, jo estic molt d'acord amb el que deia la Llucia. Fa pensar, i un cop vaig entrevistar un expert en turisme que deia una cosa que m'agradava, que era que això, el problema és que els governants, el turisme, o sigui, no el governen, sinó que el promouen o el deixen fer.
1: Exacte.
4: Però no tenim el concepte de la naturalesa política del turisme. De fet, no tenim ni tan sols el concepte de polítiques turístiques. És una cosa que jo no he sentit mai. Si tu ara dius, per què no hi ha política industrial, hi ha polítiques laborals, hi ha polítiques urbanístiques, hauria d'haver-hi polítiques turístiques i tots aquests debats veuríem que el turisme té una naturalesa política, no? I no és simplement un actiu que va anar fent-hi. I potser introduir una cosa tan senzilla com que hauria d'haver-hi...
1: Una conselleria.
4: Polítiques turístiques, igual que ara tenim una política lingüística que fa uns anys era impensable.
2: Hi ha Ministeri de Turisme.
1: Sí, però...
4: Clar, però no tenim la idea de que han d'haver-hi polítiques, sinó que la idea és que el turisme es promou o se'l deixa fer. Però no, el turisme s'ha de governar. I sobre aquesta cosa de... Jo estic molt d'acord amb el que deia la Llucia, vull dir, aquests moviments socials seran criminalitzats. Jo recordo la primera que va haver-hi a Barcelona per les pistoles d'aigua, que semblava que era que va ser tillat directament de terrorisme, com quan aquí es cremaven contenidors, etc. És com si cremar contenidors i no anar al problema. Però també hi ha la cosa aquesta dels moviments socials, que just aquest estiu vaig anar a un concert de la Júlia Colom, que és una cantant de Mallorca molt diva, molt pop, i quan va aixecar el públic va ser quan es va parar i va fer una mena de balada tradicional contra el turisme. I, o sigui, això és com quan als Estats Units hi havia cantants pops contra el Vietnam.
1: Sí.
4: Doncs això, clar, sempre és des de baix a dalt que s'acaben canviant la sensibilitat. Però si és que està arribant al pop, que tu veus que una cantant que ha fet un disco que va de la vida... De la... Això van començar també, això ho explicava fa poc, hi ha un documental que troba en Joan-Miquel Oliver,
1: sí,
4: que va començar parlant del turisme d'una manera i s'ha anat enfosquint el turisme en les lletres d'Antònia Font. Sí. Doncs això és un de baix a dalt. Quan ja arriba al pop, que la gent no en concert de major... I més els mallorquins, això són capdavanters. O sigui, aquí encara no tenim el grup de pop català que en parli, vull dir, falta la lletra de Manel contra el turisme, encara no, en canvi Antònia Font, que
1: però
4: són...
1: Però és que ja estan composant cançons.
4: A veure l'audit d'aquí,
2: Maria Jaume,
4: són pioners en el pop,
2: sí.
4: És el tema de què et parlen. I,
1: però
4: i
1: que
4: quan
1: passa
4: ja
1: a Mallorca,
4: aquí...
1: passa aquí després, no? Quan ho veies...
2: Sempre.
4: Jo al concert de la Jordi Barcelona es va aplaudir una balada de Cantejondo contra el turisme, vull dir, una cosa, llavors això... I és un moviment social, és de baix a dalt i serà criminalitzat i ha de guanyar.
1: Què anaves a dir, Joan?
6: No, jo només, que ara m'ha vingut també Svetlana, que tenen forces cançons ridiculitzant una mica l'actitud del guiri quan ve
2: a Barcelona. Però una cosa és ridiculitzar el guiri i una altra cosa és començar a parlar ja de, escolta, el guiri és que si li dones això, ell compra això. Sí. Si li dones facilitats en aquest sentit, ell accepta aquestes facilitats, no? I moltes vegades paguen molt. L'hotel que jo esmentava abans són 260 euros la nit. I després tenen les tovalloles penjades al balcó, cosa que és superlleig i sembla Magaluf, no? En un lloc de Mallorca que no hauria de ser així, no? Llavors, com al final tot es com se cutrifica, no? Com tot té una estètica absolutament horrorosa, no? De turisme barat, encara que estiguin pagant moltíssim en aquest sentit, no? Però i una altra cosa és això, no? Aquesta impunitat amb què la gent de l'hostaleria pot fer i desfer no? com vol i no passa res, no? És a dir, però això, quan deia abans que això serà greu, no me referia que això serà greu, sinó que serà greu per la societat. Mm. Serà greu per nosaltres.
1: Sí, sí, criminalitzar una gent que surt amb les tombones a prendre la fresca.
2: I sobretot que està demanant unes coses bàsiques, no? Que és, escolta, deixa'm viure tranquil. És a dir, no és una qüestió de comoditat, és una qüestió de que jo he de tenir uns drets bàsics que s'han de preservar, no? Llavors, al final, la situació en la que ens trobem ara és una situació que ni econòmicament, ni socialment, ni ecològicament no és sostenible. No és sostenible de cap manera, no? Llavors, com és possible que ningú estigui fent res davant d'aquesta situació?
3: Clar, aquí hi ha dos fronts, perquè si el turisme fos ric, i si el turisme generés riquesa, seríem riquíssims, és que cagaríem bitllets, vull dir, és que seria una cosa...
4: Bueno, hi ha gent que sí que li generaria.
2: Clar,
1: hi ha un problema. On és està la cosa? Dir, aquí hi ha gent que...
2: Aquest és el problema.
3: La cosa està com sempre, mentre parlem de turisme, mirem avall i no mirem amunt, que és cap on s'ha de mirar.
2: Clar.
3: Però jo crec que és superdifícil, i més amb una economia financiaritzada, amb un capitalisme a plataforma, és que és allò d'on està l'enemigo al final també molts cops.
1: Però ara n'estem parlant, acaba l'estiu, hi ha hagut més turisme que mai. Això, durant l'any, creieu que...
2: I n'hi haurà més, aquest és el problema.
1: S'està ja
2: no posis límits,
1: desestacionalitzant també.
2: Nosaltres vam tenir de 9 milions de turistes l'any passat a les Illes Balears, i enguany ja n'hi ha més que l'any passat per aquestes dates.
6: Però els límits quins haurien de ser? Limitar la quantitat de persones que poden arribar a un territori, perquè és la... Al final deu ser l'únic, perquè no passa només, és a dir, si mires qualsevol destí fora, fins i tot ara reportatges de les Filipines que estaven cansats de tot el turisme massiu que els està arribant, a Tailàndia, a Bali, a tot arreu, és una cosa que passa arreu del món, és a dir, no és que hi hagin certs llocs que hi hagi molta més gent, sinó que a tots els llocs més o menys turístics, la quantitat de gent és cada vegada
2: sí,
6: més.
2: Sí, però per exemple, a les Balears, un de cada quatre nous habitatges, o sigui, habitatges que es venen, un de cada quatre el compren mans estrangeres. I moltes vegades és per, o bé per tenir uns dies de vacances durant tot l'any, o bé per dedicar-ho també al turisme. És a dir, tot això és una manera que s'hauria de regular i seria realment fàcil de regular. I una altra cosa fàcil de regular seria, escolta, si tu el teu hotel el tens en un local, en un barri residencial, has de mantenir aquesta no pots transformar el barri a la teva voluntat, no? El problema del turisme de masses, el problema del turisme actual és que el que fa és transformar l'entorn i transformar la societat i transformar-ho tot, no? O sigui, impacta, té un impacte allà on arriba, no? Llavors, una altra cosa que se podria fer clarament és regular això. I pel tema de si no volem que sigui massiu, no, és que volem un turisme de qualitat. Jo no crec que necessitem un turisme de qualitat, però sí que s'ha de pagar unes taxes que siguin realment eficaces i no aquesta broma que mos fan passar.
1: A mi em preocupa la Clara quan diu jo me rindo.
3: No, me rindo de reflexionar. Vull dir,
1: ja, però clar,
3: dius, com es podria fer? Doncs podries tocar vols en una illa, toques vols, toques ferris.
2: Totalment.
3: És implantejable. Jo no he sentit mai a dir per on arriben els turistes per l'aeroport, i a part, suposant que arribés un dia que esperés, o sigui, que és d'allò, els slots estan donats anys vista, com
2: clar,
3: el que ho és, amb el qual...
6: O tancar TikTok.
2: I s'especula amb els slots, s'especula amb els slots. És com l'especulació immobiliària, hi ha especulació de slots, i per això hi ha més slots a Mallorca que els slots que poden realment operar.
3: No sé, seria interessant, perquè el de Mallorca és molt desmadre des de fa molts anys, però, per exemple, Sardenya, que jo hi havia anat en ferri de petita i era un paradís, m'agradaria, i si les vegades que hi he anat i he continuat anant en ferri de càmping en família, estaria guai saber, és a dir, el canvi és obvi, des de que hi ha, perquè ara hi ha vols al nord, al sud, és a dir, jo no sé si allà...
1: Sardenya també,
3: sí, però
1: ara
3: jo no sé, clar, però jo no sé si allà els alcaldes estan contents o esgarrifats.
1: Podríem fer, clar, una mirada global a llocs que ho hagin aconseguit,
3: és a dir,
1: com diuen
3: en Joan, Welling,
1: governar.
3: Però tu no, jo crec que l'alcalde, que de cop i volta arriba un senyor que es diu Welling i diu, mira, ara volaré a Cagliari, d'entrada deu estar content, però és que no sap el que li ve. És que no ho sap. Quan que jo cada vegada que veig Vueling volarà a Madeira...
1: Ara hi haurà bani, contra l'ampliació de l'aeroport. Aquest tema ja ens tocarà algun dilluns.
4: No, però doncs... això també és tan cultural, la cosa. Vull dir, deixem de normalitzar. Igual que semblava impossible que hi hagués treball infantil i de cop va deixar de ser-hi, sí. Però durant molts segles semblava impossible que no hi fos. I aquestes coses... hi ha un moment, per això hi ha aquest sentiment tan polític que activa, és el que activa la gent, per mi, que és molt la pèrdua de sobirania. Quan tu tens la sensació que perds el control sobre el teu lloc, és el que activa d'alguna manera una força que sempre ha de ser de baix a dalt i que sempre ha de ser molt contestatària. És una pena perquè, clar, la força dels polítics seria no haver d'arribar a aquest extrem, però jo crec bastant, igual que, mira, abans dèiem també el remei del canvi climàtic, és una altra cosa que les polítiques que estan intentant-se fer no acaben d'arribar, i és, serà més aviat quan, pel retorn de la gent, que tornis a sentir-ho vinculat amb la sobirania, que hi haurà un moviment social. I el mateix amb les plataformes. Ara mateix és impensable coses com acaben de fotre una multa infinita a Instagram, que sembla impossible limitar Instagram, i li han fotut una multa històrica. Doncs,
1: demà en parlarem amb la Selva, també volíem treure, hi ha tants temes que us volia treure avui, també haguéssim parlat de Ceuta, però ens queden 5 minuts. No sé fins quin punt domineu el farmear aura, farmejar aura en català. Tu domines, no? Veig que...
2: Ara jo des d'avui...
4: Jo sí que tinc un passat i fins i tot present gamer, i per mi el concepte de farmejar és una cosa que he pronunciat de forma no irònica, o sí, però sí. Aura també. Junts, no he practicat el farmejar aura en el món real, ara, en el món digital.
1: Àlex Calatrava, com estàs? Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
1: Tu es controles una mica aquest tema, perquè tu ho vas seguir per aquí a Catalunya, i et vaig escoltar... Què està passant? Perquè vas començar a explicar-ho. Havia passat a Barcelona, però ja s'ha fet a altres llocs, no?
7: Sí, ara de fet s'ha fet a Tarragona, va ser l'última, però s'ha fet també a Sabadell, s'ha fet a Girona, s'ha fet en molts punts de Catalunya, imagina't, també a Espanya, fins i tot als Estats Units, també.
1: Com ho expliquem? Perquè aquí el gamer ho sap, el passat gamer, però la Llucia ho acaba de descobrir avui, i la Clara igual per les teves filles, però no massa.
3: No, avui no, però fa els últims 72 hores.
1: Ràpidament, aquests dos minuts, com expliquem què és?
7: A veure, és un concepte una mica estrany d'explicar, però bé, farmejar, com bé comentava, ve del videojoc, ve de farming, que és guanyar punts, no? I aura, què és aura? Home, és una mica difícil, però no només per nosaltres és explicar-ho és complicat, sinó també pel mateix públic, que a vegades donen versions diferents. Jo resumiria dient que és farmejar, intentar molar més que el teu adversari. Encanta. Per aconseguir-ho es pot fer de tot, depenent de cadascú té les seves cartes. Alguns fan balls virals de les xarxes socials, altres fan acrobàcies, que es valora molt bé, es disfressen de personatges de ficció o d'internet. Tot i que per molts pugui semblar una tonteria, haig de dir que aquests tornejos aixequen passions. Escolteu com sonava Arc de Triomf en plena batalla d'aura. No és el Camp Nou celebrant jugades a la minya mal, Són xavals que veien doncs, aquests trucs, aquestes acrobàcies.
1: Tu com ho vas viure?
7: Home, doncs jo ho vaig viure amb perplexitat, perquè realment era complicat. T'haig de dir que hi havia moltíssima gent, El primer que es percep, sobretot, és que aquestes competicions són iròniques. El gruix del públic va allà a riure, a passar-ho bé. Això sí, entre el públic hi ha de tot. Hi ha qui li agrada i ho mira perquè li agrada de bo, però també hi ha qui li fa certa vergonya.
8: Pot comparar això amb els anys 90, amb els skates, amb les batalles de rap, un fenomen cíclic. Jo simplement crec que aquí la gent pot ser lliure.
9: Hemos preguntado a unas chavales qué es lo que estaba pasando aquí y pues nos han dicho que se ha hecho una batalla de farmear aura, y yo ya había visto esto por TikTok, pero verlo en persona me ha impactado porque da mucha vergüenza, en mi opinión.
1: Ràpidament, que els vull escoltar a ells, el perfil de les... Quina gent?
7: Entre 13 i 19 anys. Sobretot entre 13 i 19 anys, i bé, gent molt addicta també a les xarxes socials.
1: Jo vaig escoltar una iaiona que deia com a mínim estan aquí i són, saps? I es veuen presencialment i no estan amb el mòbil.
3: Jo vaig pixar ahir en un dinar i em van dir hacen lo que toda la vida los chavales, gilipollas.
2: Sí, però si no hi hagués mòbils no hi serien, també t'ho dic.
1: Ara, jo he escoltat tant ja de farmejar, que és la típica frase de vosaltres sí que farmegeu aura, no? Que això seria la traducció.
4: És molt trist, perquè farmejar era una cosa molt dura, farmejar, com el seu nom indica, de granja, era, vol dir, passar-te hores i hores fent una cosa molt, una feina molt desagraïda per aconseguir punts en un videojoc, no era divertit. Llavors, hi ha aquesta cosa de que farmejar aura és treballar per la teva reputació com un autèntic miner que baixa al fondo de la mina.
1: Miner.
4: Que, bueno, el que s'ha de fer per l'aura no canvia.
1: Acabem, Llucia Ramis Carabanxà, Joan Bordeus, gràcies, abraçades.
2: Que vagi molt bé, bona tarda.
1: Ara és aquí l'Oriol Soler per explicar-nos, i això és novetat d'aquesta temporada, El dia en 5 minuts. Després, Ketis Ugas Barça, amb en Sique Rodríguez, en Vermo i tot l'altre.
0: El balcó.
10: Tiri, tiri, tiri.
11: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
12: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
11: ¡Qué buen servicio!
12: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprselas ya y deje de dar pena.
14: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
15: La consellera d'Educació, Esther Niubó, fulmina la seva número 2 al departament una setmana abans de començar el curs escolar.
16: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
15: La consellera justifica el cessament per l'escàndol de les proves PISA. S'ha obert expedient disciplinari a dos funcionaris i a un alt càrrec que van ser advertits del problema que hi havia amb les proves i no van fer res per arreglar-ho. Però, a més, Niubó prescindeix de la seva número 2 per enviar el missatge que a partir d'ara s'obre una nova etapa en què errors com aquest no es poden repetir. La substituta serà Marta Clarí, fins ara gerent de Drets Socials a l'Ajuntament de Barcelona, Soledad Domínguez.
17: Esther Niubó creu que PISA ha estat el detonant que ha destapat algunes febleses organitzatives de la conselleria.
18: És una mena de detonant de molts funcionaments o de molts processos importants i sensibles, doncs, que en aquest departament no sempre funcionen com voldríem.
17: I per això la nova secretaria general té l'encàrrec d'enfortir tota l'estructura i reforçar direccions clau per millorar els resultats dels alumnes. Niubó ha explicat que els tècnics de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa del Ministeri van advertir fins a 7 vegades, quan encara s'estaven fent les proves PISA, que s'estaven excloent massa alumnes, però ningú al Consell d'Avaluació va avisar ni als centres que feien les proves, ni a la inspecció, ni tampoc a la consellera del que estava passant, malgrat en aquell moment encara hi havia marge de temps per corregir-ho.
15: El curs començarà, si no hi ha canvis, amb una vaga de professors el primer dia lectiu i demà Niubó es reuneix amb tots els sindicats. Per cert, que avui mateix també ha deixat el càrrec el número 2 de la Conselleria d'Interior. En aquest cas, ha estat una decisió personal, ja que Tomàs Carrión marxa del departament per tornar a la seva plaça de funcionari a Santa Coloma de Gramenet, Andrea Villoria.
19: Sí, el fins ara número 2 d'Interior, Tomàs Carrión, ha deixat el càrrec per motius personals. Fonts del seu entorn diuen que vol obrir una nova etapa vital reprenent la seva feina com a funcionari de Medi Ambient a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, d'on el van fitxar. Per això, altres veus d'Interior indiquen que la decisió no ha sorprès, perquè quan van tomar l'encàrrec ja va plantejar que fos per mitja legislatura. El substituirà una dona de la casa, Joana Ricardo, que fins ara era la directora de la DGAS, la Direcció d'Administració de Seguretat, que és l'àrea encarregada, per exemple, d'autoritzar manifestacions o càmeres de videovigilància.
15: I Esquerra Republicana adverteix al govern espanyol que Catalunya no pot acollir de manera indefinida. Els republicans asseguren que cal atendre, sí, els menors que ho necessitin, però hi posa matisos. Oriol Junqueras, avui a l'Aquí Catalunya.
20: Si hi ha un nen, una nena que estan en una situació com la que estan, és evident que hem de fer tot el possible per ajudar. Mentrestant, el govern espanyol ha de fer la seva feina i escolti, si ha de retornar algú, doncs que el retorni. Si la justícia espanyola s'ha de fer més ràpida la seva feina per decidir qui retorna i qui no retorna, doncs que la facin. Però ells que facin la seva feina, que nosaltres ja farem la nostra.
15: Un Junqueras que endureix una mica la visió del republicà respecte a la immigració i l'acollida. I atenció amb aquesta dada que hem sabut avui. Les morts laborals a Catalunya han augmentat un 17% en el que portem de 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Entre gener i juliol, 74 persones han mort a la feina, Àlex Calatrava.
21: En el que portem de 2026, dins de les 74 persones que han perdut la vida mentre treballaven, 53 han mort durant la seva jornada laboral i 21 anant o tornant del seu lloc de feina. La gran majoria han estat al sector serveis, un 70%, mentre que la resta s'han repartit entre la indústria amb un 20% i la construcció amb un 10%. En aquests mesos, a més, hi ha hagut més de 70.000 accidents laborals que han causat baixa, en aquest cas, de tots els graus de consideració, des de la mort, lesions greus o lesions lleus.
15: I és notícia d'aquesta tarda, l'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys.
22: La veritat és que no sé què és el que fem aquí, Natàlia. Són tots uns corruptes en aquest país, tothom.
5: Garrido havia participat a diverses sèries de TV3 com Estació d'Enllaç o Cites i també havia sortit a pel·lícules com Mar Adentro o Balandrau. Aquests últims mesos havia estat rodant una altra sèrie al costat de David Verdaguer i també amb Enric Cauquer a les ordres de Marcel Barrena. L'actor ha mort a causa d'un infart.

I ara a la sèrie Ser Catalunya, la prèvia del Barça-Rayo, amb el que t'hi jugues del Siki Rodríguez i tot l'equip d'esports. La informació continua també aquí a la Ser, a través de l'app de Ser Mas. Podeu escoltar Hora 25.

0: Bet i Jugues Barça amb Sique Rodríguez presenta la següent alineació. Albert Bermúdez, Nil Solà, José Mari Vaquero, Fermín Suárez, Gonzalo Álvarez, Cristóbal Jacén, Alejandra Castelló, Anna Palet.
1: Que t'hi jugués Barça avui amb notícia, perquè Leo...
2: Sí, la verdad que teníamos que decirlo, ¿no?
1: Acabas de explicar en Instagram,
2: espérate, que...
1: tres libretitas, un texto bien escrito, muchos párrafos explicando que dejas la selección argentina.
2: No, es lo que yo esperaba, que... Bueno, pues qué sorpresa, ¿no? Dejar la selección a los 49 años, ¿no? Casi. Dejar la selección a la edad de jubilación. Qué lástima, ¿no? La verdad que me hubiera gustado seguir muchos años más, pero nada, ya lo que vendría a ser Rakitic. Me siento Rakitic, pero Rakitic en el sentido de raquítico.
1: Després amb l'Anna Palet repassem la parrafada, el text que ha escrit Leo Messi al seu Instagram fa uns minuts. Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección. I una llarga explicació d'un Messi que ho ha passat malament, òbviament, ha mort el seu pare, el Mundial es va emocionar perquè ja estava malalt, l'Argentina va arribar a la final, no ha aconseguit el segon Mundial, però déu-n'hi-do la carrera de Messi amb Argentina. Després de molts problemes va aconseguir el que volia, primer guanyar Copes Amèrica i després el desitjat Mundial. Aprofitant que estem al Camp Nou, li hem preguntat a la gent que avui vindrà a l'estadi a veure el Barça-Rayo què senten, què pensen al veure que Messi deixa la selecció perquè és el pas previ a definitivament retirar-se del futbol. Això és el que ens han dit.
3: Messi juega a la selecció, que va merecer la pena, hazme caso.
4: Leo Messi, pues ha sido un referente para los barcelonistas jóvenes.
5: Enhorabuena por toda su trayectoria y bueno, que es muy querido aquí y ahí, que bueno, muchas gracias por todo.
6: Y el legado será insustituible. Gracias, Messi, por estar siempre a nuestro lado.
7: Ha sido una etapa de la selección argentina muy gloriosa, que ha ganado un Mundial, dos Copas Américas o tres, y que siempre será un grande en el Argentina y en el Barça.
8: Será un ídolo y una leyenda.
9: Una institución como ell no es mereix que l'hagin tractat d'aquesta manera.
10: A Messi li diria que el que ha dit el company, que torno a casa, que és un déu pels joves dels que pugen de la Masia.
1: Això és el que diu la gent. Aquí al Camp Nou ja s'han obert les portes de l'estadi, són les 8:32. Això és el que t'hi jugues Barça, això és Ser Catalunya.
0: Aquí comença el que t'hi jugues amb Sique Rodríguez, el programa d'esports on ho expliquem tot a Ser Catalunya.
11: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
12: Es un animal.
11: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
12: Quin golarro que acaba de fer la milla, man.
11: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
12: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Que t'hi jugues amb Sique Rodríguez.

0: una hora, Barça-Rayo Vallecano al Camp Nou, tercer partit d'aquesta Lliga. El Barça, l'únic equip imbatut ara mateix a primera divisió, no li han fet cap gol. El Madrid apreta, ha guanyat els tres partits, el Barça, si ho aconsegueix, serà co-líder d'aquesta primera divisió. Abans haurà de derrotar el Rayo Vallecano. Ja va golejar a l'Elx a la primera jornada, 0-5, va guanyar l'Atlètic Club a la segona, 2-0, i avui espera un Rayo Vallecano amb molts problemes en un Camp Nou on fa molt temps que no aconsegueix els 3 punts l'equip d'avui de Beñat San José. Ja tenim alineació confirmada del Barça de Hansi Flick.
1: Espera, sisplau,
0: sintonia ètica. Un moment, va. Cristóbal, ens anem a preparar.
1: Vinga, per
0: cantar-ne com Déu mane.
1: Per favor, acompanyeu-me.
0: Albert Bermúdez, què tal, com estàs? Nil Solà, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal, Sique?
0: Preparem-nos, Cristóbal, agafa el bombo. Tots preparats a l'estudi.
1: Però acompanyeu-me, sisplau,
3: Que
1: no
3: sí, que sí, sol. Que sí.
1: Vinga, endavant, Nil, quan vulguis. Preparats.
2: Avui el Barça, que jugarà amb el número 1, Joan García. En defensa, amb el 23, Jules Koundé. Amb el 15, Christensen. Amb el 5, Pau Cubarsí. I amb el 12, Xavi Espart. Al mig del camp, amb el 22, Marc Bernal. Amb el 8, Pedri. Amb el 20, Dani Olmo. I a davant, amb el 17, Anthony Gordon. Amb el 10, Lamine Yamal. I amb l'11, el capità Rafinha.
0: Aquesta és l'alineació del Barça, ben cantada. T'ha agradat, Cristo?
1: Molt bé, Nil, gràcies per donar-nos espai. M'agrada l'11 i m'agrada que Nil deixi espai pel bombo. I per cert, sí, que estic a la teva cadira, estic de jefe avui, eh?
0: Sí, ja, te l'he cedit, perquè he vingut al Camp Nou, que havia de veure com avançaven les obres,
1: gran, avui,
0: també tastava una mica la retransmissió.
4: Vingues arriba, perquè el míster és el míster.
5: Sí, però tercer programa i t'has caigut de vindre aquí, ja. Anem bé.
0: I ja sabem amb què juga el Barça de Hansi Flick i amb què surt el Rayo Vallecano.
2: Doncs, com deies, amb moltes baixes i un 11, jo crec, bastant de circumstàncies. Cárdenas en porteria, defensa per Balliu, Legend, Patecís i Joshua Bertrut. Mig del camp, Òscar Valentín, Unai López i Buaré a dalt. Álvaro García a l'esquerra, Jorge de Frutos a la dreta i en punta Sergio Camello.
0: L'àrbitre del partit, el que xiularà avui el Barça Rayo Vallecano amb les alineacions que acabem d'explicar, el que t'hi jugues Barça.
2: Hernández Maeso.
0: Bermú.
6: Què dius?
0: D'aquí tens ganes de narrar avui un gol.
6: Aviam, sobretot el 50 de Lamine Yamal. Aniria a ser hora, no? Que diguéssim.
7: Aniria a ser hora.
0: O no? Si marca tu hijo.
6: Bueno, a ver si marca mi hijo, eso es claro.
2: Si marques el gol 50 de Lamine amb el Barça.
6: Son 50, ¿eh? 50. Le he comprado un nugget por cada gol que vaya a marcar.
3: Por favor.
0: Cristo, amb qui estàs aquí a la taula avui a l'estudi del carrer Cas número 6, al centre de Barcelona?
1: Amb tota la tropa. Bueno, mira, Fermín Suárez, estic amb l'Alejandra, amb la Paula, amb el Gonzalo, el Jordi Martí, el Quim Molins. Ben acompanyat, Xique Rodríguez, a l'estudi.
0: Avui narrarem el Barça-Rayo Vallecano a partir de 2:15 de la nit, la primera mitja hora a la cadena SER a Ser Catalunya. Després, els que vulgueu podeu escoltar el Carrusel, la retransmissió del Barça en castellà, i els que ho preferiu en català, la retransmissió del que t'hi jugues Barça. I hem obert porra del partit a Instagram. Si voleu anar gratis al concert de Fito Páez, dues entrades per al que encerti porra, resultat i el primer golejador. Josep Pons, què diu la gent a les xarxes socials del que t'hi jugués Barça?
8: Què tal, Sique? Què tal, companys? Doncs la gent és superoptimista amb el Barça. Hi ha resultats bastant amplis que es comenten. Hi ha molts 4-0 i molta gent sí que creu que Lamine Yamal serà qui marqui el gol número 50 i qui obri la llauna d'aquest Barça-Rayo. Per tant, la gent, després de les dues primeres victòries, és molt optimista.
0: Doncs encara teniu temps de fer la porra del partit. Si voleu anar gratis a veure Fito Páez, concert, entrades per a dues persones, per a qui aconsegueixi clavar el resultat del partit i el primer golejador. Bermú.
1: Aquests del Fito,
0: Fito Páez. Sí, perquè el Cristóbal em diu, hòstia, que avui regalem entrades de Fito i Fittipaldi. No, de Fito Páez.
1: No, Fito Páez.
0: De Fito Páez. Puja, Víctor, puja. Para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 4-5. Va guanyar 2-0. El segon gol El va narrar el Bermúdez. El segon gol de Fermín.
3: Sí.
0: El va narrar el Bermúdez.

0: Xavi per la banda esquerra, la centrada, li queda Fermi, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol,
1: Fermín, Fermín,
0: apunta Gonzalo, paper i bolígraf, apunta Gonzalo, ha marcat Fermín, ha marcat el Barça el gol de la sentència. Ara sí, arxivem a la carpeta el gol del 2-0, un partit més que s'endurà el Barça, 6-6, avui dormim líders, gol del Barça, marca Fermín, 2-0.
2: Ah, és que és bon tio.
3: Les va colar i us plantegem als oients que llanceu repte al 616-32-72-11. 616-32-72-11. Cristóbal, Anna, Alejandra, que ens enviïn missatges als oients proposant paraules.
2: Doncs sí,
3: paraules originals.
2: Estàvem parlant ara a la prèvia.
1: Sí, també hi ha una idea nosaltres, eh?
2: Estàvem parlant de paraules modernes que utilitza la... És que clar, nosaltres ja entrem ja en la... Estem en el límit de puretes.
1: Però això parla per tu també, eh?
2: Parlo per mi. No, però hi ha paraules com, per exemple...
1: Farmear aura, que això està molt de moda ara.
2: Aura.
1: Però ha de ser junt, farmear aura, jo crec.
4: Cringe.
1: El gringe és el del...
3: Cringe.
1: Així com si anessis a vomitar.
2: Cringe.
5: Però moment, però quin tipus de narració és la que hem de fer aquí?
3: Apunta-les, que les primeres...
1: Aura
3: i cringe amb algun dels gols del Barça. Aura i cringe.
5: Però què estem jugant aquí?
3: Va, 6-6-32-72-11. 6-6-32-72-11, envieu-nos notes d'àudio amb paraules originals que vulgueu que el Bermú coli a les retransmissions dels gols del Barça. Entre els que participeu, regalarem entrades per anar a veure The Weeknd demà a l'estadi olímpic Lluís Companys. Entre els que participeu enviant paraules originals al 6-6-32-72-11, un parell que vulgueu que coli el Bermúdez a la retransmissió dels gols del Barça, 6-6-32-72-11, podreu anar a veure aquest tio, que sona ara mateix a l'estadi olímpic Lluís Companys.
2: Bermo, no et molestis, han de ser paraules un punt complicades, no? Perquè...
3: Mira, ens arriba aquest àudio, mira, escolteu. A veure.
6: Hola, Bermo, a veure si pots colar la retransmissió, recursos i traspàs.
3: Recursos i traspàs.
5: Entre aura i cringe i recursos i traspàs, igual em quedo amb recursos i traspàs.
3: Va, 6-6-32-72-11, propostes per al Bermú en el moment en què Nil salta a escalfar Joan García.
7: Salta a escalfar ja Joan García, aplaudiments de la grada, a poc a poc va entrant gent. Per cert, sí que un dels temes que hem de tocar avui té a veure amb la porteria, perquè encara no està inscrit pel partit d'avui Dominic Livakovic, que vas explicar l'altre dia al Keti Jugas, que serà el porter suplent de Joan García. Ens asseguren des del club que estarà inscrit i que ja es preveu que pugui ja estar, per exemple, a València, Dominic Livakovic, que arriba per ser el porter suplent de Joan García i per deixar tranquil a molta gran part del barcelonisme que patia si li passava algú al porter de Sallent.
3: I ja heu escoltat que hi ha el Jordi Martí a l'estudi, també tenim el Fermín Suárez, de la Paula López, i demano que us poseu de peu, com sempre, perquè entra el gran capità.
8: El gran capità, el que t'hi jugues, Barça.
9: Grande José Mari!
3: José Mari Vaquero, què tal, com estàs?
9: Gabón es buena noche, cabrón es otra cosa. Bueno, algunos hay ahí de cabrón, pero...
2: ¿Unos cuantos?
9: Por matizar.
3: Ahora que lo dices, ¿cuál es el futbolista más cabrón con el que has compartido vestuario?
9: El más gabón.
3: El futbolista más...
2: Del Barça, ¿eh?
3: Sí, del Barça.
9: Hombre, seguramente con el que más intensidad he tenido, con todo el cariño y a veces con toda la intensidad, con Risto,
2: claro,
9: con tu 8.
2: Claro, lo sabía.
3: Con Stoikov, ¿eh?
9: Pero
3: sí,
9: fíjate...
3: Mi número preferido para él.
9: No, pero esta mañana has dicho, mi número preferido es el 8. ¿Tú sabes que yo jugué con el 8 en la Real Sociedad casi toda mi temporada?
3: ¿Ah, sí?
9: Mis 8 temporadas. No digo porque...
3: ¿Y qué pasa, que llegaste aquí y te lo quitó Stoikov?
9: No investigáis muchas cosas del pasado de la gente y habláis, a veces informáis, pero no tan bien.
5: Sin saber.
9: No tan bien. Claro. Pero bueno, sí.
10: Vaya palo para empezar.
3: Oye, una pregunta de Livakovic, que ahora ha explicado Nil Solà, que avui no está inscrit, pero al proper partit ja podrà ser convocat i serà el porter suplent de Joan García, com vam explicar. ¿Te quedas más tranquilo con Joan García y Livakovic de segundo, con Chesney, digamos, haciendo piña?